Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Piba. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Escolta'ls.
1: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
1: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
1: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
1: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui.
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla, programa que us oferim cada dia al matí. Avui comencem amb sardanes interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal, algunes d'elles de concert, algunes que els hi podran semblar una mica estranyes, però bé, són sardanes pel lluïment de la cobla i excel·lents. Escoltarem en primer lloc Joguets de Fira de Honorat Vilamanyà i després Escolta'm d'Enric Bernosell, una bonica sardana d'aquelles per al lluïment del tible. Escoltem-les, doncs, amb la cobla, la principal de la Bisbal.

Avui hem començat escoltant les sardanes Joguets de Fira de Honorat Vilamanyà i després Escolta'm d'Enric Bernocell, una bonica sardana obligada de tible. Bé, i ara escoltarem més sardanes amb la Cobla Principal de la Bisbal celebrant el seu centenari. I ara una sardana de concert molt maca. Es diu L'Ermita Vella i és de Joaquim Serra. I després una sardana del que va ser director durant molts anys de la Cobla Principal de la Bisbal, en Conrad Saló, i la seva sardana Benvolença a la Bisbal.

Hem pogut escoltar la copla La Principal de la Bisbal amb dues excel·lents sardanes de concert, L'Ermita Vella de Joaquim Serra i després Ben Volença a la Bisbal de Conrad Saló. Bé, i ara la copla La Principal de la Bisbal ens ofereix una sardana del germà de Conrad Saló, Emili Saló, a vegades també conegut com amb el nom de Pau Marons, amb una sardana, diguem-ne, sorprenent, una sardana de concert, balladora, no ho sé, però val la pena escoltar-la perquè és això, ens sorprendrà. Es diu Tramuntanada.

Bé, i després d'aquesta sorprenent sardana tramuntanada de Mil i Saló, ara escoltem Dubte, de Manuel Saderra i Puigferrer, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, i després d'escoltar aquesta bonica sardana Dubte de Manuel Sader amb la copla de la Principal de Bisbal, ara canviarem i anirem a escoltar una copla que fa molts anys va existir a la Catalunya Nord, que es deia Camps Audivert, que era dels anys 50, i en primer lloc escoltarem En celler d'en Falcó d'Àngel Pont i després la candral La Calàndria Refila, una sardana molt antiga obligada de Flabiol que és de Felip Cervera. Les escoltarem, doncs, amb aquesta copla que es diu Camps

Bé, avui amb aquesta segona part del programa estem escoltant sardanes d'una cobla que va haver-hi a la Catalunya Nord, a Perpinyà, que es deia Camps Audivert, per allà als anys 1950. Hem escoltat en el celler d'en Falcó, d'Àngel Pont, i la Calàndria Refila, de Felip Cervera. I ara escoltarem un ball de Charles Lafont, que es diu Mujer de Corte, i després Estimada Montserrat, una bonica sardana de Ramon Vilà. Les escoltarem, doncs, amb aquesta cobla de la Catalunya Nord que es deia Camps Audivert.

Hem pogut escoltar la copla Camps Audivert, una desapareguda copla que va existir per allà als anys 1950 a Perpinyà. Ens han ofert un ballable que es deia Mujer de Corte, de Charles Lafont, i després Estimada Montserrat, de Ramon Vilà. Bé, i continuem amb aquesta copla. I ara una sardana que fins ara no havíem posat mai aquí, que es diu Bonica València i és de Francesc Mas i Ros, i després Reina del Poble Nou, de Ramon Vilà. Les escoltarem també, doncs, amb la copla Camps Audivert de Perpinyà.

Acabem d'escoltar les sardanes Bonica València de Francesc Mas i Ros i després Reina del Poble Nou de Ramon Vilà. Bé, i avui ja anem a escoltar la darrera sardana, també amb aquesta copla de la Catalunya Nord, de Perpinyà, que es deia Camps Audivert. La sardana es diu Aparano, de Josep Capell, i després ens despedirem amb una mica de ballable. I d'aquesta manera, doncs, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau, bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. Aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus. L'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure aquestes hores també a Valls i Fondalades de la Catalunya central que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada a aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem-hi ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Molins de Rei. La ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

Hola, joves! Estic segur que, si més no pels cops que vinc repetint-ho al llarg de força temps, sabeu l'alegria que em produeix retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors de Ràdio Molins de Rei, una setmana més en aquest espai de les restes de sèrie per compartir una estoneta escoltant peces musicals que en cap cas són de rabiosa actualitat i que en l'espai d'avui està dedicat a temes relacionats amb l'amargor, que, com diu el diccionari, és un mot amb el que es defineix la qualitat d'amarg. I, com tothom sap, el gust amarg és el sabor més marcat entre els gustos que poden identificar els nostres sentits i que, en general, es classifica com a desagradable o repulsiu. I és de destacar el fet que la reacció espontània vers el gust amarg, quan no s'espera, porta a especular que fisiològicament és un mecanisme protector que ha ajudat els humans a identificar substàncies tòxiques. I feta aquesta primera i més que breu introducció, comencem ja musicalment parlant, escoltant el malaguanyat valencià de Xàtiva, Emilio Baldoví Menéndez, artísticament conegut com Bruno Lomas, que ens interpreta Amor Amargo, un tema original del Duodinámico que l'home va interpretar en la 8a edició del Festival de la Cançó de Benidorm de l'any 1966 i que no va pas guanyar davant l'esbroncada al jurat per part del públic que la donava com a principal favorita i que, malgrat tot, va ser un gran èxit tant a la versió de l'esmentat Bruno Lomas com a la dels seus creadors i es va passar l'estiu i part de la tardor d'aquell 1966 entre els discos més venuts. Ah, per cert, la cançó guanyadora d'aquella edició del festival va ser la titulada Nocturno, interpretada llavors per Alicia Granados i Santi.

Com tothom sap, Francisco Gómez de Quevedo i Santibáñez Villegas va ser un poeta i prosista del barroc espanyol i membre de la noblesa de l'època del segle d'or, un dels poetes espanyols més importants de la seva època, amb el seu rival, en Luis de Góngora. Era particularment famós per conrear els jocs d'enginy i la complicació del missatge a partir del doble sentit de les paraules. Estil aquest que suposava clarament el culteranisme de Góngora. La seva obra poètica, la d'en Quevedo, vull dir, està constituïda per uns 875 poemes, aproximadament un 40% dels quals són satírics. I d'aquests, el titulat «Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca», que ens parla de la diferència entre la pobresa i els diners, va ser musicat per Paco Ibáñez, que és qui ens el canta tot seguit. I, per cert, si podeu deixar per uns moments el que esteu fent, pareu atenció a la lletra, que s'ho val.

interpreta Amargo Dolor, que forma part del seu àlbum de l'any 1999, titulat Nadie podrá separarnos.

No tothom percep l'amarg igual. Hi ha persones molt sensibles a l'amargor, i això explica, per exemple, perquè hi ha qui, com un servidor, és gastronòmicament al·lèrgic al bròquil o a les cols, i les troba delicioses. En gastronomia es diu sovint que l'amarg és el gust que s'ha d'educar, no el que sedueix d'entrada. I, de fet, es veu que molts cuiners defensen que un plat només és complet si té un polsim d'amargor. I ara, pels amants del tango, un del repertori de l'enyorat Carlos Gardel, el titulat Amargura, del que ell mateix va fer la música sobre una lletra original de l'escriptor, guionista, traductor i periodista brasiler Alfredo Lepera, autor també de les lletres dels tangos Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Cuesta Abajo, Soledad, Volver y Sus Ojos Se Cerraron.

Amarg vol dir digestiu. Moltes plantes medicinals són amargues perquè estimulen la saliva, els sucs gàstrics o la digestió. I d'aquí surten licors i aperitius tradicionals, com ara la ratafia, el vermut o l'amaro italià, aquí generalment conegut com bitter. D'altra banda, en gastronomia, l'amarg és un valor. Per exemple, l'oli d'oliva verge extra, ben fet, té amargor i picantó. I, per tant, a la cata d'oli, l'amarg no és un defecte, sinó un signe de polifenols i qualitat. El mateix passa amb la cervesa, el cacau pur i amb alguns formatges curats. Tot seguit, el grup valencià Zoo ens interpreta del seu disc Tempestes venen del sud, de l'any 2014, la cançó Carrer de l'Amargura.

0: estava escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: No sé pas si ho sabíeu, però a l'antiga Roma es deia que el metge no ha de ser dolç, sinó amarg i eficaç. De manera que el remei, encara que desagradable, havia de curar. I d'aquí ve l'expressió moderna, en moltes llengües, d'una veritat amarga. En aquest sentit, hi ha també una idea recurrent. La veritat no és dolça, però és necessària. D'altra banda, en el món rural es deia que l'herba amarga cura més que la dolça, cosa que, tot i no ser sempre certa científicament, reflecteix la confiança ancestral en l'amarg com a remei. I ara, el cantant i músic equatorià nacionalitzat colombià, Olimpo Cárdenas, i el compositor i cantant equatorià, Julio Jaramillo, ens interpreten Penes amargues, un tema que transmet una sensació de buit i una súplica per un petó d'esperança per alleujar el dolor i portar un bri de llum a la foscor del desamor.

Pareu atenció a això. La primera amargor que tastem és la llet materna, que pot tenir lleus notes amargues, sobretot segons l'alimentació de la mare, cosa que podria explicar per què, malgrat el rebuig inicial, l'amarg no és del tot aliè al paladar humà. I dit això, em plau posar ara per a tots vosaltres una de les cançons més conegudes del repertori de Rafael Antonio Salazar Motos, més conegut com Rafael Farina, que, amb música del mestre Ricardo Freire González, du per títol Vino Amargo, i que va ser enregistrada l'any 1958.

En català, en espanyol, en francès o en italià, l'amargor està lligada metafòricament al desengany, al ressentiment i la pèrdua. Curiosament, no hi ha gaires metàfores positives de l'amarg, a diferència del que passa amb el dolç. Seguidament, la cantant de rhythm and blues nord-americana Dinah Washington, que en realitat es deia Ruth Lee Jones, s'afegeix al nostre espai interpretant-nos el tema titulat This Bitter Earth, que aquí en diríem Aquesta Terra Amarga. Una cançó del 1960, escrita i produïda per Clyde Otis, que va arribar al número 1 de la llista de rhythm and blues dels Estats Units durant la setmana del 25 de juliol d'aquell any.

this bitter earth. Well, what the fruit it bears.

Un fet paradoxal és que, tot i ser un gust de rebuig innat, molta gent acaba buscant la marca. Hi ha estudis que indiquen que les persones que toleren o gaudeixen de la marca solen tenir curiositat sensorial i accepten millor les experiències intenses, cosa que, culturalment, s'associa amb matisos a personalitats reflexives o exigents. I d'entre les fruites de gust amarg cal fer esment de l'aranja, que en espanyol en diuen pomelo. I vet aquí que l'any 2006 l'excomponent del grup Mecano, Nacho Cano, va enregistrar un disc titulat Vivimos Siempre Juntos, una de les peces del qual, que sona tot seguit, és la que du per títol Vesperón, el amargo del pomelo.

Algunes expressions sobre el gust amarg. Deixar un regust amarg, que vol dir deixar mala impressió després d'una experiència. Amargar-li la festa o la vida a algú, equivalent a espatllar-li un moment agradable. Amarg com la fel, o amarg com un felipó, que significa molt desagradable. Empassar-se un glop amarg, que vol dir acceptar una situació difícil o injusta. Amargar-se la sang, és a dir, obsessionar-se, patir innecessàriament. Ser d'amarg natural, que equival a tenir un caràcter esquerp, o fer tornar amarg el que era dolç, igual a espatllar una bona situació. I ara, tot i que falta bastant fins que arribi el Nadal, podrem escoltar la mexicana María Guadalupe Araujo Young, coneguda artísticament com Ana Gabriel, que ens interpreta Amarga Navidad, un tema enregistrat l'any 2004.

us diré algunes frases literàries o aforismes que fan referència al tema del nostre espai d'avui. La vida té gust amarg quan s'hi posa esperança en excés. L'amargor no ve del que passa, sinó del que esperàvem. L'amargor és la memòria del que havia de ser dolç. O l'amargor neix quan l'esperança se sent traïda. I tot seguit, l'italià de Nàpols Luigi Finzio, conegut com a Gigi Finzio, un home que va començar a cantar als 7 anys, ens interpreta Amore Amaro, és a dir, Amor Amarg, una peça que forma part del seu disc de l'any 2005, Come Intendo Io, o el que és el mateix, Com ho vull dir.

I ara unes altres en espanyol. Quedarse con un sabor amargo. Un trago amargo. Amargarle la existencia o la vida a alguien. Ser un amargado. Hablar con amargura. Dejar mal sabor de boca. No hay dulce sin amargo. Quien no prueba lo amargo, no conoce lo dulce. Más amarga es la hiel de la envidia. O lo mucho dulce acaba siendo amargo. I ara una cumbia, la titulada Amargo y Dulce, que forma part de l'àlbum Gran Mano a Mano, que l'any 2003 van enregistrar les colombianes Verónica Rey i Doris Salas, i de la que us proposo gaudir tot seguit, tot remenant l'esquelet, si esteu en condicions de fer-ho, esclar. I amb aquesta animada peça us dic adeu, tot aprofitant la vinentesa per convocar-vos, ja des d'ara mateix, per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar unes quantes veus femenines no catalanes, però que interpreten cançons en català. Va, no falteu pas, que tinc previst passar llista. I, per descomptat, mentrestant i en tot moment, us desitjo, com sempre, que sieu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el Festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
2: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
3: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
2: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
1: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a la nova temporada 26-27 aquí a Ràdio Molins de Rei de Tot Teatre. Serà una temporada plena de novetats, doncs parlarem de totes les novetats que estrena rodes de premsa del món del teatre, sobretot de Barcelona. Precisament més tard parlarem amb el Màrius, que és el que porta el Teatre Gaudí de Barcelona, perquè ens avanci una mica com està la temporada passada i aquesta nova 26-27, a veure com anirà, que supem que bé. Després també trucarem a l'Isidre Montserrat, que és un dels intèrprets de l'obra, doncs, que el Gaudí obre la temporada, que és My Only Fans. Per això parlarem més tard. Heu sentit que ha començat amb una música que és molt coneguda, que és una de les cançons més conegudes del musical Company, que és un musical del George Firth, amb lletres i música del senyor Stephen Sondheim. Originalment titulada Thrice, l'argument gira al voltant de Bobby, que és un home solter incapaç de completar una relació enfrontant-se al matrimoni. Les cinc parelles casades, que són els seus millors amics i les seves tres xicotes, a diferència de la majoria dels llibrets de musicals, que segueixen una trama clarament dibuixada, Company és un musical format per vinyetes curtes presentades sense cap ordre cronològic en particular, enllaçats per la festa del 35è aniversari de Bobby. Company va ser un dels primers musicals que tractaven sobre els problemes dels adults mitjançant la seva música. Com Sondheim assenyalà, Company tracta sobre la gent de classe mitjana-alta amb problemes de classe mitjana-alta. El teatre de Broadway ha estat durant molts anys suportant per aquesta gent. El que volíem realment era escapar i aquí els ho estem posant davant del nas. Venen al musical per fugir-ne i de cop i volta s'ho troben a l'escenari. Després de 7 prèvies, la producció de Broadway, dirigida per Harold Prince, s'estrenà el 26 d'abril del 1970 a l'Albin Theater, on es representà durant 705 funcions. La escenografia dissenyada per Boris Adelson consistia en dos ascensors i diverses plataformes verticals, remarcant el tema de l'alliment. El repartiment de la nit d'estrena incluïa a Dean Jones, que havia substituït a Anthony Perkins quan aquest marxà durant l'assaig per dirigir una obra. També estava la gran Elaine Stritch, i la direcció musical era de Michael Bennett. Sentim una mica més de música de... Sí, truquem. Mm. Doncs sí... Tenim el senyor Màrius. Màrius, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Com estem? Bueno.
0: Estamos.
1: Estem, que ja és molt.
0: Sí. Escolta'm, volíem parlar amb tu, perquè com un del triumvirato de jefes de la Gaudí, doncs ens parléssim de la temporada passada, com va anar, com han estat els resultats. Així, una pinzellada, tampoc no volem... I ara la propera, posa'ns la mel a la boca, a mi i tot. Bueno, jo ja vaig venir l'altre dia a la presentació i vaig sortir molt content i moltes ganes d'anar venint al Gaudí. Doncs això, explica'ns una mica com serà la propera temporada.
1: Doncs, bueno, començant per la primera pregunta que has fet. Estem francament contents amb el resultat de la primera temporada, perquè hem tingut un augment de públic, és a dir, si parlem a nivell de números o així, aparentment sembla molt poquet, però és molt per nosaltres, no? És a dir, que hem augmentat més o menys... aviam, com
0: heu augmentat els espectadors?
1: Sí, en qüestió del... És a dir, hem augmentat els espectadors respecte a...
0: Sí, altres temporades.
1: Teníem altres temporades, les altres temporades anteriors. Per això vol dir... O sigui, jo no soc gens numèric, això ho porten més altres companyes. Però el que vol dir és que, si més no, la proposta que estem fent està interessant als espectadors.
2: Està agradant, sí.
1: Cosa que...
2: Sí. I això anirà més, Màrius, això anirà més...
1: Jo crec que sí, perquè a més el que us tenim preparats per aquesta nova temporada, bueno, nosaltres estem com molt contents, molt satisfets, i llavors, i molt il·lusionats de que arribem al públic, no? Llavors el que vam presentar va ser el dimarts passat, de la setmana passada,
2: sí,
1: va ser fins més o menys l'abril, per tant encara queden abril-maig, queden sorpreses
2: per allà al calaix, no? Si us portais bien, no us ho digo, si no, no.
1: No, no, ho direm més, ho avançarem més endavant, sí. Però estem contents amb l'augment d'espectadors.

0: abans potser ho estava, que abans, o sigui, la gestió anterior havia fet una tasca molt bona a nivell de barri, de districte,
1: sí.
0: De dret a l'Eixample, etcètera, etcètera, mm. Però, bueno, que ja és complicat, eh? Aviam.
1: I vosaltres voleu fer-ho més ample encara.
0: Sí, i llavors nosaltres sí que som conscients que hem obert a la resta de Barcelona i també a la resta de Catalunya, perquè, tal com vaig comentar el dia de la presentació, mm. ens estaven gent de tota Catalunya. Bé, la prova està mm. que el diumenge
1: sí.
0: Passat, aquest diumenge abans d'ahir, ahir, mm. ahir, ostres, ja no sé
1: sí,
0: ni
1: sí,
0: per
1: ahir, ahir.
0: Ahir van sortir un parell de senyores del teatre mm. Preguntant-me, perquè veníem de Tarragona, suposo que havien vingut a passar el dia a Barcelona i havien vingut al Gaudí a veure la funció que estem fent,
1: sí.
0: que és la primera de la temporada, sí. diguéssim, oficial, que va a cavall entre l'estiu mm. i l'inici de la temporada, que em sembla que parlarem una miqueta.
1: Sí.
0: No?
1: Després
0: de
1: l'any, sí, sí.
0: Sí. I llavors, doncs, aquestes senyores em preguntaven què els hi anava millor per tornar a Tarragona, si anar a Passeig de Gràcia, si no, per,
1: sí.
0: Des d'on estàvem ubicats o a mm-hmm. Sants,
1: sí.
0: per ubicació millor Sants, perquè la línia blava els portava directament a Sants, sí. s'havien d'estalviar a fer,
1: sí.
0: fer imèrgies, no? mm-hmm. amb, de canvi de línia i coses d'aquestes. Mm-hmm. Però en qualsevol cas, som conscients d'aquest augment de públic i de l'amplitud cap a la resta de la geografia catalana.
1: Doncs, fantàstic, molt bé. Doncs, si vols dir quatre paraules de les noves programacions...
0: I tant. Aviam, com sabeu, al Gaudí treballem, pivotem bastant amb dues línies, que és la comèdia
1: uh-huh.
0: i el teatre musical de mig-petit format.
1: Sí.
0: Llavors, òbviament, la temporada està molt pensada en aquesta doble direcció.
1: Sí.
0: Llavors, d'entrada, actualment estem fent una comèdia de l'Agustí Franc, que es diu Major Lifans,
1: sí.
0: dirigit per la Xènia Reguant, uh-huh. i que interpreta l'Anna Barratxina, la Miriam Tordosa, l'Isidre Montserrat i la Díaz Torrecillas,
1: uh-huh.
0: Que s'acaba aquest diumenge, el dia 20 de setembre, uh-huh. però uh-huh. que està funcionant molt bé, la gent ve, s'ho passa molt bé, es diverteix molt,
1: clar.
0: i tal, per tant, també apostem una miqueta pels autors d'aquí.
1: Sí.
0: D'acord?
1: Uh-huh.
0: Després recuperem Els Plans, que és una comèdia que ja vam tenir la temporada passada, que va fer de pont, com ha fet el Major Lifans, de l'estiu
1: sí.
0: a l'inici de temporada, i va tenir tal èxit de públic que no ens podíem negar el fet de tornar-ho a programar.
1: Uh-huh.
0: Llavors, hi ha un petit canvi en el repartiment, perquè
1: sí.
0: bueno, que és una cosa dels compromisos, la vida... Que
1: la vida, la maternitat...
0: La maternitat, exacte.
1: Ai, sí.
0: Molt bé, veig que tens... espies i xivatos, doncs les actrius també són mares de parentat.
1: Sí.
0: I llavors, però, ens enduem, aportem una actriu boníssima, que és la Judit Malet,
1: uh-huh.
0: que per ara està nominada, em sembla, als Premis de Teatre Musical pel Buscopis com la millor actriu de repartiment.
1: Ah,
0: doncs ara ha entrat a formar part dels Plans amb el Llorenç González, la Núria de Lufeu i Roger Contos, recordar que és una
1: sí,
0: comèdia
1: sí, sí.
0: del Iago Alonso i de l'Eva Mor, dirigida pel propi, propi Iago Alonso.
1: Uh-huh.
0: Llavors, paral·lelament amb Els Plans...
1: Tot això, perdó, Màrius, tot això és setembre-octubre. No?
0: Aviam, el Major Lifans acaba al setembre,
1: sí.
0: Els Plans comencen al setembre i estaran fins novembre, més o menys,
1: mm.
0: a principis de novembre. Al mig s'estrena, sabeu que fem programació variada, o sigui, doble
1: sí.
0: programació,
1: mm.
0: i a vegades triple i tot. Llavors, coincidint amb aquesta doble programació, hem apostat per una companyia molt joveneta que acaben de sortir del Memory, de l'Escola de Teatre
1: sí.
0: Musical del Memory, que fa
1: sí.
0: la seva primera proposta com a companyia,
1: mm.
0: una proposta de creació... molt potent, ja no sé si recordes el primer número que vam fer, aquestes quatre bèsties pardes acabades de sortir
1: sí.
0: de l'altre
1: dia,
0: no?
1: Que diu... L'altre dia vam fer-ho, sí.
0: Sí, Les Ungles,
1: mm-hmm.
0: que... bueno, això, que es diu Les Ungles,
1: sí.
0: i nosaltres també ens agrada

0: apostar per la gent jove. També tenim un espectacle amb veterans, que vindrà el febrer març.
1: Ja llegaremos, ja llegaremos.
0: Ja arribarem. Sí. Vale. Després tindrem un altre musical, que és el tio que odiava els musicals.
1: Segur que aquest nom ja atrapa, no? Ja atrapa.
0: Sí, sí, sí, que és una comèdia molt divertida, que és una proposta de Les Biaix. Les Biaix, per la gent que us en recordeu i que seguiu i que us agraden els musicals, que jo sé que tu ets un apassionat dels musicals,
1: bien, dices
0: són
1: bien.
0: La companyia que va fer la proposta de Lizzie. Lizzie, aquell musical estrenat a l'Off-Broadway sobre l'assassina de la destral. Doncs ara ens anem de lo dramàtic a la comèdia esbojarrada amb un apocalipsi d'extraterrestre estranya que està ahí poden leer. I ja està.
1: Molt bé.
0: A la sala petita tindrem això.
1: Perquè, Màrius, per la gent que no ho sàpiga, tenim dues sales.
0: Sí, tenim. Gràcies per fer-me l'apunt, perquè, clar, com que jo ja m'ho sé de memòria i jo vaig vomitant i vaig deixant anar la informació com si tothom hagués d'encerrar-la. Sí, sí, el Gaudí té una sala més petitona, que acaben al voltant d'unes 40 persones, concretament 36 es pot ampliar a 40.
1: Però en aquest cas quedarà petita, ja veuràs.
0: Tant de bo que es quedi petita, petita. I proposem, sí que apostem més per la sala gran, però sí que fem alguns espectacles a la sala petita, perquè també és un espai molt agraït, tota la gent que hi ha treballat s'hi sent molt a gust, i aquest any fem l'aposta amb un gènere que no havíem apostat encara, nosaltres, que és la màgia. I ens ve un mag que és esplèndid de màgia a prop, també en formació d'actor, que es diu Sergi Armentano, que fa un espectacle que... Perdó?
1: M'ho diràs a mi, que és d'aquí Molins, i hem fet teatre junts.
0: És d'aquí Molins. Ah, doncs, ostres, tu te'l coneixes millor que jo.
1: I tant.
0: I presenta un espectacle que es diu Detalls, que aquest noi, tu ho sabràs millor que jo, ha estat temps a Los Angeles i viatjant pel món. Inclús va fer aquest espectacle o un similar amb una festa privada amb la Charlize Theron i amb el Jason Derulo, el cantant aquest.
1: Jo con esos pelos.
0: Sí, exacte. O sigui, i ens promet unes nits de divendres o unes tardes
1: doncs sí, segur que serà així, segur.
0: Espectaculars. Sí. I a la gent que li agrada la màgia de prop, doncs...
1: I clar, la sala petita és ideal.
0: Sí.
1: És ideal.
0: Després vindrà un espectacle que es diu L'estat de l'Unió, que està basat a l'autor del Nick Hornby. El coneixereu molt per una novel·la que després es va convertir en pel·lícula, que es deia Alta Fidelitat, High Fidelity, que la va protagonitzar al cinema el John Cusack, mític actor. John Cusack, que és un autor anglès que té una gran carrera literària, i ara aquí ens planteja un dilema molt divertit, que durant 10 setmanes veurem una parella que es reuneix en un bar just abans d'entrar a fer una sessió de teràpia de parella.
1: Sí.
0: Llavors és una comèdia refinada, que això és una proposta de l'Edu Periques, i tenim un intèrpret, la resta de repartiment es tancarà, jo crec que aquesta setmana ja ho sabrem, però en principi és el Francesc Ferrer, que l'he pogut veure amb moltes funcions i a la tele que pot ser una bona aposta per gaudir d'un altre tipus de comèdia, perquè clar, hi ha molts tipus de comèdia, molts sentits de l'humor, no tothom ens agrada, no ens fan riure les mateixes coses.
1: Sí, clar. I l'Estat de l'Unió ens acompanyarà totes les festes de Nadal, no?
0: Més o menys, sí. Sí, sí, sí. I al gener tenim un monòleg còmic a la sala petita que es diu Menopausa.
1: Sí.
0: Ja podeu entendre de què va.
1: No, no m'ho creu nada.
0: No? Llavors, jo crec que és un espectacle per una intèrpret que Ella de formació és clown, sí, però també, que és la Montse Galobardes, de fet, té la Pallassa Filomena, però aquí no ve a fer clown. Evidentment que es deu a recolzar amb algunes coses del clown. Mm. Però sí que ve a fer una reflexió molt divertida, sí, sobre el procés que viuen les dones amb la menopausa.
1: És un tema molt, molt, molt fotut, eh?
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: si, sí, si punxes malament.
0: Sí.
1: És molt delicat. I fa gràcia, però és delicat.
0: Sí, però jo penso que també hem de posar sentit a l'humor a la vida.
1: Sí.
0: I enfotar-nos, sí, sí, una, sí, miqueta, sí, de nosaltres mateixos.
1: Sí, però és delicat.
0: Sí, sí, és delicat. Mm. Però jo crec que jo he vist fragments, bueno, he vist l'espectacle bastant sencer, però he vist fragments en directe d'aquest espectacle i promet. És a dir, perquè té un encant, la Montse, que un tema que sembla que hauria de ser tremendament femení,
1: sí,
0: aconsegueix que tota la sala ens riem i ens divertim moltíssim. És a dir, que no, que malgrat ser un tema que podria semblar encarant només a dones, doncs no. Bueno, evidentment, les dones s'hi sentiran molt més identificades. Les dones d'una certa edat, de mitjana edat...
1: Ja,
0: o...
1: sí. Bueno, i això a la sala petita, que també ajudarà, també, no?
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Després tenim un dels bombonets de la temporada, que, sí, és el Lluís i Jordi,
1: sí, sí,
0: que és una comèdia dramàtica del Ben Weatherhill, o Weatherhill,
1: amb que és del Sergi
0: una
1: Belbel.
0: Adaptació del Sergi Belbel. Mm. Evidentment, la funció passa a Londres, doncs aquí passa a Barcelona, al Parc Güell, i és la relació de dos senyors d'una certa edat,
1: sí,
0: que interpreten en Lluís Soler i el Jordi Bona Polatge, dos, sí, grans del teatre,
1: sí,
0: català,
1: i tant,
0: que passejant el gos, es troben passejant el gos en el Parc Güell, i a partir d'aquí inicien una relació d'amistat. Ja s'ha dit poder leer.
1: Ja s'ha dit poder
0: leer. Sí, sí, com deia aquella. Llavors, la història està en que és una reflexió sobre la soledat, la valentia, el fet d'arribar a una determinada edat,
1: sí,
0: etcètera, etcètera, etcètera, i com... com
1: i ja sé que volen, si volen saber alguna cosa, que vinguin entre febrer i març, que vinguin a la sala gran del Gaudí.
0: Cal dir que Lluís i Jordi és una de les produccions que nosaltres fem com a productora.
1: Uh-huh.
0: És a dir, tenim unes apostes, Mayol i Fans sí que és una coproducció amb Bània,
1: sí,
0: però fins a Lluís i Jordi i la següent que entra, que ja són produccions de Bougainvillea, de la productora que també fem l'exhibició del teatre, no?
1: Mm-hmm.
0: I Lluís i Jordi és això.
1: Molt bé.
0: És producció de Bougainvillea.
1: Anem a l'abril de maig. Psicòpates al manual?
0: Sí, que són una companyia que possiblement conegueu, que són les Feliwets,
1: sí, i tant,
0: que fan una proposta de la Lara Díez Quintanilla, que també la coneixeu molt, sí, com a directora i autora, com a dramaturga, que és, bueno, dintre del seu sentit de l'humor que tenen a aquesta companyia, doncs fan un manual per ser un psicòpata i ser molt feliç a la vida.
1: Bé.
0: I ja veurem, aviam si ens convencen o no.
1: Segur que sí.
0: I tal.
1: Segur que
0: a nivell de, artísticament segur.
1: Sí.
0: Aviam si ens volem convertir en psicòpates, això ja veurem.
1: A més a més...
0: I a la mateixa època,
1: sí,
0: coincideix a la sala petita un espectacle que es diu La Vall dels Flautistes,
1: sí,
0: que és escrit i dirigit pel Tono Saló, i és també una mica una reflexió, una comèdia dramàtica que reflexiona sobre aquest enganxe que tenen molts adolescents i no tant adolescents a les pantalles.
1: Sí.
0: Llavors, és una companyia que es diuen Els Bonics, que a mi m'entendreixen molt perquè aquesta companyia treballa fent temes sociosanitaris en hospitals.
1: Sí.
0: Pensem que el teatre només es limita a les sales de teatre o al teatre de carrer o al circ, bueno, a les diferents disciplines que podem veure en un escenari, però s'estan fent moltes tasques a nivell teatral a diferents àmbits de la societat. No? Doncs aquesta companyia que neix, que són excompanys de l'Institut del Teatre,
1: sí,
0: estan treballant amb hospitals, etcètera, etcètera, i fan aquesta proposta del tot, que sí que ara deixen l'hospital per venir a una sala de teatre.
1: Sí, a la Petita, també.
0: I és una comèdia dramàtica que creiem que pot agradar molt tant a públic adult com a jove, públic jove. És a dir, adolescent, que poden sentir-se interpel·lats amb aquesta proposta. I aquí acabaríem el que nosaltres vam presentar.
1: Fins aquí, hasta aquí, Berler. Però tenen que dir també que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Mar Casas.
0: Perdó?
1: Que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Mar Casas.
0: Perdona, és que no, estic una mica...
1: Sí, Màrius, que estàvem parlant de la Vall dels Flautistes.
0: Sí, sí, sí.
1: I que deia que els intèrprets són l'Arnau Armengol i la Mar Casas.
0: Ah, sí, perdó.
1: Sí, no, és que, a més, a l'Arnau també havien fet teatre junts. I també es coneixen de fa molts anys. I l'altre dia, em vas fer ser al costat d'ells, te'n recordes?
0: Sí. O sigui que ja aquí tu tens molts coneguts.
1: Sí.
0: Hi ha amics i saludats en aquestes funcions.
1: Sí, sí. Escolta'm, què tal si truquem a l'Isidre?
0: Ah, a mi em sembla perfecte.
1: Sí?
0: Em sembla perfecte. Sí, i tant.
1: Val. Escolta'm una cosa que no es pregunta, però jo, com que som més dolent, doncs ho pregunto. Quan comença una nova temporada, també es parla de quan posarem les entrades al preu. Com ha anat aquesta temporada, el Gaudí? El preu serà igual, més o menys?
0: Més o menys similar, sí. Penseu que el que...
1: L'IPC ha pujat...
0: De moment, no. Això no vol dir que tal. Sí, que la gent... Bueno, primer. Deixa'm que m'expliqui.
1: Sí.
0: A veure, per una banda, sí que pivotem entre els dos preus, que és diferent fer musical que fer teatre de text. Per què? Perquè, per exemple, amb el tio que odiava els musicals ens trobem amb 8 actors damunt de l'escenari.
1: Sí, clar. Cada espectacle us surt a un preu, diguéssim.
0: Llavors, però sí que pivota comprant-la online sempre té descompte, que el fet de venir a taquilla a comprar-la, i després la gent gaudeix de diferents descomptes quan ve al teatre. És a dir, gaudeix de el de la biblioteca, el de els grans de 65 anys, etcètera. Vull dir que hi ha molts descomptes per al teatre.
1: Sí.
0: Els diners no hauria de ser una... No hauria de ser una excusa. Pensa que, per exemple, ara, si parlem de My Only Fans, el diumenge va coincidir que la funció era a les 5 de la tarda i a les 4 i quart estaven fent el Barça. Barça-Levante o Levante-Levante. Barça. Jo sóc zero futbolero, però la gent no li importa anar fins a no sé on sigui, a veure un partit de... Ningú es queixa del preu de les entrades del futbol.
1: Sí,
0: m'explico, ja.
1: Sí.
0: En canvi, pels preus de la cultura, sembla que hagin de regatejar més. A mi això em entristeix una mica perquè, ostres, darrere de cada producció no se veu la quantitat de gent que hi ha, que només es veuen les cares visibles, que són els actors, les actrius que surten, però darrere hi ha un fotiner de gent treballant. I a les sales tenim un fotiner de gent treballant. Nosaltres, que som una sala petita, perquè estem els tres gestors allà arremangats.
1: Sí. Arremangats, ho diuen, sí. I anem per feina.
0: Però, a part, tenim tres persones més amb nòmina. És a dir,
1: sí.
0: Que no és una cosa... I crec que nosaltres anem ajustats de preu, vull dir que anem bé. Però que també, que sàpiga, després d'aquest alegato així, que la gent sàpiga que si entren a la pàgina del Gaudí veuran quins descomptes disposen. Mm-hmm. Sempre són més de compte comprar-ho per internet. Això també. Vull dir, que a taquilla.
1: Llegamos a este punto, diem al senyor Isidre Montserrat, bona tarda, que està aquí esperant, pobret.
2: Hola,
1: hola Isidre, què tal? Com va això?
2: Com estàs, Màrius?
1: Que feia dies que ens vèiem, oi? Feia dies que ens vèiem.
2: Bueno, sí, ja fa poc ens vam veure a la sala, però sí. Digues.
1: No, que volíem parlar amb tu perquè es parlessis de My Only Fans.
2: Molt bé.
1: Com va My Only Fans?
2: Doncs estem molt contents. Molt contents de la rebuda, del públic, de la crítica, de la resposta. Ens estem passant superbé a l'escenari. Ja portem 4 setmanes que passen volant, passen volantíssim. Mm-hmm. Ens en queda una, ens en queda aquesta.
1: Sí, això ja que s'espavilin, que no es distreguin, que vés ja s'ha acabat. No, vinga, va.
2: Sí, és la típica pregunta que et diuen. Ja s'ha acabat, s'ha acabat.
1: Res, entrar per internet al Gaudí.
2: Ah, això mateix.
1: És que és una obra per passar-s'ho bé, vosaltres i el públic.
2: Això mateix.
1: I si vosaltres ho passeu bé, la quarta paret desapareix de seguida.
2: I més en aquest teatre que és tan acollidor i amb el públic tan a prop.
1: I amb aquesta vegada que està a 3 bandes.
2: A 3 bandes, sí. A veure si aconseguim estar 4, també seria meravellós. Però amb 3 bandes és fantàstic veure com veus la resposta del públic, com estan a prop teu, com sents que estan dins de la història, com et riuen, com veus que estan allà molt connectats, i això és màgia.
1: Clar, perquè vosaltres esteu al vostre paper, però clar, veieu les cares del públic que està més a la vora.
2: Sí.
1: I sabeu si esteu arribant o no.
2: Això mateix. Veus molt l'energia del públic, sí, perquè clar, és la teva energia que traspassa, i que la quarta paret, quan és tan, tan propera, és la màgia. Per mi, aquests teatres de petit mitjà format, perquè l'Audi podríem dir que és un petit mitjà format, et dona una proximitat i una veritat que pot jugar tant amb l'espectador, l'espectadora, que és fantàstic.
1: És que això és tu. És això, et dona una veritat, perquè la tens allà davant teu, la veritat.
2: Sí, has de ser molt honest amb la proposta perquè després pugui arribar i que hi arribi bé, saps?
1: A veure, quina és la proposta de My Only Fans, doncs?
2: Mira, My Only Fans és una història que parla bàsicament... ja la primera frase ho indica molt, no? Que és que les mentides més grans ens les diem a nosaltres mateixos. I és veritat, no? Sí. Fins a quin punt volem saber la veritat de tot, volem saber la veritat de nosaltres i la veritat dels altres, vers els altres, i vius millor amb aquesta mentida que et crees perquè no vulguis arribar a temes que puguin ser peliaguts i difícils.
1: Sí, però està allà. I parla sobre... Està allà la veritat aquesta. Tu no saps qui hi és.
2: Allà, final...
1: La tens allà. Saps?
2: Sempre surt. D'alguna manera o altra sempre surt. I és com pots tu lidiar-la i com la pots treballar. Llavors, a partir d'aquí van sortint tot d'històries entre tots els personatges.
1: Que són dues parelles, no?
2: Són dues parelles. El personatge de la Míriam Tortosa és la meva parella. Jo soc el personatge del Cisco, ella fa el personatge de l'Eli. Llavors tenim el personatge també de l'Elias Torrecillas, que és com l'Eusebi, l'amic de la parella, i tenim una persona que fa com teràpies així emocionals, que és l'Anna Barratxina, de la Pere de l'Ada.
1: Com va arribar a les teves mans aquesta proposta, Isidre? Qui és el culpable? Sigues honest i digu.
2: Doncs mira, amb l'Agustí Frank, que ja portem uns quants projectes treballant, ell tenia en ment poder fer un... Perquè ja portàvem unes propostes de drama bastant bèsties, no? Veníem de fer un monòleg que era ximpanzé i després també de fer un altre text
1: recordo.
2: Que parlava vam parlar que era la direcció amb la Núria Florença i el Raúl Tortosa. I també portàvem fent una altra obra que es deia Solstici, que ella també hi havia la Míriam, i era també parlant sobre les malalties mentals. I vam dir,
1: ara
2: treballant una miqueta a la comèdia i anem a jugar.
1: I no pel públic, no per nosaltres mateixos, vau dir.
2: Ah, això mateix, per la nostra salut mental també.
1: Digues.
2: I arran d'això va parir aquest text meravellós, que estem encantats i encantades de com està treballant aquest text. És un molt bon text, que parla de moltes... Hi ha moltes capes. Dins de la gran capa, que és el poder de la mentira i el poder de la veritat, hi ha la capa d'un pare que no accepta que la seva filla es fa gran, sí, de la relació de la mare amb la filla i el pare amb la filla, la relació entre com una filla pot modificar la relació amb la parella. Després ja també hi ha l'altra, per l'altra banda, hi ha la relació entre un noi jove i una dona gran, de com s'està permetent a la societat aquest tipus de relacions, i què és el que fa que es pugui mantenir, fins a quin punt tu ets capaç de mantenir aquesta relació i arribar a mentir, no mentir, per poder retar. Vull dir, ja està ple de capes que després, tot conjuntades, doncs crea aquesta mena de comèdia amb un ritme brutal. Ja, bueno, ja ho vas veure, que són 70 minuts.
1: Home, clar, sí. 60... És que aquestes comèdies tenen que tenir molt de ritme.
2: Això mateix, perquè funcionin.
1: Sí, sí, clar. Sí. Escolta'm, Isidre, aquest diumenge acabeu aquí al Gaudí, després anirem de Lolos? Sí.
2: Això seria meravellós. Això ho parlem també amb Bogambilia, amb el Màrius, i amb, també és una coproducció amb Bania Produccions, i ara el tema és que això segueixi viu més viu que mai, perquè realment veiem que el públic li està agradant molt.
1: Mana?
0: Està intentant. Sí,
2: clar que sí.
0: Sí, i tant.
1: Escolta'm, una altra cosa.
2: Estem encantats de treballar amb el Màrius i amb tota Bogambilia i amb tots també de la Bània, que s'han implicat moltíssim amb el projecte i realment...
1: És qüestió de reunir-se tots.
2: Al final, el treball en equip és el que funciona, eh?
1: Ah, bé, molt bé. Escolta'm, Isidre, després de My Only Fans, què tenim al calaix? On, quan el tornem a veure?
2: Bueno, ara mateix acabo d'estrenar un llargmetratge que s'ha fet amb Fito Produccions, sí, que parla sobre la dermatitis atòpica. I realment ha sigut superinteressant el projecte, el rodatge, i ara s'està estrenant. Llavors hem de fer, doncs el que és la promoció de la pel·lícula.
1: Sí.
2: I esperant ara aquest projecte, aviam si amb OnlyFans tenim gira, i hi ha algunes curetes així en el tinter que encara estan per
1: definir. No es poden dir.
2: És el típic que encara no acaba el projecte, s'ha d'acabar de consolidar per poder tirar-ho endavant.
1: Sí. I ara li passarem la pregunta al senyor Màrius. Màrius, quan et tornem a veure d'actor?
0: Ara tenim alguns bolillos de Cancún.
1: Sí.
0: Espero també que tinguem algun de RIP, que vam fer la temporada passada amb el Jaume García. I de moment alguna cosa més, però que
1: no ho pot dir. Però
0: de moment el que està preparant són bons. Mm-hmm. O sigui que...
1: Però mira, de moment... Que anirem, doncs
0: anirem...
1: Recordar a la gent que aquest diumenge és l'últim dia per anar a veure, per disfrutar, per gaudir el Gaudí de My Only Fans. Veritat o mentida? Sí, veritat.
0: Sí.
1: Isidre Màrius.
2: Que ho vinguin a veure.
1: Sí. Isidre Màrius, Isidre, moltes gràcies per la vostra amabilitat. Aguantar-me una mica. Ens veurem aviat, espero, desitjo.
0: Espero que sí. Espero que saps que ets molt benvingut al teatre.
1: Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Cuideu-vos.
2: Una abraçada.
1: Cuideu-vos.
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Una abraçada en porta.
2: Gràcies.
1: Adéu. Bona nit. Adéu.
0: Bona nit. Adéu.

0: ring.
1: See, I'm not getting married.
0: I beware.
1: Still not getting married.
0: Let us pray that we're not getting married today.
2: Molt bé, aquestes cançons de la musical Company. Unes estrenes que ja estan ja als escenaris de Barcelona i uns altres que estan a punt. Per exemple, ja està el senyor José Sacristán al Teatre Romea amb El Hijo de la Cómica, una gran interpretació del senyor José Sacristán, que és l'adaptador, el director i l'intèrpret d'això, El Hijo de la Cómica, repassant les seves vivències amb el Fernando Fernán Gómez, al Teatre Romea. També al Teatre Condal, una comèdia del senyor Cesc Gai, amb la Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xavi Mira, 53 Domingos, al Teatre Condal. Més endavant, ja ens avisen que al Teatre Borràs, del 10 de desembre al 7 de febrer, Eureka, la millor escola del món, de Jonathan Spector, dirigida pel senyor Pere, pel Pau Roca, sí, protagonitzada pel Ramon Madaula, Rosa Voladeres, Vicenta Ondongo, Enric Cambrai i l'Ava Saez. Van arribant les novetats d'aquesta propera temporada. I nosaltres, una mica més de Company.
3: I'd like to propose a toast.

Bé, i seguint amb els espectacles que estan ja en cartellera, doncs torna la truita del Baptista Amman. Un dinar que ho canviarà tot, això el Poliorama. Amb l'Emma Vilassau, Jordi Buixaderes, Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i la Tai Fati. I després, més endavant, ja de cara a Nadals, us vaig donant pistes per si de tenir que fer algun regalet, que us espavileu, perquè del 4 de novembre fins al 23 de gener tindrem allò de per fi me'n vaig al darrer espectacle de Carles Sanz. Això ho diu ell, jo no m'ho crec. Del propi Carles Sanz i el José Corbacho. Vull dir que no me creu nada. I fins aquí avui, doncs, dilluns, encara dilluns. Per cert que ens han canviat la zona de reposició del programa, abans era el divendres, ara serà el dissabte de 9 a 10 del matí. Per acompanyar-vos, quan obriu els ulls, doncs Ràdio Molins de Rei, tot teatre, repetició. Fins de dilluns que ve, sieu bonets, no em feu enfadar. Molt bona nit, adeu. Reasons for not being with

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el Departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 es troba tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil, al voltant de les 8 del matí. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions i, en conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Marxem ara fins al Parc del Reguisol de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, on s'acull la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesanal, Festa el Toc. Tota la informació d'aquesta estrena ens la porta des de Ràdio Vitamènia, Max Bosch.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa el Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa el Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I seguim amb cultura, perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: stay tuned for more Happy Days.
1: Bon matí de dissabte. Quan passen 6 minuts i escaig de les 10 del matí d'aquest dissabte 19 de setembre. Soc Cristian Bé de les vies de so de Ràdio Molins de Rei, al 90.2 de la freqüència modulada. Donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença Estereopop. Estereopop.

Fa uns minutets abans d'entrar a micro vaig pensar quina cançó posaràs per començar avui el programa d'avui. Doncs he vist un vídeo d'Avril Lavigne cantant en directe un programa de ràdio nord-americà i amb la seva veu, total, només acústic. I pensava, doncs mira, començarem avui amb la gran veu d'Avril Lavigne, aquest Girlfriend. Hem començat aquí l'estereopop, un estereopop avui amb un convidat, que a veure, personalment no hi pot ser, però que esperem que aviat pugui estar, perquè està ara mateix de gira. Era per presentar doncs el seu nou disc, el granadí Luis Ferre, que avui el tindrem amb el seu nou treball, avui com l'àlbum de la setmana. L'àlbum clàssic avui, l'àlbum clàssic a la segona hora de programa, tindrem el gran Neil Young, escoltant doncs els seus èxits, i també farem doncs una mica visió de la seva trajectòria musical. El gran canadenc, que justament comparteix nacionalitat doncs amb Avril Lavigne. Tota la vida vaig pensar que Neil Young era nord-americà. No, doncs és canadenc, El que passa que, clar, ha viscut molt també temps, ha viscut molt a part dels Estats Units, i també es nota una mica, no?, aquesta sensació de que artistes que ens sembla que és un país i resulta que n'és d'un altre. Tindrem en Neil Young i, com a part, com no, propostes i novetats. I per la setmana que ve, ja per als oients que tenim fidels de Turquia, del País Otomà, també començarem ja a escoltar alguna novetat dels charts que s'escolta doncs a Turquia, doncs també els tindrem. El country també, com no, tornarà, com dèiem la setmana passada, les coses aniran tornant a la seva normalitat. Com dèiem, portàvem dues setmanes de traçament amb el tema de les novetats i aleshores i propostes que us volia portar, i fins la setmana que ve no ens posarem una mica al dia. Escoltem una cançó de Queen, et diré el perquè. Escoltarem aquest èxit de I Want It All, de Queen, perquè la primera novetat que tenim per avui és molt i molt sonada, per si no l'has escoltat. Escoltem Queen, I Want It All.

Com sona la veu de Freddie Mercury, com sona el baix de John Deacon, com sona la guitarra de Brian May i com sona la bateria de Roger Taylor. I Roger Taylor justament obrirà la secció, l'àlbum de la setmana. Ai, perdona, perdona, no. Novetat. No la liem, coses de dreta. Roger Taylor és l'indicat per obrir la secció Novetats de la setmana amb la primera gran novetat. Per què? Perquè amb I See You Now és el seu nou senzill en solitari. Endavant, Roger!

Dreaming all day.

you now. Aquesta atmosfera, aquest piano, la veu, com la primera vegada que la vaig sentir, aquest nou senzill de Roger Taylor, em va semblar una cançó tan ensomiadora, allò que tanques els ulls i te transporta, la veritat. Gran, gran Roger Taylor, gran primera novetat de la setmana. Anem per la segona. Recordes aquesta cançó?

Doncs John Legend és la, també la segona gran novetat per avui aquí a l'Estereo Pop. Ens presenta el seu nou senzill, Daylights. John Legend.

Eco persistente. I ara escoltarem la, doncs, la cançó que ve a continuació. Náufrago. Avui, en l'àlbum de la setmana, Luis Ferrer. Aquesta cançó és especialment bonica pel saxofon, eh?

No, només escoltarem cançons que donin, doncs, part, formen part del, del seu, doncs, trajectòria, doncs, el seu àlbum de Luis Ferra, sinó que també, Pro Viejos Tiempos, per cert, es diu, sinó que també escoltarem cançons que formen part de la seva discografia, que no estan dintre del disc, però que sí, que recordarem la seva discografia, els seus temes. Justament les cançons que hem escoltat abans, Eco Persistente i Náufrago, són les dues primeres cançons que ell doncs, esmena en l'àudio que ens ha enviat. I les dues següents no formen part del disc, però sí que també les tornem a escoltar per si algun oient no l'ha escoltat. La següent cançó que escoltarem és Atado al Vacío.

Fem una petita, doncs, bueno, sembla que ens queda un tema. Sí, fem un tema i el pararem durant uns minuts i a la segona hora seguim escoltant aquest nou disc. La cançó que ve a continuació s'anomena Suelto y Respiro i és un dels últims senzills que va publicar Luis Ferrer.

0: Fem una petita parada amb el Luis Ferrer. A la segona hora escoltarem tres temes més, almenys tres temes més, que ens queda sobre aquella noche, que sabe tu miel, caída libre. Escoltarem més temes del seu últim àlbum. Doncs farem una petita paradeta i anem cap a la secció de les propostes que us portem aquí per a Estèria Pop en aquest dissabte, doncs, de 19 de setembre del 2026. La primera de les propostes són una proposta que ve d'aquí, del país. Ens la porta Anna Andreu i Jordi Matas. Escoltem Focs Artificials.
1: Ses muntanyes atretals, una campana, ja sé solo que fa sa matlle. Ses retxes

0: Adelante.
1: Ella ens porta música folk, cantautora Anna Andreu, i acompanyant-la doncs també el músic i fent els coros, doncs, Jordi Matas. Focs artificials, una de les propostes que portàvem per aquí l'Estera Pop. I la següent és la de Isobel Steele, coneguda per Itzy, en el projecte Little Dog Star. Isobel Steele, els britànics la coneixen per fer el paper de Liv Flaherty, que la coneixo jo perfectament, el personatge de la Liv Flaherty de la soap opera britànica Emmerdale, des del 72 que s'emet al Regne Unit, i rimpudament junt amb altres sèries com Coronation Street o Gent del Barri, coneguda per EastEnders. Però en aquest cas, la sèrie Emmerdale va sortir el personatge Liv Flaherty, i doncs l'actriu que el protagonitzava és Isobel Steele, coneguda per Itzy. El seu projecte, com en dèiem, es diu Little Dog Star, i ens presenta la seva nova cançó Put Some Miles On It. Per cert que Itzy ja té 9 discs també treballa, ara us el dic.

Put some miles on it, Little Dog Star, Ivy Steele, eh? Isabel. I ara una altra de les propostes que portem abans d'arribar al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte, doncs és la que ens porta Didi Allen, la seva cançó New Sunrise. Fins ara, no et desconectis de ràdio, m'ho dins de ràdio, tornem d'aquests minuts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest pròxim dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament perquè la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. En mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 registra retards a hores d'ara d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla a causa d'un atropellament a primera hora d'aquest matí. S'ha establert ja un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. Marxem ara al Festival Partides de Cambrils, a la comarca del Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Des de Ràdio Cambrils ens ho explica Marga Mallol.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I en els esports, ahir derrota de l'Espanyol davant l'Elx per 1-3. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
3: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

love you forever. Aquesta setmana, si el disc de la setmana és el de Luis Ferre, doncs la setmana que ve tindrem actor i cantant, músic, David Duchovny, conegut per el Fox Mulder d'Expedient X. L'hem tingut alguna vegada, ja més d'una vegada, aquí a l'Estereopop. La temporada passada va obrir també la temporada 25-26 amb les seves cançons. I és que la setmana que ve el tindrem com a disc de la setmana perquè, doncs, ha publicat Prince of Pieces, el seu nou treball. Doncs, a part de sector, també ha escrit un llibre, ja també en parlarem del llibre. Això la setmana que ve a l'artista serà, doncs, David Duchovny, junt amb Level 42. Els dos pròxims artistes clàssics a passar pel programa seran els Level 42 i els Fine Young Cannibals. Disfrutarem aquest, gaudirem aquest, aquesta temporada 26-27. David Duchovny la setmana que ve com l'àlbum de la setmana. I doncs anem cap a una altra de les novetats de la setmana. Ens la porta Adeu Varsovia. Ens canten La vida et queda bé.

La vida et queda bé, eh? Adéu, Varsovia. Una de les cançons que també podran escoltar en aquest senzill de dos cançons és la cançó Arrels. Ara ens queda una altra de les novetats doncs per portar abans de tornar a escoltar Luis Ferre amb el seu nou treball. Recordar que l'àlbum, l'artista clàssic avui és de Neil Young, el canadenc Neil Young. I doncs volia recordar a veure si la tenen per aquí. Veurem si tenim sort. Si no, te la busco un moment, que són dos segons. A veure, que és que tenim tanta cosa. Ah, mira, sí que tenen. Perfecte. A veure si recordes aquesta cançó. Sonava el 1994. El nord-americà Beck. La cançó s'anomenava... Perdona. La cançó s'anomenava Loser, eh? Així te'n recordes.

Amb aquest trip-hop i aquesta música de Loser, de Beck, que el vam conèixer al nostre país amb aquest tema. I ara Beck torna amb una altra cançó. Avui estrena a una de les novetats de Stereo Pop, Right Lonesome, el més nou de Beck. Més acústic, eh? T'agradarà aquest tema.

Wow. Quina cançó, eh? M'agrada, m'encanta aquesta part acústica de Beck, Right Lonesome, Lonesome, amb aquesta reverberació a la veu increïble. Tornem cap a l'àlbum de la setmana, avui, amb Luis Ferrer, amb el seu nou, doncs, treball, que es titula Por los viejos tiempos. Això sí, ens va també l'àudio que hem escoltat aquest a la primera hora, també ens ens recomanava una dels seus èxits també, que no forma part del disc, però sí que també escoltarem. A què sabe tu miel, Luis Ferrer.

0: amb la participació de Don Aitor i també de Julie Flow i Jather, rapejant i amb, també en base rock. Aquesta cançó també forma part del disc Por los viejos tiempos. Luis Ferre, sobre aquella noche se titula aquesta cançó. I l'última cançó que escoltarem d'aquest disc és una versió acústic del tema, doncs, Viviendo el sueño. No és la, no, aquesta en l'àudio ell no ens la, no ens l'ha dita, però la posarem.
1: Solo se vive una vez y quiero dejar en la historia mi eco. Hoy, contigo en este hotel, yo siento que el tiempo se ha parado en seco. La noche acaba de empezar, brindemos por algo especial. Chica, dejemos de hablar, creo que estoy soñando despierto. Dos, tres.

0: sueño.
1: Viviendo el sueño, Don Aitor, junt amb Lluís Ferrer. El Don Aitor ha sigut el major dels col·laboradors en aquest àlbum, Por los viejos tiempos, el disc de Lluís Ferrer que hem tingut avui a l'Estereo Pop. Muchas gracias, Lluís. Nos encanta tu música y gracias también a Marisa López des de León per al seu moment recomanar-me la música d'en Lluís. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara anem cap a l'àlbum clàssic de la setmana. Ai, que no ha sonat això.
2: L'àlbum clàssic de la setmana.
1: Ara sí, ara sí. Doncs avui l'àlbum clàssic de la setmana és artista. Hi ha vegades que pot ser l'àlbum de la setmana o artista. En aquest cas, el primer avui és el de Neil Young. La setmana que ve escoltarem els Level 42 i la següent els Fun Young Cannibals. Però avui toca el canadenc Neil Young, que avui farem una mirada retrospectiva a la seva carrera discogràfica. Neil Percival Young va néixer a Toronto el 12 de novembre de 1945, però una part important de la seva formació musical va tenir lloc a Winnipeg. Les seves primeres gravacions professionals daten dels principis dels anys 60 amb The Squires. L'any de l'any 66 al 68, Buffalo Springfield, instal·lat a Califòrnia, forma part dels Buffalo Springfield al costat de Stephen Stills, Richard Foray, Bruce Palmer i Joey Martin. El grup només dura aproximadament 2 anys, però ells es converteix en una de les formacions decisives en el desenvolupament del folk rock i el country rock nord-americà. Young ja aporta composicions com Mr. Salt, Speech into Fly o Broken Arrow. D'aquí, doncs, aquesta imatge que tenim de, que sempre hem tingut de que el Neil Young era nord-americà. No, és nord-americà, no, és canadenc, però va viure molts anys a Nord-Amèrica. L'any del 68 al 72 arrenca la seva carrera en solitari. Publica el Neil Young l'any 68 i un any després comença la seva relació essencial amb Crazy Horse a Everybody Knows. This is Nowhere, d'on surten Cinnamon Gold, Down the River, Cowgirl in the Sand, i paral·lelament s'incorpora a Crosby, Still and Nash, convertint-los en Crosby, Still, Nash and Young, amb els que participa en Deja Vu l'any 70. La primera de les cançons que escoltarem d'aquest del recopilatori de Neil Young és justament aquesta cançó, Cinnamon Girl, la noia de Canyella, de l'any 69, per representar a Neil Young Electric amb Crazy Horse. Curta, directa i amb aquell so de guitarra tan característic. Avui, Neil Young.

Neil Young, Cinnamon Girl. Jo amb el Crazy Horses. Wow. El mateix 1970 arriba un dels seus grans discos, After the Gold Rush, amb temes com Only Love Can Break Your Heart o Southern Men. Però l'èxit massiu arriba amb Harvest, l'any 1972, amb cançons com All Man, The Needle and the Damage Done i, sobretot, Heart of Gold. Harvest va ser el disc més vengut als Estats Units aquell any i posteriorment va entrar als Grammy Hall of Fame. La cançó que escoltarem ara a continuació és la cançó After the Gold Rush de l'any 70. L'altra cara, íntima, fràgil, piano i una de les seves composicions més representatives. After the Gold Rush, avui, a l'artista clàssic, el gran Neil Young.

Aquesta és Mònica Infusible de la cançó Heart of Gold del 72. Imprescindible, és probablement la seva cançó més coneguda i representa perfectament l'etapa del disc Harvest.

0: Heart of Gold, Neil Young, avui l'artista clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: En els anys 70, com hem escoltat aquesta cançó del 72, evita repetir la fórmula. En lloc de limitar-se al so amable de Harvest, Neil Young entra en una etapa molt més fosca i la imprevisible amb discos com Tonight the Night de l'any 75, Zuma de l'any 77 i posteriorment Comes the Time de l'any 1978. A l'any 79 va publicar Ross Never Sleeps, on uneix el Neil Young acústic amb el de guitarres elèctriques distorsionades. Aquella dualitat folk, íntim versus rock brut amb Crazy Horse, acabarà sent una de les seves grans característiques, i una de les cançons que escoltarem és de l'any 77, Like a Hurricane.

Aquesta cançó la deixarem que te l'escoltis més tranquil·lament, perquè si hem escoltat 4 minuts, encara en falten 4 més. Dura 8 minuts i 21 segons. Val molt la pena aquesta cançó, Like a Hurricane, de Neil Young. L'altra etapa, la dels anys 80, experimentació radical. Aquí gairebé cada disc pot semblar obra d'un artista diferent. Trans, l'any 1982, experimenta amb sintetitzadors i vocoder. Everybody's Rocking, l'any 83, recupera el rockabilly. And Always, l'any 85, entra plenament en el country. I finalment, l'any 89, recupera una gran presència del rock en Freedom, que inclou Rockin' in the Free World. Neil Young.

I en l'últim les cançons arriben a punt d'arribar, Panther, punt d'arribar al punt de les 12. Harvest Moon de l'any 92, final perfecte. Torna a la vessant acústica, country folk i més reposat 20 anys després de Harvest. La cançó que dura 5 minuts, no la podrem escoltar tota, eh? Escoltarem un tros. Però aquí veuràs també la part més country de Daniel Young. No et desconectis de Ràdio Molins de Rei, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori i amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
2: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La 5a edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obren noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
3: En els moments que estem és necessari l'art, és necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
2: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Es Fumato.
1: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

I arriba la secció Pick of the Pops. Avui viatjant a 1995,

Agafem la màquina del temps, agafem el Tardis. I viatgem, doncs, a una setmana com avui, d'un setembre de 1995. I mira què ens trobem. Hem acabat la segona hora amb Neil Young i la comencem amb Neil Young, amb la seva participació en Pearl Jam, Downtown, des del disc Crystal Ball d'aquell 95.

Downtown, the New Young, en aquell setembre de 1995. I la pròxima cançó que escoltarem estava en el lloc número 36 de les llistes amb la cançó de Real McCoy.

aquell setembre de 1995. L'any anterior, el 94, Rio McCoy, junt amb MC Sar, i ens portaven èxits com Runaway o Another Night. En aquest cas, Come and Get Your Love. Ara la pròxima cançó que escoltarem és en el lloc, doncs, número 36, però per entendre qui són els Charles and Eddie, hem de recordar cançons com aquesta. Te'n recordes? Te'n recordes de Where I Lied to You?

número 1. Charles Anelli en el lloc número 36. Entraven directament al 36. I la pròxima cançó que escoltarem també era una entrada en llista. Les dues pròximes cançons eren una entrada en la llista. Aquell setembre, aquella setmana de setembre, un dia com avui, de 1995, en el lloc número 32, entraven The Connells i el seu 74-75. Un d'aquests One Hit Wonders que a dia d'avui encara s'escolten i encara recorden.

74-75 dels Connells, entrant directament al 32. I una posició més amunt, en aquell setembre de 1995, en el lloc número 31, en troba The Bucketheads. The Bomb.

En aquells temps, encara la gent encara ho fa, del dissabte nit, Fiebre del Sábado Noche. The Bucketheads, The Bomb, la cançó de 1995. I un ritme molt, molt particular i molt semblant també amb les cançons d'aquestes de fires, de l'any... quan a les fires escoltava bona música, als parcs d'atraccions. Ho dic perquè en el videoclip de la pròxima cançó que escoltarem també té un ritme molt semblant. Es presentava l'àlbum Live de Simple Red i era una de les novetats de la setmana. Fairy Grant, Mike Hagnell i Simple Red amb aquesta cançó. Era una de les cançons candidates a la llista.

cançons en la seva totalitat no les podem posar. És que ja està en material del setembre del 95, eh? I una altra de les novetats que formaven part d'aquell setembre de 1995, novetats barra candidates, era aquest Rock and Roll Is Dead de Lenny Kravitz. Així obria l'àlbum Circus, el New Yorkí, amb les seves rastes, la seva forma de tocar el rock. Deia que el rock and roll s'havia acabat. Mai més lluny de la realitat. Més mal que no vam fer cas, però sí que li vam fer cas amb la seva música. Lenny Kravitz!

I ara del rock and roll, bueno, del rock de Lenny Kravitz, passem al R&B i hip-hop que ens tocaven mesclat amb jazz, que ens portaven les noies de TLC, Waterfalls, des del Crazy Sexy Cool. Número 28.

El posto en el lloc número 28, Waterfalls, de TLC, eh? Com en posicions per destacar, el 26 estava en I Can't Wait With You, dels Cranberries, Daniel Brisbois, el 25, de Dile, de David Sant Esteban, entrava al 25, Try Me, de Corona, del 23, al 22 entrava Ni Tu Ni Nadie, viceversa, Self-Esteem, de Offspring, seguia en el número 20, i atenció, perquè en el lloc número... saltem al lloc número 19 per escoltar música de pel·lícula amb la recent, en aquell moment, presentada pel·lícula El retorn de Batman, el desaparegut Val Kilmer fent de Batman a Batman Forever. Hi ha una música de Bon Odiege, Larry Mullen i Alan Clayton. You two, hold me, thrill me, kiss me, kill me. Recordeu aquella pel·lícula, Val Kilmer, també Tommy Lee Jones,

Val Kilmer com a Batman, Jim Carrey com a l'Enigma, Tommy Lee Jones feia dos cares, Nicole Kidman era la psicòloga, la doctora Cheese, doctora Chase, I Chris Donald, per primera vegada, el paper de Robin, el company de Batman. I una de les dolentotes, junt amb Jim Carrey, estava Drew Barrymore.

I anem de pel·lícula en pel·lícula, perquè en el lloc saltem fins al lloc número 10 per escoltar la banda sonora que Diana King, amb el seu Shy Guy, va formar part de la pel·lícula Dos policies rebels.

Pel·lícula protagonitzada per Will Smith, Joe Pantoliano, el seu company, també. Bad Boys. Martin Lawrence, que no sortia aquí en els crèdits, mare meva.

Will Smith i Martin Lawrence eren dos policies i que tenien que... Doncs... Ara em sortirà el nom. Penso que hauria de llegir el guió de la pel·lícula. Ahir vam conèixer també a Téa Leoni, després coneguda per un dels seus personatges principals de la sèrie La crua realitat. Aquestes sèries nord-americanes que en els anys 90 Canal Plus ens regalava, Com altra sèrie nord-americana que l'any 95 es va estrenar, tot això va enllaçat, Friends! Una de les novetats de la una de les novetats d'aquella setmana del setembre del 95 era aquest I'll Be There For You.

0: ¿Cómo va eso?
1: Que diu, ho deia Joey Tribbiani a la sèrie Friends. A dia d'avui, encara molt recordada i segueix sent una de les sèries més vistes de la televisió.

Exacte, perquè ens anem d'Estats Units fins a Suècia, perquè aquell setembre de 1995, com una de les novetats de la setmana també, la protagonitzaven el retorn de Ace of Base des de l'àlbum, presentant l'àlbum The Bridge, Lucky Love.

Una de les novetats que m'agraden els Ace of Base, sempre m'han agradat. Tant de bo tornin, eh? Tant de bo, tant de bo. Ace of Base, Lucky Love, des de l'àlbum de Bridge. Era una de les novetats candidates en aquell setembre del 95. I una també de les candidates que estava a punt d'entrar presentant el seu àlbum History, un àlbum de grans èxits, més temes nous. El rei del pop, Michael Jackson. You are not alone.

En queden pocs minutets, eh? Bé, ens queden alguna cançó encara per escoltar. I una altra de les balades que escoltarem, després de la de Michael Jackson, és la de Luz Casal. Des del disc Com la flor prometida. La cançó Besaré el suelo.

0: Aquí la veu de Luz Casal, uah. I ara una altra de les cançons en el lloc número 2 de la llista estava Iberia Sumergida.
1: Que cada uno aporte lo que sepa.
0: Héroes del silencio, des d'Avalanxa.

Ah, des del disc Avalanxa, Héroes del Silencio, en el lloc número 2. I en el lloc número 1, en el lloc número 1, dia com avui, un 19 de setembre, de fet, la setmana del 16 a la següent, doncs un dia com avui, un 19 de setembre de 1995, des del disc La rebel·lió de los hombres rana, el número 1 era para El último de la fila. El Sin Llaves. Amb aquesta cançó ens despedirem. Moltes gràcies i ens trobarem la setmana que ve. Sigueu bons, bon cap de setmana.

0: Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins dilluns, a veure.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
3: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre al referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió de Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i el desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte al Restes de Sèrie, un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de Sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
6: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
7: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Bona tarda, molinenques i molinencs. Comencem un nou programa a Ràdio Molins de Rei, concretament el 508 de música en 8 mil·límetres, on tindrem bandes sonores com les de El rei del joc, Papi Long, Nits de tormenta, Anet i 10 temes més que esperem hàgim seleccionat bé per a tots vosaltres. L'Eli Arjona estarà darrere la taula del control del so i un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Comencem, Eli? Doncs vinga, va, som-hi. I comencem amb la pel·lícula Moguda Celestial. És una comèdia de les denominades fantàstiques, estrenada el passat any sota la direcció d'Aziz Ansari, amb el mateix Ansari com a actor principal, i també hi són Seth Rogen, Keanu Reeves, Kiki Palmer com protagonistes. És una pel·lícula entretinguda, divertida i emotiva en la seva exploració de personatges reconeixibles amb el seu toc cinèfil que ens permet que ens remet a Que bello es vivir i la transformació del protagonista per mitjà d'una experiència reveladora. La seva banda sonora té aquest tema que interpreta el grup australià Real Life.

I seguim amb He-Man i els Masters de l'Univers. És un film del gènere fantàstic i d'acció d'aquest mateix any 2026, i en el repartiment hi són Nicolas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie i Jared Leto com protagonistes. Fantàstica aventura d'espasa i bruixeria que abraça sense complexos el seu llegat queer. No intenta dissimular el seu costat fantàstic, exagerat, extrovertit o, quan correspon, emotiu. Quatre dècades després continua funcionant. Escoltem de la seva èpica banda sonora, que és de Daniel Pemberton.

I suavitzem una mica la cosa amb la pel·lícula Begin Again. És un film dirigit per John Carney a l'any 2013 amb el següent repartiment: Keira Kinley, Mark Ruffalo i Hayley Steinfeld. La passió per la música porta a Greta i a Dave, nòvios des de l'institut, fins a Nova York. Però quan ell, un cop aconseguit l'èxit i la fama, l'abandona, ella es queda completament desolada. No es fa això, Eli? Una nit, un productor de discos, tot just acomiadat, la veu actuar en un bar de Manhattan i queda captivat pel seu talent. Escoltem a la pròpia Keira en un track musical de la pel·lícula. I la pel·lícula la teniu, si la voleu veure, a la plataforma Netflix.

s'enamora entre quadros de Monet, amb un estil que podria recordar a Midnight a París, de Woody Allen. Klapisch ensenya la forma més estètica i sensorial, la necessitat d'interessar-se pel passat. La banda sonora la signa Robin Cowdert i la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Deep Paul 2 és una pel·lícula del gènere d'acció i fantàstic de l'any 2018 que va dirigir David Leitch, amb el repartiment següent: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Sissy Bett i Macarena Baccarin. El mercenari mutant malparlat Wade Wilson, també conegut com a Deep Paul, reuneix a un equip de companys mutants per protegir a un jove amb habilitats sobrenaturals del brutal Cyborg Gale, que viatja en el temps. De la seva banda sonora escoltem aquest preciós tema que ens canta la canadenca Celine Dion. I la pel·lícula la teniu, sent d'aquest gènere, normalment sempre estan a Disney+.

Cònsol honorari és un film del Regne Unit dirigit per John Mackenzie a l'any 1983. I en el repartiment hi eren Richard Gere, Michael Caine, Bob Hoskins i Elpidia Carrillo com protagonistes. El doctor Eduardo Platt és un angloamericà treballant en un país llatinoamericà quan torna al seu país. Després de molt de temps restableix amistats i comença un afer. Tot això es complica en el moment que li demanen ajuda per un grup revolucionari que vol segrestar a un diplomàtic. Escoltem un track de la seva banda sonora que signen, atenció, Paul McCartney i John Williams, vaya duet.

Bé, i ara seguim amb la pel·lícula Annette. És una coproducció França, Alemanya, Bèlgica i Japó de l'any 2021 i que va dirigir Leos Carax amb Adam Driver, Marion Cotillard i Simon Helberg. Henry és un monologuista còmic d'humor incisiu. Anne, una cantant de renom internacional. Centre de totes les mirades, junts formen una parella feliç envoltada de glamour. El naixement de la seva primogènita, Annette, una nena misteriosa amb una destinació excepcional, els canviarà la vida. Escoltem de la seva banda sonora el tema Somei We Star, així podrem protagonitzar, seria més o menys la traducció, que ens interpreta el grup californià Sparks. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Bé, doncs ja hem arribat a la secció pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim L'estrany succés. És una pel·lícula anglesa de l'any 1950, que vol dir que la pel·lícula té 76 anys, i que va dirigir Terence Fisher, sent una pel·lícula d'intriga i romàntica on hi sortiren Jan Simmons, Dick Bogert i David Tomlinson com protagonistes. En el París de 1889, un artista britànic ajuda una dona a trobar el seu germà, extraviat en una fira mundial. La banda sonora la signa Benjamin Frankel.

I ara anem amb Watchmen. És una coproducció Estats Units-Reina Unit-Canadà de l'any 2009, dirigida per Zack Snyder, i amb el repartiment següent: Jackie Haley, Malin Ackerman i Patrick Wilson. El 1985, on hi ha antics superherois, l'assassinat d'un col·lega envia l'actiu vigilant Rorschach a la seva pròpia investigació, descobrint una cosa que podria canviar completament el curs de la història tal com la coneixem. De la seva banda sonora escoltem el tema interpretat per la cantant alemanya Nena. El tema és 99 Luftballons, 99 globus.

grans bandes sonores de la història, eh? Quina tenim avui? Doncs tenim Papillon. És un film dramàtic dirigit per Franklin Schneffler a l'any 1973, i on sortiren Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory i Don Gordon. Papillon, un home condemnat per assassinat, és enviat a un penal de la Guaiana Francesa. Durant el viatge, en vaixell, coneix a Louis Degas, falsificador de bons de la Defensa Nacional, un home feble, al qual Papillon ofereix protecció a canvi dels diners que necessita per fugir de la presó. Escoltem de la seva banda sonora a la cantant Nicoletta amb el tema Tu a qui regardes la mer, tu que mires el mar. I la pel·lícula la teniu encara si la voleu veure, gran superproducció d'aquestes èpoques de l'any 73, la teniu a Movistar Plus.

Marea Negra és una pel·lícula basada en fets reals que ha dirigit Peter Berg a l'any 2016. I en el repartiment hi eren Mark Wahlberg, Carl Russell, Kate Hudson i John Malkovich. Basat en els esdeveniments succeïts al Golf de Mèxic a l'abril del 2010, quan un accident en una plataforma de la BP que perforava per extreure petroli va causar una catàstrofe que va matar 11 persones i en va ferir 16 més, provocant, a més, una de les catàstrofes mediambientals més greus causades per l'home. La música de la pel·lícula és de Steve Jablonski i la teniu a la plataforma Netflix.

El rei del joc és un drama dels anys 30 que va dirigir Norman Jewison a l'any 1965 amb Steve McQueen, Edward Robinson, Carl Malden i Anne Margaret. Finals dels anys 30. Els millors jugadors de pòquer competeixen pel triomf a Nova Orleans. Un jove jugador s'incorpora al selecte grup de tafurs que es proposen derrotar a Robinson. Popular pel·lícula amb partides plenes de suspens. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que interpreta Ray Charles.

Bé, i ara anem amb la pel·lícula Xocolata. Que bona, eh, Eli? Ui, menjaríem ara una presa, no? És una comèdia romàntica del Regne Unit que va dirigir el suec Leif Ahlström a l'any 2000, i com principals intèrprets hi sortien Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp i Carrie Ann Moss. Una dona francesa i la seva jove filla obren una xocolateria en un petit i remot poble que sacseja la rígida moral de la comunitat. És una pel·lícula deliciosa amb l'aroma d'un conte de fades. La banda sonora és la britànica Raquel Portman i la pel·lícula la teniu a Netflix.

Ara acabem amb Nits de tormenta. És un drama romàntic dirigit per George Wolfe a l'any 2008, amb Richard Gere, Diana Lane, James Franco i Scott Glenn com protagonistes. Un doctor que va a camí a visitar el seu fill coneix a una dona en un matrimoni infeliç en un hotel de Carolina del Nord. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la canadenca Celine Dion, anomenat Just Walk Away, simplement marxa. I la pel·lícula, si la voleu veure, és una pel·lícula romàntica, la teniu a la plataforma Netflix.

I final del programa d'avui, que ha estat el 508, on esperem hàgiu gaudit de les bandes sonores que us hem preparat. Donar les gràcies a la Eli, fantàstica com sempre a les vies de so, i a vosaltres, oients, gràcies per la confiança. I, si no passa res, la propera setmana tornarem amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Fins aleshores, gaudiu de la setmana i que vagi molt bé. Adéu-siau!

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
0: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys hi ha estat sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
2: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta, hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid, a nosaltres també.
0: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
3: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents en la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència. Perquè amb els drets no es juga.
0: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
2: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona en la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
7: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del titular europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
2: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
8: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
0: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
2: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement de cara a dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
9: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys de la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
2: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta IRPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
10: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
11: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
10: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
2: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
12: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que la persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
12: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
13: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
12: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
13: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
12: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de messatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en amb 410 quilograms de cannabis ja hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
2: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada ha sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
0: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta, la prealerta ja ha quedat tancada.
2: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, que ja no fa falta.
0: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera Lluís Sabater.
14: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
15: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
14: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
16: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vullpellera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després

0: director local de comunicació d'aquesta església.
1: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
0: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
2: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
3: Una cosa és, et podria dir que com que nosaltres venem poesia, les perspectives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
4: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
5: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Mario Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
2: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
5: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avanç social de tots aquests projectes.
6: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
5: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
2: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan Garcia es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada a l'11 titular de Dominic Lecaoic no està descartada.
2: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
5: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
2: Camí un d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport. En directe des de Ràdio Rubí, Sis Colar, aquí s'ha endut la primera victòria del curs.
8: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure,

0: victòria més contundent, 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
1: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa al marcador. El descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa. Cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat dos gols més, mentre que Martina Claveria, Carol Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim Centre Natació Metro 12, Club Natació Terrassa 8.
1: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
3: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
3: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant de l'Eima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la codo de legislatura, sinó que ha apuntat els reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
5: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
5: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Tot el tema, molt per veure, molt per llegir.
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquesta coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi nodular contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat, la normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada, quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol, i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La Setmana del Llibre en Català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Moliner, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la base social d'aquests dos projectes.
12: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassada aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puigdollers, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic al Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Trobarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
2: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet al Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des de Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però s'obre il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del CAO i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià, 16-15. I avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arribar al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Continguts en xarxa.
3: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tenit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
4: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
3: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
3: A Tenit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tenit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
7: No em dóna la gana fer-me gran.
25: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
3: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
26: Venga por lo de posar sin pantalones.
20: Continguts en xarxa.
24: La xarxa de comunicació local.
27: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a Parc del Vallès de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Candic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons el comitat de CN i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que en Dick li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Dick es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'Aula de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar a la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la setmana del llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvingudes i benvinguts a una nova temporada d'Helena amb H, on les històries dels incansables són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones incansables a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

0: Anabel Pardo González.
1: Hola.
0: Tot és possible amb un somriure?
1: Sí, jo crec que sí, eh?
0: Tot és possible.
1: Tot és possible. A mi em caracteritza molt el somriure, eh? De fet. I també amaga moltes coses, el somriure.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Home, ah, sí, aquesta sí. Me l'has d'explicar, eh?
1: Sí, darrere un somriure pot haver més coses de les que ens pensem, eh? Pot haver més que felicitat, potser a vegades hi ha tristesa o no? O hi ha
0: és com una façana, no? Com un aparador, no?
1: Sí.
0: Benvingudes.
1: Gràcies.
0: Benvingudes. Benvingudes en plural, eh? Tu i l'Anabel, eh? Què et sembla?
1: Unes quantes Anabels.
0: Unes quantes que dones que hi ha aquí dintre. Que hi ha aquí dintre. Bueno, no és tan allunyada
1: no,
0: la realitat.
1: No, és veritat. És
0: perquè
1: veritat.
0: Està l'Anabel, l'Anabel mare, l'Anabel professional, l'Anabel amiga, eh?
1: Sí.
0: Etcètera, no?
1: N'hi ha diverses.
0: Així que mira, veus? Qui projecta, construeix. Avui parlem amb l'Anabel Pardo González, impulsora de projectes transformadors i fundadora de Gavit Consulting. Amb més de 15 anys d'experiència en entorns de transformació, Anabel ajuda professionals i equips a ordenar, a posar ordre, projectes complexos i fer-los avançar. Ara entrarem, en
1: entrarem,
0: tot això,
1: sí.
0: Però una mica perquè els nostres oients es facin aquí tenim a davant, que tenim una donassa.
1: M'estàs fent ficar vermella.
0: No, home, no. Acompanyes especialment empreses familiars.
1: Sí.
0: A liderar els seus propis processos des de dins, vale? Llavors, l'Anabel, jo diria, en tres paraules, que combina estructura, tecnologia i lideratge.
1: Sí.
0: Humà.
1: Humà,
0: lideratge,
1: sobretot
0: humà,
1: humà,
0: perquè estem a la IA, a l'època de la IA.
1: I tecnologia humana, també.
0: Tecnologia
1: humana.
0: Anem
1: a humanitzar tot això.
0: Ai,
1: mica,
0: quants matisos, que bé. Per aconseguir aquesta combinació, que la visió, aquesta visió, missió, no?, que sempre apareix a les webs, sí, de les empreses, no?, se converteixi en realitat.
1: Exacte.
0: Sistemes clars, així és ella. Sistemes clars que ordenen sense asfixiar i canvis que siguin sostenibles i amb focus.
1: Exacte. Molt bé.
0: Et conec farà 3 mesos.
1: Sí.
0: Però és exactament el que em transmet l'Anabel.
1: Que bé, que bé, que bé. Sí. He fet bé la feina, doncs.
0: Sí, sí, sí, sí, així és, així és.
1: Sí, sí, sí.
0: Així que avui, en aquesta entrevista, la primera de la temporada, que em fa moltíssima il·lusió, i en directe, estem en directe, Anabel.
1: Quins nervis.
0: Quins nervis, ai, això és una conversa entre amigues. Vull que ens expliqui tot això que hem fet, aquesta intro tan, tan bonica, no? Perquè en definitiva és una intro bonica, sí, de coses que l'Anabel fa ja molt de temps, no?, per a empreses, que com es tradueix la visió en projectes que realment avancen, no? I com aconseguir que les organitzacions, això és fantàstic, deixin de dependre sempre del suport extern. I tu et dediques a això.
1: I em dedico... És contra, no?
0: Contradictori.
1: Contradictori a vegades, no? Però bueno, va amb la meva manera de ser, eh? A mi em van els reptes, no? I jo he estat molts anys a l'altre costat, o sigui, sent la que contractava consultors, no? I que costi fer fora un consultor de casa teva, quan no el necessites, perquè, no? Al final, i a les empreses familiars, que ara són molt aviat petites, més aviat, doncs és el fet de dir-los que aquestes empreses potser no poden sostenir un consultor cada mes.
0: Clar.
1: I potser sí puntualment, no? Llavors, saber que tens un suport quan el necessites. I per mi és enriquidor. Sé que és un repte, potser ara he fet els 40, potser quan el faci els 50 diré necessito...
0: Voldràs més estabilitat.
1: Referència, però avui per avui, des de fa molts anys, ho prefereixo així.
0: Però no creus que en realitat... A veure, la necessitat existeix. I si tu fas la bona feina i generes valor, perquè en definitiva tu el que fas és generar valor... La recurrència vindrà sola, no serà
1: exacte,
0: una cosa imposada.
1: Però no té per què ser imposada mensualment. Perquè hi ha una cosa important a les empreses que són els seus ritmes, la seva operativa, n'hi ha que són estacionals i potser a l'estiu no els hi va bé, quan a tot va millor perquè sembla que és el moment de parar i reflexionar. O potser una altra, ara hi ha una que comença la temporada, la campanya de Nadal, i hem hagut de parar els projectes i els arrencarem al febrer-març, no? Llavors és com, anem a respirar amb les empreses. Tot això ve...
0: Que bé.
1: Perquè jo ja he viscut això de tot és per ayer, que deien, no? I de viure en l'urgència i en la reacció. I a vegades és com, parem-nos, definim, planifiquem aquesta estructura, però entonem-li respir i aire, no? Llavors, quan a les empreses també els dones aquesta llibertat de dir ara sí, ara no, i per mi el gran èxit és quan també poden fer soles els canvis i que passin coses. Fem un cafè, fem un dinar, quan vulguis, i segur que et tornen coses o em recomanes. Llavors, ja m'està bé. I després hi ha aquest, i després sempre ho dic, a mi em va el poder-me moure en diferents espais. Això no ve d'ara, vaig ser molts anys assalariada, i també necessitava, dintre d'aquella gran empresa que tenia diferents línies, anar canviant, no? No fer...
0: És el teu tarannà.
1: És el meu tarannà, sí. Que una mica cul inquiet, no? Això...
0: Molt bé, molt bé. Molt valorat, jo crec.
1: Exacte.
0: Un perfil així a qualsevol empresa,
1: sí.
0: Jo diria. Anabel, on vas néixer? I com vas acabar convertint... Ja anaves a respondre un moment. Com vas acabar convertint-te en la persona que ajuda empreses, a persones i equips, a ordenar els seus projectes?
1: Jo vaig néixer a Reus, tot i que amb 6 anys vaig anar a viure en un poble que es diu La Selva del Camp, per tant em considero salvatana. M'he casat amb un salvatà, els meus fills són salvatans, no?
0: Que està a prop, al vol.
1: Està a 6 quilòmetres, llavors, des de petita ja vaig viure allí. Com vaig arribar? Pues és curiosa la història, perquè jo sóc arquitecta.
0: Vale.
1: Vale. La carrera, doncs, l'any, el segon any de carrera va esclatar la crisi del 2004-2005, aquella crisi, no?, de la construcció, i per tant, tot i que vaig poder fer pràctiques, quan vaig acabar la carrera la feina era complicadíssima de trobar-la i exercir-la, doncs no vaig arribar, vaig fer molts anys de pràctiques en diferents espais, però no vaig arribar ni a col·legiar-me. En paral·lel, amb uns 16 anys, ja vaig entrar a treballar a l'empresa del meu tiet i els seus fills, amb qui em porto 10 anys, que són els meus cosins, que és una empresa de transport i logística. Avui en dia ja, no sé si són més de 300, amb 400 delegacions per Europa, una empresa molt gran, que jo he vist créixer, que ara ja està entrant la tercera generació, que són els fills, no?, dels meus cosins.
0: Vale. I vas entrar a una empresa familiar.
1: Vaig entrar a una empresa familiar,
0: vale,
1: l'empresa del germà del meu pare,
0: vale,
1: no?, on hi ha una frase que sempre ens caracteritza, que quan jo vaig dir, papa, digue-li, el tiet és mon padrí, no?, digue-li el padrí si puc anar, i amb tot el respecte, no?, de no dir-li jo, i va dir, vale, que venga, però si vale, vale, com dient...
0: Clar, molt bona.
1: No?
0: Està
1: molt, molt bé. I això devia ser bona, perquè estiu rere estiu ja anava, no? I després, doncs, amb 24, 25 anys, doncs ja em vaig quedar com uns 12, 13 anys seguits treballant amb ells. Per bona. Tant, tan mala...
0: No, valies.
1: Llavors, aquí comença una mica, sense donar-me compte, la història de que jo entrava i estiu rere estiu, anava als diferents departaments a donar un cop de mà, però quan ja em proposen, jo acabo, estic acabant la carrera, no hi ha feina, i ells me diuen, doncs nosaltres et necessitem un temps, i aquest temps es va anar convertint en anys, on jo vaig començar a ordenar problemes, departaments que no funcionaven...
0: Que bé.
1: Vaig implantar els sistemes de qualitat, llavors vaig topar amb el món de la qualitat sabent que tot això es podia documentar i eren processos...
0: Clar.
1: Em vaig formar, vaig treure el màster d'auditora... I després va arribar la tecnologia. El gran repte, el gran projecte, que era canviar el sistema informàtic, un programa nou a l'empresa, i on vaig veure que la tecnologia, uau, tot el que podíem fer i tot el que vaig fer i tot el que faig avui en dia, no? I d'aquí... amb una empresa gran que va anar creixent, no?, que potser quan jo vaig entrar devien ser 40-50 treballadors i ara ja són més de 300, doncs vam poder veure, no?, com jo, diferents línies de negoci, les diferents delegacions, sense saber-ho llavors, això ho he esbrinat aquests últims anys. El que feia era liderar projectes. De fet, quan vaig decidir marxar d'allí, el que vaig estudiar és project manager, vaig dir, pues això, no? I quan estudiava deia, pues això ja ho sé, perquè m'ho ha ensenyat l'experiència, no?, o rodejar-me de gent que en sabia més que jo, no? Aquests consultors, que n'hi havia alguns que eren bons i que també m'ajudaven molt a créixer.
0: Vas conèixer l'ofici abans de saber, no?, què era allò que volies fer, no?
1: Exacte.
0: Això és fantàstic.
1: Exacte.
0: Això és fantàstic. Després li vas posar nom i després vas crear la teva empresa.
1: Exacte.
0: No? Ara pensava, no m'havies dit on havies nascut, si
1: sí.
0: Dit. Llavors, ara com si expliquessis als teus fills, que abans m'has fet una explicació molt bona, a què et dediques, sí, Anabel, exactament?
1: Segons els meus fills, bueno, la meva gran, de 10 anys, diu que jo em dedico a ajudar que les empreses funcionin millor.
0: Uau, la pots contactar ja, contractar com a directora de màrqueting, aquesta nena, perquè...
1: A mi em costa al final explicar, perquè és veritat que també faig molts tratges a mida, no? El treballar amb empreses petites és aquí, no? Llavors, el que ajuda al final és, com tu em deies també, a posar ordre, a estructurar, sobretot en empreses familiars, pateixen creixements on tothom fa de tot, no? Això és el que em trobo, llavors és... Vale. Anem a reflexar-nos en aquestes empreses grans, que també doncs, algunes he pogut acompanyar, on estan estructurades... Parlem de responsabilitats, d'un organigrama, i anem a aplicar canvis. I aquests canvis no es fan dient hem de fer. darrere hi ha molta feina i apareix aquesta paraula projecte, no? Que crec que més endavant en parlarem, que té consistència com a tal.
0: Com era l'Anabel de petita?
1: Com era?
0: Quan li preguntaven, què vols ser de gran?
1: L'Anabel de petita era molt, molt, molt vergonyosa, molt. I el que volia ser de gran era arqueòloga.
0: Arqueòloga?
1: Ma mare sempre diu que allà on hi ha una pedra, allà està l'Anabel intentant que aquesta li parli o li expliqui la història. Sí, sí, sí, sí. D'aquí va derivar l'arquitectura, però el fet de la història antiga, no? Tot aquest món m'apassionava bastant.
0: Ens comparteixes una cançó que et posi les piles?
1: Aquest em costa, perquè sí? En tinc moltíssimes, però et podria dir la banda sonora de Pirates del Caribe és una que mou...
0: Bastant, no?
1: Bastant, exacte.
0: Un llibre.
1: Un llibre. Recomanaria un llibre, Hábitos Atómicos.
0: Uau, boníssim.
1: I després n'hi ha un altre que ara m'he llegit fa poc, que és El poder del ritual, de la Gemma Fillol, que també m'ha mogut a moltes coses.
0: Ah, mira, aquest no el conec. Sí. Molt bé, i la Gemma Fillol m'encanta.
1: Sí, doncs pues és el segon. En té dos, el segon...
0: Doncs ja...
1: És interessant de llegir.
0: Ara no tu. Comparteix a dia d'avui, quins ingredients haurien de tenir aquella recepta que diem de la felicitat?
1: El somriure.
0: El somriure sempre. No? Això ja ho portem de sèrie,
1: això
0: nosaltres.
1: Jo ja ho porto sempre. I després crec que viure-ho tot. És a dir, viure tots els moments que pertoquen, no? La felicitat no és tot el dia, la felicitat són instants i no estic feliç contínuament, no? Però també hem de transitar aquells moments que no són feliços. I per tant, això per mi forma part de la recepta de la felicitat perquè és un aprenentatge, no? I potser saber per on no, sobretot aquest cap a on no vull anar perquè l'he transitat, no? I per tant, si no estem bé o no estem tristos o estem angoixats, també forma part de la recepta per poder arribar a la felicitat, que això no vols que hi sigui, no?
0: Totalment d'acord. Com comences el teu matí?
1: El meu matí, des de fa com 3-4 anys, el començo per mi. Abans el començava treballant, no?
0: Molt bé.
1: Ja m'aixecava i ni cafè ni res, i obria l'ordinador. I després del burnout vaig decidir que això no podia ser. Tot i que em va costar perquè vaig recaure, però no, ara ja fa un temps que el començo per mi, abans que s'aixequi tothom a casa.
0: És a dir, que matines...
1: de silenci. Sí, no sóc del club de les 5, però bueno, del club de les 6. Que ells no estan famós, però...
0: A veure, jo diria que els que som del club de les 5, moltes vegades som del club de les 6, perquè clar, el despertador toca, però allò, al final dius, bueno, el de les 6 també està molt bé,
1: clar, jo tinc dos nens petits que quan se'n van a dormir és bastant d'hora, però comença una part del dia important a fer moltes coses, no? I he estat una mica amb la meva parella, per tant és com...
0: Jo crec que aquest objectiu...
1: Dormir, llavors, si m'aixeco a les 5, a quina hora m'he d'anar a dormir, no? Però sí que a les 6 no s'aixeca ningú, les persianes estan encara als veïns baixades, no? Veig sortir el sol, i és com aquest moment, doncs una mica d'esport algun dia, una mica el que em ve de gust. Llegir, escriure sol està bastant...

0: una super manera de començar el dia.
1: Sí, sí.
0: Ets
1: conscient, no? Tot, hi ha dies home, com tothom, eh?
0: Que plou, hi ha dies que plou.
1: I hi ha dies que tinc una reunió a les 8
0: i no pot ser.
1: I no pot ser, no? Però la majoria de lo possible... I això m'ha canviat moltes coses, eh?
0: M'ho crec.
1: Sí, després correrem. I després hi ha dies que dormirem poc. Però aquest moment, inclús els dissabtes i els diumenges, eh? Intento de dir... Potser no són les 6 o les 8, però després us aixeco.
0: Anem canviant de club, no? El club de les 6, de les 8, de les 9, sí, però...
1: Però aquest moment per tu, sí, perquè no el tenim. Sí. Com a dones,
0: sí,
1: hem de buscar aquests moments per nosaltres.
0: Totalment. A més, has dit bueno, coses fantàstiques, no? Escriure, endreçar, no? A veure, les que som dones actives, no? I en definitiva que tens moltes idees, moltes ganes, tens iniciatives, al final has d'endreçar, perquè és que si no... és complicat, no?
1: I que després
0: no?
1: Les coses que escrius passen.
0: També és
1: perquè
0: veritat.
1: Hi ha moltes coses que a vegades no et venen, no? Jo hi ha una altra cosa que intento fer bastant, que és sortir a caminar a la naturalesa, i allí és increïble. Allí no em fico podcast ni res perquè no em deixen pensar. Necessito com música de fons, però jo poder ordenar, no? I quan arribo és com la llibreta ràpid, no? I hi ha coses que escrius... O sigui, dies, jo no escric... No sé què escric, no? És com allò que agafo, allò que te'n recomanen, no? De dir, vale, escriu i el que et sentis. Però hi ha dies que realment faig una llista. He de parlar amb aquest, he de trucar aquest, he de no sé què. Però, ostres, ja està. Saps? Potser he treballat, però... No?
0: Però jo al final...
1: I hi ha coses que jo he escrit en aquests anys del meu propi projecte que després han acabat passant. Vull dir que...
0: Que
1: no? Cuidado, el poder aquest, que potser hi ha gent
0: sí,
1: que no se'l creu.
0: Sí, el focus, que
1: però...
0: tu deies, no?
1: Però jo crec que sí que hi és.
0: I tant que sí. Per acabar aquesta part... Si poguessis escriure més, mira, em ve molt al pèl perquè tu ets d'escriure el títol del llibre de la teva vida.
1: Jo crec que el diria La reinvenció no s'acaba mai.
0: Ai, no? Que bé.
1: Perquè jo molts anys vaig pensar que quin fracàs haver estudiat arquitectura i no exercir-ne, tot i que l'empresa familiar al final s'hi construïa en alguna cosa i he format part de projectes xulos de construccions clar, de naus o de, no, de les instal·lacions. Però hi havia aquesta part de dir, i això de què m'ha servit? I avui en dia penso que sí, vale, no faig cases, no faig edificis, però Déu-n'hi-do, o sigui, tot el que jo vaig estudiar allí, tot el que em va estructurar en aquelles èpoques, això avui en dia ho estic, no? La direcció de projectes ja ve d'allí una mica, no?
0: Totalment.
1: I després vaig estar molts anys en els sistemes de qualitat, que actualment és una línia de servei que puc oferir, no? La tecnologia va arribar, llavors és com... És veritat, la societat canvia molt ràpid... I crec que, no, esto, no, lo de reinventa-te o moriràs, pues jo crec que va per aquí, no? I això crec que ho hem de tenir tots.
0: Doncs aquest nom ja el guardo, perquè potser un dia et convido, perquè em presentis el teu llibre.
1: Esperem.
0: Clar, és que és fantàstic. Fantàstic, a més és que diu molt de tu.
1: Sí.
0: I aquestes pàgines estarien plenes d'aquestes idees que tu constantment estàs escrivint. Anabel, endavant.
1: Endavant. Només me falta això ara. Un llibre.
0: Tot és possible amb un somriure, recorda. Doncs ara sí, Anabel, ara m'agradaria entrar més a la part aquesta de professional, no? Que hem començat una miqueta i que bueno, que t'il·lumina quan parles d'ella perquè realment t'engresca i perquè realment tens passió pel que fas.
1: Sí.
0: Es nota moltíssim.
1: Gràcies.
0: I això jo crec que és meravellós i a més és... tothom que seu en aquesta cadira té aquest tret, no? És un incansable, perquè crec que en definitiva res és gratuït.
1: Exacte.
0: Darrere sempre hi ha una trajectòria, un, no?
1: Vivències, no? Perquè al final això que dius de la il·lusió, no? I els dilluns no són un mal dia. Fa un temps abans. Va haver una època que sí que em costava molt, eh? Arribava el diumenge i ja m'entraven tots els mals. Tot i que m'encantava la meva feina, però hi havia altres situacions, no? Però jo des de fa un temps... És que potser un diumenge estic treballant, estic avançant en els projectes, vull dir que... Qui ens ha dit que hem de treballar de dilluns a divendres 40 hores?
0: Correcte. Totalment d'acord. A més, jo vaig trigar tant en, per exemple, agafar-me un dimarts i no sentir-me culpable.
1: Exacte.
0: Què dius? Però si després...
1: Jo fins que no he sigut autònoma, jo no ho he pogut fer.
0: No, clar, evidentment, quan treballes per un altre és impossible. Bueno, és impossible no, però és més difícil,
1: exacte,
0: no? És més difícil.
1: Però bueno, conec però igualment... molts autònoms que tenen aquest de...
0: Sí.
1: He de tenir un horari, no puc anar...
0: Sí.
1: Això, no? No puc anar...
0: Sí,
1: jo les
0: no?
1: Compres de Nadal les faig entre setmana. Ara, doncs després, potser el dissabte i el de diumenge he d'avançar coses perquè no, els clients
0: no,
1: han de rebre
0: els
1: la seva informació.
0: No?
1: Les
0: clar,
1: coses, sí.
0: Clar.
1: Sí.
0: Tu i jo no sé si acabarem, eh? Acabarem perquè tenim xerrameca per estona, eh? Però vinga, explica'ns Gavit Consulting com neix.
1: Neix d'una necessitat, no neix d'una il·lusió, eh?
0: Bueno.
1: Neix de que després d'aquests anys a l'empresa familiar, on jo ja liderava el Departament de Tecnologia i Sistemes de Qualitat, una mica un...

0: I més bé, i una solució en marrones, que li dic jo, al final és allà hi havia un problema. No?
1: Solució en marrones? Bueno, mira, és un títol també.
0: Mira,
1: sí?
0: La meva filla té dislèxia i l'altre dia em deien que els dislèxics, jo crec que alguna cosa tinc, són grans proporcionadors de solucions. Davant d'un problema o d'una cosa veuen diferents escenaris. Mm-hmm. I jo soc així. No? Llavors hi havia aquesta part de que jo disfrutava perquè cada dia hi havia coses diferents, però bueno, hi havia molta pressió, molta ansietat i hi havia, bueno, moltes altres coses paral·lelament a la maternitat. Llavors pateix un burnout amb problemes personals i mèdics, vull dir que al final m'ha afectat la salut. Hi ha l'anècdota, pensàvem que venia el tercer. I ho puc dir obertament perquè no me n'amago, perquè crec que s'ha d'explicar.
1: I
0: perquè sembla que faci por explicar-ho, doncs sí, vull dir, va haver un moment que li vaig dir al meu home, m'ha buscat un test perquè, no sé, crec que fa 4 mesos que no m'ha vingut.
1: I no era...
0: I jo no me n'havia ni adonat compte, em sembla que va ser com un uau, no? Fas allò números, no?
1: Imagina't com anaves,
0: el petit devia tenir 2 anys i mig i la gran 5 o 6, es porten 3, llavors era tot, no? I viatjar, perquè, no? Després doncs, tot va tornar a la normalitat, van dir que havia sigut estrès. Prèviament, ja feia anys, vull dir, el burnout no ve d'un dia per l'altre, el burnout són molts anys, l'embaràs del segon també va ser molt complicat, amb una amenaça de part prematur, on em vaig tirar 2 mesos de repòs absolut, no? Però després va venir el Covid i ho va parar tot, perquè el Covid em va deixar a casa bastant de temps, tot i que nosaltres no vam tancar, però jo podia treballar des de casa. I llavors en aquest moment va arribar un moment ja de molta ansietat, on jo no vaig poder dissimular davant dels nens el meu neguit, un dia ja plorant i tot, i vaig dir, hasta aquí, jo necessito sortir-me, necessito respirar. I vaig marxar de l'empresa sense tenir feina, vaig marxar i dir, però marxo, no va agafar una excedència, necessito marxar. No és només Valtros, sóc jo, hi ha moltes coses aquí, necessito marxar. Des d'aquí, quan vas a buscar feina i tens un nen de 6 i un nen de 3, què trobes? Trobes horaris de 8 a 5.
1: Que bé.
0: O de 7 a 3.
1: D'això també.
0: I això, com estàs present en la vida? Jo vaig decidir ser mare per estar present en la vida dels meus fills. Jo tinc molta sort. Tinc els 4 avis, tinc els meus sogres i els meus pares, bé, un problema amb coses, però bé, que se n'han cuidat moltíssim. Jo no he pagat acollida, no he pagat menjadors, vull dir que amb això tenim una sort. Però jo vull estar, jo els vull anar a buscar al col·le. I vull estar a la tarda amb ells.
1: Vols conciliar, no?
0: I vull estar amb ells, no? El meu home té una feina que és molt... És un taller on allà és impossible demanar una reducció. Ell ara també és autònom, justament. La nostra història va ser... Ens van fer autònoms els dos alhora. I des d'aquí vaig dir que necessitava jo ser autònoma per marcar els meus horaris. Després vaig veure que podia portar molt a les empreses i que realment, no, aquest síndrome de l'impostora va desaparèixer. Vaig dir, soc capaç de fer-ho, no? Perquè la part comercial no l'havia desenvolupat mai i la vaig haver de desenvolupar, no?
1: Doncs te n'has sortit bastant bé, eh?
0: Exacte, no? Però va néixer des d'aquí. Va néixer des de la necessitat de conciliar.
1: Que bé.
0: El que no vaig fer doncs, és buscar què feia, sinó buscar el que jo sabia fer i el que jo feia bé, no? Primer també vaig començar més amb sistemes de qualitat, que potser m'era més fàcil, i des d'aquí també vaig tenir molta sort, hi havia un consultor conegut que ja tenia un projecte i vaig arrencar una temporada amb ells, i vaig poder liderar amb ell un projecte, avançar-lo, fins que bueno, jo també vaig decidir emprendre més pel meu compte i portar el meu projecte i la meva manera de fer, sobretot.
1: Hi ha moltes coses a posar com a titular, perquè si hi ha dones que ara estan escoltant i es veuen en aquesta situació, perquè és que això és una situació molt comuna.
0: Sí.
1: Malauradament.
0: És molt difícil fer el pas. Sí, jo conec dones que estan en una situació similar i no poden fer el pas o no s'atreveixen, o estan fent les dues. Estan intentant arrencar el projecte i treballar per un no, i a més a més maternar.
1: Perquè no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: El missatge no és que sigui fàcil.
0: No ho és.
1: El missatge és que ha sortit d'una necessitat, i quan surt d'una necessitat, ràpidament, la ment comença a trobar sortides i camins per arribar-hi.
0: Sí. És veritat que darrere hi ha anys de treballar en un lloc, de contacte, això no ho podem amagar, de contactes i d'experiència i de moltes coses, no? Perquè aquests emprenedors també tenen mèrit, els que surten de la carrera i s'hi fiquen, no? Vull dir, jo aquí sí que hi ha aquesta part de la que dèiem de la humanitat i de la presencialitat, a mi m'ha ajudat molt.
1: Sí.
0: No? Tot el que he pogut construir quan estava assalariada a l'empresa, diguéssim.
1: Portes més de 15 anys en entorns de transformació. Com vas acabar ho hem comentat una mica, però com vas acabar especialitzant-te en endreçar aquests projectes complexos?
0: Jo crec que és això, que sense saber-ho jo ja sóc bona en això, perquè ja personalment la gent a vegades me presenten problemes i els dic, pues fes això, fes allò, o fes allò, saps? És com sempre contemplo tres o quatre escenaris i després decideix tu, que per mi és una de les coses, al final cadascú ha de decidir, perquè si decideixen per tu ni sortirà bé i després si surt malament al damunt tindré jo les culpes i això no funciona així, no? Llavors jo crec que m'he portat l'experiència i tot això sense adonar-se compte els meus dos cosins amb tot el que em van anar, no, demanant a l'empresa i donant les responsabilitats me van portar cap aquí, que és el que dèiem, no? Quan jo acabo el burnout dic, bueno,
1: I ara què, no?
0: I llavors vaig dir, bueno, m'he de gust estudiar, anem a fer un segon màster, i vaig dir, project manager, no? I és el que feia quan l'estudiava, deia, però si tot això... O sigui, vull dir, no vaig tenir cap tipus... Vaig haver d'estudiar, no dic que no. Però no vaig haver de tenir molts problemes en entendre el que m'estaven explicant, perquè havia
1: perquè
0: sigut
1: pràctica...
0: el meu dia a dia durant molt de temps, no?
1: Llavors, cap aquí?
0: Cap aquí.
1: Empreses familiars, no? Són les que especialment acompanyes. Per què?
0: Perquè he nascut en ella, no? Jo al final vaig, com dic, amb 16 anys entro a l'empresa familiar, i perquè tenen una essència diferent. I de fet, moltes empreses familiars a les que acompanyo m'ho diuen que les entenc diferent. No? El consultor... aquell consultor que potser també està especialitzat en l'empresa familiar però no l'ha viscut de dins, és que és molt difícil. És que una empresa familiar passen moltes coses. És que jo he sigut capaç de patir una discussió forta amb un cosí i després, el dia següent, veure'ns amb un dinar, un sopar, i allí no ha passat res. No vull dir que els dinars no acabessin parlant de feina, perquè era una de les bronquilles que tenia de l'entorn, a dir, prou, ja, no?
1: Ja.
0: Però hem sabut separar-ho, i això no és fàcil, no? I el fet, per exemple, clar, jo era la cosina, no? I allí em deien la prima. Jo m'havia de guanyar moltes vegades al respecte, perquè el ser la família...
1: Clar, això, quan tu entres en una empresa familiar, ho entens perfectament.
0: Entenc perfectament els rols de cadascú. El que ho ha fundat costa molt que marxi, quan els fills l'agafen, la volen canviar, i sempre hi ha la pressió del pare. I això s'ha d'entendre, no? I a vegades un consultor et diu, pues, no hi ha un organigrama, no ets tu el director. Ja, però el meu pare o la meva mare ha fet aquesta empresa, no? I
1: que bé.
0: Li dec un respecte.
1: Tens aquesta sensibilitat,
0: sí,
1: no?
0: I després de les empreses familiars és molt comú que tothom fa de tot. I clar, quan entres aquí i entres a ordenar, això...
1: Fantàstic.
0: T'explota el cap. Tothom fa de tot. Què vol dir? Que un comptable també passa ofertes comercials. Jo això m'ho he trobat, eh?
1: Sí.
0: A mi no m'explota el cap. Jo ho trobo hasta curiós, divertit, com has arribat aquí. Ara, vinga, va, anem a ficar-nos serios i anem a definir els llocs de treball i tota aquesta feina, no?
1: Que bé, que bé. Afirmes que qui projecta, construeix.
0: Sí.
1: Fins i tot m'has dit que si ho escrius,
0: exacte,
1: que a vegades passa, no? Què vol dir exactament aquesta frase per tu?
0: Perquè penso, o sigui, jo al final la meva vida són projectes. Sí, la història amb la paraula projectes és contradictòria també, perquè hi va haver un temps que l'odiava. O sigui, durant la carrera, que és l'assignatura principal, arriba un punt que és com... he de fer projecte, no? I li dèiem el projecte i estàs hasta el monyo dels projectes, no? I després, sense saber-ho, professionalment, el que feia era projectes contínuament, no? Que eren reptes o tal... I, per tant, personalment, el mateix. O sigui, per mi, la meva, no, el meu projecte de vida, doncs, compra't el pis, compra't la casa, no, la boda, la maternitat, són projectes.
1: Totalment.
0: Totalment, no? Per tant, si projectes, i aquest projecte té coherència, construiràs coses. No físiques, construiràs, no? Canvis, millores... A nivell una família a nivell personal.
1: Quin enllaç tan maco, no? Sí. D'aquesta part professional de l'Anabel amb aquesta part,
0: exacte,
1: personal de l'Anabel, no? Està en perfecte equilibri, que no sempre, no?
0: Costa, costa.
1: Home. I segurament demà igual hi ha un
0: dalt a baix.
1: Clar. I no passa res.
0: No passa res.
1: Perquè d'això es tracta, no?
0: Sí.
1: La perfecció, no? És...
0: Jo crec que hem de ser conscients de que no existeix, exacte,
1: sí,
0: i ja està. El que dèiem abans de transitar-la,
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Hi ha dies que bufo molt, però bueno, doncs forma part.
1: Quina diferència hi ha entre una bona idea o una visió clara i tenir realment un projecte que avança?
0: Una bona idea és això, és una cosa que se t'acut, que pot passar o no pot passar. Vull dir, vale. Una idea pot acabar succeint.
1: Perquè tothom tenim bones idees.
0: Tothom tenim bones idees. També ens les... A vegades nosaltres mateixos ens les lapidem, perquè no sabem, no? I a vegades, per exemple, quan faig moltes auditories de diagnosis amb les empreses, les tenen, però no han tingut temps de plasmar-les i d'escriure-les. A més, això de que els escriguis en un informe i els hi fiquis un full de ruta, al·lucinen i dic, m'ho has dit tu, No me l'he inventat jo, Però un projecte és molt més. Vull dir, un projecte al final hi ha una part d'anàlisi, d'entendre què realment vols, perquè una cosa és la idea que vols i l'altra cosa és què realment necessites, sense acabar en una paràlisi per l'anàlisi, no ens podem passar.
1: M'encanta aquesta frase,
0: Després hi ha tot un disseny, anem a veure com això s'executarà, hi ha una assignació de recursos, hi ha una planificació i després hi ha l'execució. L'execució per mi arriba molt al final. I després hi ha una validació de que això ha funcionat, perquè si executem i no ho comprovem, no? I al final és una roda. Jo sempre ho dibuixo com una roda, que això ha d'anar potser...
1: I si ara analitzem aquest cercle, no?, que has així dibuixat amb les mans, quin seria el punt que tu creus que les empreses fallen més o s'encaixen més?
0: Per mi el disseny i l'assignació de recursos.
1: Sí?
0: Sí. Sí. Després la planificació tenen clar que han de planificar, però agafar un Excel i ficar que això es farà tal dia i tal dia, no? Però si tu dissenyes... I l'assignació de recursos crec que és l'altra clau, sobretot a les persones. No perquè li demanin... Econòmiques, perquè moltes vegades vull fer equips i quan li dius el pressupost que té, això no puc, no cal que seguim, no? I l'assignació de persones, no perquè tinguis gent treballant per tu, potser no està ni capacitada, o li has... No? El que parlàvem abans dels temps... i dels moments d'aquells equips. Aquells equips tenen les seves feines. Tot això és un extra que tu li demanes. I això s'ha de tenir molt en compte.
1: Una altra vegada, aquesta empatia amb l'empresa familiar.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, quan hi ha molts recursos...
0: Has de fer un departament propi.
1: Clar, però quan l'empresa familiar ha de treure d'aquí per posar aquí i per d'allò, llavors, clar...
0: I al final, normalment ho acaba fent una persona.
1: Clar.
0: I això també, jo ho he viscut des de l'experiència, i també vaig ser aquella persona que feia moltes coses sola.
1: Clar. No, és fantàstic, Anabel, perquè tens la visió doble que pot ajudar i empatitzar i desencaixar en moments molt complicats.
0: I perquè ho he viscut des de l'experiència, moltes vegades hi ha coses que, no? I ara tinc una clienta molt recent que em diu, és que com que jo també està en un burnout, no? M'entens?
1: Clar. És que quan es viu alguna cosa...
0: Ajudar des de l'experiència, no des d'un títol universitari. Que també hem d'estudiar, i ens hem de formar, i ens hem de reinventar.
1: Pels nens que s'estiguin escoltant, que s'ha d'estudiar, sí, però estic d'acord. Que tot complementa.
0: Exacte.
1: Sí, totalment. Vale, si tinguéssim de fer un llistat de serveis, que ofereixes, Anabel?
0: Jo ofereixo l'acompanyament a la direcció de projectes, sempre dic la codirecció, aquest és el central, és és el punt de dir, vale, vols fer un projecte, vols fer un canvi, vols fer una millora, vale?
1: Vale.
0: Què són aquests projectes? Aquests projectes són habitualment avui molt en dia la transformació digital, perquè està a l'ordre del dia i s'han de fer, i estic d'acord, però també hi ha la reestructuració de l'empresa perquè ha crescut, no? Hi ha el creixement o el decreixement, no?, d'una empresa, perquè a vegades...
1: Creixement que és treure persones o...
0: O treure línies de negoci, no? Perquè al final hi ha empreses que també volen... ens vam envalentonar i ara a veure com això ho reorganitzem, no? A vegades han de fer fora gent, està clar. Però bueno, jo no... Aquí, a la part de recursos humans, jo no hi entro, vale? Després és aquesta part que jo sé de tot, però no puc ajudar en tot, no? Vull dir que
1: evidentment.
0: Una mica de tot, diguéssim, no? Llavors, si hi ha un tema molt concret fiscal, doncs anem a buscar una gestoria que t'ajudi, no? Si detectem. Llavors, aquest és com el core, però previ això per mi sempre hi ha la diagnosi, no? El punt de partida, on estem? Una mirada 360 que jo li dic d'anem a veure on estem. Perquè tu creus que has de fer un canvi, però abans d'aquest canvi potser n'has de fer altres coses, o aquest canvi és massa gran i altres petits... No? T'ajudaran també a anar posant ordre a poc a poc. Per tant, per mi hi ha aquesta auditoria, que en moltes empreses hi ha una auditoria i una diagnosi amb un informe treballat conjuntament, i ells després amb això executen sols, que també em sembla perfecte, i després hi ha l'acompanyament, això, als projectes. Després hi ha una línia petita que també acompanya uns sistemes de qualitat, perquè per mi també és una manera de posar ordre.
1: Sí.
0: Certificar-se en normes.
1: Uau. Potent, no. Una manera de posar ordre potent.
0: Clar, després hi ha qui les creu i qui només vol el títol, però bueno, ja tenir el títol, una mica d'ordre ja has hagut de posar, no?
1: Segur.
0: Llavors aquesta línia també és una de les línies que ofereixo.
1: Parlaves que no fas projectes eterns.
0: No.
1: Això m'ha robat el cor, Anabel, perquè és d'una honestetat, no? T'ho dic en sèrio. Perquè ets consultora i, en definitiva, quan més coses col·loques, millor, no?
0: Exacte.
1: En definitiva.
0: Sí, però jo fujo d'aquella consultoria de que si no hi ha feina la cree. No puc. És que no va amb mi. I potser ho he intentat, no ho negarem honestament, perquè al final és el que et ven al mercat. No? De fet, la paraula consultora la diem perquè és fàcil entendre que sóc consultora, però per mi m'agrada més la de direcció de projectes, project manager, no? Hi ha gent que m'ha dit psicòloga d'empreses, arquitecte d'empreses, no? És com, no?
1: Home, doncs arquitecte, psicòloga d'empresa no està... Bueno, psicòloga potser no tant, però arquitecte d'empresa
0: sí, no? És
1: et
0: com...
1: va amb la teva formació.
0: Exacte,
1: i
0: no? És més cap aquí, però és veritat que quan algú li has de dir, la paraula consultora l'entenen. També tinc el repte que moltes vegades empreses familiars han tingut consultors i és com no.
1: Ja.
0: Aquesta d'aquí no ens la traurem mai, no? Llavors per això sempre els dic, això té una data d'inici i una data de final. Amunt i avall, perquè a vegades es pot demorar i es parla, si al final es va demorant doncs bueno, doncs hem d'anar, però això durarà un any, mig any, no? Per això hi ha una diagnosi prèvia, perquè amb la diagnosi també podem detallar molt. Per tant, per mi és clau, i perquè parlàvem abans de les empreses familiars, és que el consultor etern es pot arruïnar.
1: Que bo. En un sector on la consultoria sovint acaba generant precisament, no?, aquesta dependència,
0: exacte,
1: no?, que és, no sé, és com entrar i formar part d'una part com per sempre i de forma, ara no em surt la paraula, però que sigui per apostar per un model que sempre el consultor estigui present en,
0: exacte,
1: totes les decisions,
0: sí,
1: no?
0: Però jo, és que jo
1: tu no estàs
0: vull...
1: còmode, no?, perquè dius...
0: Però és que les decisions són seves.
1: Ja.
0: Jo normalment els hi ajudo a plantejar escenaris i si em pregunta la meva opinió en algun lloc me puc decantar, però jo tampoc no estic el dia a dia en l'operativa. Jo ho he viscut. O sigui, a mi el consultor em pot dir, però el que estic dia a dia en l'operativa, perquè jo he estat moltes vegades cada dia en la mateixa operativa i sé que això no funcionarà per les persones que hi ha, per l'equip, per la cultura de l'empresa, perquè quan vagi a l'alto mando això, no? Llavors, per molt que des de fora les coses veuen molt fàcils, però aquell dia a dia te l'has d'escoltar. I si realment vol fer un canvi que no acaba de veure, l'has d'acompanyar i hem de veure com el fa. Però la decisió ha de ser seva, perquè llavors la podrà portar a terme. I perquè tu en algun moment tenies, encara que siguis consultor, canviaràs de projecte. I llavors allò ja li has deixat amb ell, no? Ell és aquell equip qui l'ha d'executar dia a dia aquell canvi que facis. Se l'ha de creure. No? Llavors des d'aquí penso que els projectes tenen un inici i un final. I hi ha empreses que porto des de que vaig començar, però canviant de projecte.
1: Sí, amb un sentit.
0: Exacte.
1: Amb un sentit. Treballes en direcció general, has comentat, en comandaments intermitjos,
0: sí,
1: no? I equips interns.
0: Treballo amb tota l'empresa.
1: Amb tota l'empresa. Com adaptes el teu acompanyament? Perquè, clar, no és igual, no?
0: No, clar, treballo amb la direcció clarament, perquè els canvis són piramidals. Si la direcció no els creu, i per molt que digui s'ha de fer, si ella no és la primera en implicar-se, això no funcionarà, clar. Això està clar. Però els canvis després la direcció no l'ha de fer. Perquè la direcció ha de decidir, ha de liderar, no? Ha de pensar, que normalment és qui té les idees. Per tant, hem d'anar escalonant-lo, però també li hem d'anar suport. O sigui, a mi m'agrada que les empreses ser l'Anabel de tal, o sigui, una més d'aquell equip. Jo hi ha gent d'allí que em sé quin dia és el seu aniversari, em sé quin, si té fills, no? Que hi hagi aquesta part de confiança de, bueno, vinga, anem a fer un cafè una estona, no? I poder arribar a ser una persona més del seu equip i que entre ells s'integrin. Llavors, sí, has d'anar adaptant el llenguatge, el que fer, no? Amb la direcció tens, parles d'un tipus més potser d'estratègia i amb la part de baix més d'execució. Tot i que s'han d'implicar. Jo sempre dic que per mi la resistència, el canvi no existeix. Existeix la no implicació de la gent.
1: És bona aquesta.
0: Clar, hi ha resistència, sí que n'hi haurà, però si els impliques, si tu sents, no, aquesta part de pertenència, que t'han escoltat en el disseny, en la idea de... No? Per exemple, la selecció de programes informàtics. Has format part de la selecció i has dit el que sí i el que no. Potser no han escollit el que tu volies, però saps per què han escollit aquell? Perquè has format part de la selecció. Segurament que després, quan l'hagis d'aplicar, el faràs anar.
1: Això és com en educació, no?
0: Exacte.
1: Una mica seria comparable, no?
0: Exacte.
1: Quan més impliques els teus fills en les decisions del dia a dia, no? Amb un límit, evidentment, no?
0: Exacte, perquè, si no, això passa igual.
1: Al final, no?, hi ha cert enteniment de per què fem això i no fem l'altre.
0: Sí, a les direccions els hi costa a vegades això.
1: El que passa és que això és molt complicat, Anabel. Això requereix,
0: Sí.
1: D'implicació i de temps... per explicar, per motivar, per incentivar, no
0: bueno,
1: sé.
0: En el moment que... No? Jo, sí, sí que requereix, però jo crec que en el moment que, des del minut 1... Clar, jo quan faig la diagnosi m'entrevisto amb quasi tota l'empresa, si són petites. I a partir d'aquí,
1: ja
0: que ja els escoltes, se senten escoltats,
1: ja.
0: Sense la direcció al costat.
1: Molt bé.
0: Ells i jo... ja hi ha un canvi. Després, quan ja defineixes quin projecte li dius a la direcció, quin equip de treball ficaràs, amb quins rols, tal, tal, tal, i ja els hi dius, vinga, vosaltres fareu això juntament amb l'Anabel, jo, no, el director potser no hi serà tan present, potser jo li escalo, hi ha directors que sí. Jo al director li dic, tu tindràs la decisió final probablement, però escoltem-los al teu equip.
1: Clar que sí.
0: No? Llavors, al final són hores de reunions que van fent que aquell equip es consolidi, que aquell canvi se'l facin seu i passen. Clar, els canvis no són en un dia, ni en una setmana. Ni en un mes. Això ho hem de tenir clar, també.
1: Posa'm algun exemple d'algun procés que has portat a terme, que has dut a terme i que aquesta implicació, bueno, sempre ha sumat a favor, no? Però que ha sigut com molt visible.
0: Sí, hi ha un exemple que és una empresa en la que una miqueta feien tots de tot, tot i que hi havia departaments, però estaven com una mica desendreçats, aquests que el comercial també era el comptable, no? I una mica. I aquí simplement, després de l'auditoria de diagnosi, d'identificar els processos, no de la sistema de qualitat, sinó els processos reals, el com esteu fent les coses, vam anar ordenant amb canviar el sistema documental, a muntar un intranet en què ells van contractar un consultor de recursos humans pròpiament perquè els ajudés a reestructurar tota la part, un consultor comercial perquè els ajudés a que els seus comercials... Vull dir que jo em jo em complemento molt amb consultors Clar. Propis de l'àrea que detecten, no? En què el seu sistema de treball el volien canviar, el seu ERP, el programa informàtic, un ERP és un programa informàtic, el volien canviar i de moment s'ha quedat, estan valorant potser a llarg termini, però no ara per ara, i hem anat implementant eines... puntuals que sí necessitaven en certs departaments que
1: I
0: han posat ordre.
1: Directament es nota, reflectit a la compta de resultats?
0: Sí, això ells i d'aquest puc dir que no fa potser fa una setmana que la directora bueno, amb un dinar, que més de tant anem a dinar, em va dir moltes gràcies perquè hi ha molts projectes, no els haguessin pogut executar i jo els necessitava i a mi m'han donat. Es reflecteix en la compta de resultats i en la tranquil·litat de la direcció i en el control. Perquè ella ara amb una simple pantalla sap una part de l'operativa en quina situació està.
1: Clar, i això per a una empresa familiar que pot semblar que no necessiti tanta sofisticació...
0: Però són 100 treballadors, eh?
1: Clar. No, no, i és que
0: amb
1: encara que siguin...
0: Amb 3 delegacions,
1: bueno, 100 treballadors ja és una senyora empresa. Però encara que siguin 10...
0: Necessites el control.
1: Necessites...
0: En el moment que tu tens un treballador...
1: Sí.
0: Necessites un control i una eina de control.
1: Sí.
0: I fer-ho en el moment que tens el treballador, per mi és un error. Fes-t'ho abans, perquè tu també necessites el control. Si jo ara mateix me diries com estan els meus projectes, jo tinc un panell i sé que en quina situació tinc cada projecte que jo ara mateix estic acompanyant.
1: I això és tranquil·litat.
0: És la meva operativa, clar. En un moment sé jo li dic la magnitud de la tragèdia. En un moment sé, saps? De què he de morir aquella setmana. Saps?
1: Clar. I si has de posar doncs, més focus a fer accions comercials, Clar. O potser seguiment, o potser...
0: Això no es pot fer tirant del cap. Això ve del burnout, eh? Parlava abans de l'experiència on vaig decidir que això s'havia d'acabar.
1: Ja.
0: Que havíem de buscar eines, no només pels altres, sinó també per mi.
1: Clar. Perquè, en definitiva, és com tota la vida. Improvisar és
0: agotador.
1: És agotador. Sí.
0: Tot i que hi ha una jo li parlo de la planificació flexible, perquè també planificar i que després les coses no surtin bé, doncs no passa res.
1: Però què és no sortir bé?
0: O no surtin com les havies previst.
1: Ja, però si tu tens una planificació, no? És com dir, doncs, ara, no nosaltres, tenim una planificació de facturar X, amb un client X, vale? Potser amb aquell client no surt,
0: Exacte.
1: Però aquella facturació es converteix en
0: un altre.
1: Exacte.
0: Exacte, vale. Però no. Si m'ajuda la facturació, tu si veus que et cau un projecte, et cau una facturació, doncs hauràs de pujar la teva acció comercial, no? Però no serà al final de l'any amb la compta de resultats que et passi la gestoria que diràs, ai, he tingut pèrdues.
1: Clar.
0: No?
1: Clar. I ara l'Anabel de fa 15 anys enrere, que era assalariada, que tenia aquesta, no? Aquesta seguretat d'ingressos, ara ets mare, canviaries? Tornaries?
0: No.
1: Aquella tranquil·litat?
0: No. No, ara no.
1: Ara ja no.
0: Tampoc penso que ho havia d'haver fet abans, eh? Perquè no tindria tot aquest rodatge i aquesta experiència, no? Que alguna vegada penso, hosti, ho hagués fet abans, no? Perquè no? La gran, de 6 anys, viscut molt d'estrès i una situació molt complicada per ella, no? I el petit ho ha viscut 3 anys, ara viu en una situació molt diferent. Jo sempre dic que els radars són ells, eh? Quan veig que a casa es desboloten les coses, penso, anar a veure la fluixa.
1: Molt bé.
0: Algú està passant, no? Però no. Vull dir, jo ara no tornaria, però penso que allò ho havia de transitar i ho havia de viure per estar on estic ara. I és veritat, hi ha una incertesa. No sé, jo no tinc una nòmina fixa. Però has d'aprendre a viure amb això, no? I has d'aprendre pues, a fer números, a estalviar, el més que va millor no passar-te, no? Però el temps que tinc per ells, de qualitat. Perquè jo podia tenir temps, però enganxada a un mòbil, no? Llavors el temps que jo tinc per ells ara, jo crec que ara és aquest moment. No sé. No sé què passarà d'aquí uns anys. No, però ara...
1: Però aquesta és la màgia, no sabem què passarà.
0: Ara no.
1: Hem compartit l'exemple real, perquè és que anem així una mica, saps? El qüestionari el vaig així cap amunt, cap avall. Però ara, sí, te volia preguntar, tema de tecnologia, no puc deixar-me. No. Clar, superimportant, una de les teves...
0: Una de les àrees importants és transformació.
1: És tecnologia, explica'ns una miqueta.
0: Per mi la tecnologia no ha de ser mai un objectiu. És un mitjà dels canvis. O sigui, en el moment que algun client em arriba i em diu vull canviar el sistema, vull implantar IA, no? La notícia que hi ha
1: avui
0: en dia.
1: Ara és implantar IA.
0: No? Vale.
1: Per què?
0: Per què?
1: Molt bona.
0: Llavors, per què? Perquè vull millorar el meu control, perquè vull pujar les meves ventes, perquè vull implantar una línia de negoci nova. Vale. Llavors, l'objectiu és l'altre. I això és un mitjà. Que hi ha de ser. Si la tecnologia hi és i no la podem obviar i jo fa anys que et dic en gent de digital que no me'n parlis. Jo tinc una anècdota molt bona, el meu home fa 3 anys, bueno, just molt en paral·lel, doncs es va obrir el seu propi taller i arriba i em
1: tots
0: diu...
1: Tots dos alhora?
0: Tots dos alhora, aquí
1: bé,
0: amb dos nens petits, amb una hipoteca, tots dos alhora. I arriba i em diu, escolta, també el meu sant, em podríeu regalar amb els nens una agenda, a paper. I li dic, una agenda? De paper? Jo? T'he de regalar a tu una agenda de paper? I li dic, no et preocupis. En un moment li havia muntat una aplicació molt facileta. Avui en dia encara amb el Cloud i el ChatGPT és molt més fàcil, no? I ell es va comprar l'agenda, Se la va comprar ell. Ja no la fa anar.
1: Ja.
0: Perquè el mateix, ell està sol, però ell en un moment entrem en una pantalla i sabem què té previst, què té el taller en aquests moments, què té, no?
1: Clar. És que, bueno, hi ha una part romàntica, Anabel. El paper és el paper.
0: Sí.
1: El que passa que sí que és cert que per organitzar un negoci...
0: Jo vaig amb una llibreta i necessito plasmar idees. I jo, com a processos, els diagrames primer els feia en paper.
1: Ja.
0: Però això és una cosa. Però la tecnologia, no igual que amb els nens petits, jo tinc aquesta dualitat, no? Els nens, què fem? Jo els redueixo la pantalla. Però jo, la meva de 10 sap fer anar la tablet i l'ordinador. No hi puc anar en contra de la societat i dels beneficis que porta. Amb cuidado. El que estan dient de la IA. Amb cuidado. Amb precaució. No? Jo estic molt d'acord en que la IA... ens traurà la part cognitiva. Si jo no li puc ensenyar a ma filla que faci una redacció mia. No? Quan ja tinguis capacitat, jo la faig servir i en les meves condicions
1: i
0: surt. Gravo les reunions, faig servir l'eina que em fa els informes, tinc llicència de Cloud i de ChatGPT de pago i passo certa informació per allí perquè m'ordeni. Però tot això després té un criteri meu.
1: Bueno, jo veia un article fantàstic que es va publicar a La Vanguardia que comentava que la IA era l'eina fantàstica, fantabulosa i meravellosa per als sèniors. Perquè tot el coneixement que tenien el podien abocar a aquesta IA i llavors el còctel era fantàstic.
0: Sí.
1: Ara,
0: però tu li has de tenir... Jo, per exemple,
1: si tu no poses ingredients bons, al final...
0: I encara que li posis, ara no ho he comprovat, però potser fa un any o dos li vaig passar una norma de sistema de qualitat i unes notes d'auditoria i m'ho va fer malament. No m'ho relacionava bé.
1: Ja. Bueno, igual ara ja sí, eh?
0: Potser ara ja sí.
1: És que és...
0: Però igualment, això no em treu que jo no m'hagi, no? Com a auditora en aquest aspecte de qualitat, jo m'he de conèixer la norma i què diu i què no diu. Que allò m'ajuda? Molt. Que a mi em redueix hores? Moltes. Però hi ha d'haver un criteri humà i hem d'ensenyar als nens a que tinguin criteri, opinió, no? I tota aquesta part. Per contra, no, ma filla sap que existeix el ChatGPT.
1: Evidentment. Evidentment, i a més...
0: I hem fet fotos, i les hem canviat, i ens hem fet superwomans, i hem muntat una de gimcanes, si m'esteu escoltant, es poden muntar una de gimcanes per les festes d'aniversaris
1: brutals.
0: Brutals.
1: Amb el ChatGPT.
0: Clar. Tu saps el temps que m'atreu a mi davant d'una festa d'aniversari dels nens haver de pensar proves?
1: Sí, sí, així és.
2: O pels viatges.
1: Així és. Quin punt de maduresa creus que estan les empreses familiars? Amb aquest tema, perquè ja, jo crec que hi ha molta, molta informació.
0: Exacte.
1: I
0: jo crec que estan en un moment de miro la competència, quan que ella ho fa, jo ho faré.
1: Ja, ja.
0: No? I reacciono sobre, o m'arriba, no, del gremi que soc, m'arriba, o de les cambres, m'arriba comunicacions, i venga, i implanto això, implanto aquest sistema. Però arriba un punt que això és una, que se'ls retorna, perquè aquesta inversió deixa de ser una inversió i és un cost, perquè ja no saben, no? Jo he arribat a empreses on per una mateixa procés o per una mateixa necessitat tenien tres eines i no n'eren conscients. És un quadre fàcil, eh? Els hi fiques necessitat, eina, creu, saps? I eren com, uau, i al costat els diners que estan pagant per cadascuna, no? I és l'estalvi econòmic que pots tenir. Perquè no es paren. Perquè veuen una moda i, pues, anem a per aquella moda.
1: Clar, és que hi ha molta... Sí, sí.
0: No?
1: Hi ha algun sector en particular que te sentis més còmode?
0: Me sento molt còmode en el sector del transport i la logística, al final... He nascut en ell, no? I primer quan vaig sortir em va costar anar-hi, eh? Perquè era com, me sentia com potser els hi feia el salt, no? Era com una mica aquesta part, però ara ja fa 3 anys i mig, crec, i és com, jo ja no sé ni o sigui, a nivell empresarial d'ells no sé res, ni ho vull saber. I el sector de la construcció, l'arquitectura, doncs sí, jo crec que també, sí, eh? No? També em crida. De fet, ara tinc algun client d'aquest sector i,
1: home,
0: i també...
1: Home, per la formació, també, clar.
0: Perquè és molt més fàcil. Vull dir, jo hi ha alguns sectors, jo que sé, l'aeronàutica... Em va arribar un, li vaig dir, és que integrar-me i conèixer tot el que em costarà molt. No, les empreses de servei al final són fàcils, no? Bueno, fàcils, no hi ha res fàcil, però vull dir, potser és algo que pots més saber, no? Empreses, tot l'entorn de la construcció, maquinàries, totes aquestes, al final potser van una mica relacionades. Però sí, en aquests sectors me sento gust.
1: I així, pregunta general, creus que és un bon moment per tenir una empresa?
0: Jo crec que sí, eh?
1: Sí?
0: Jo penso que al final és aquesta part també d'inversió de futur. Vull dir, jo ara perquè estic jo sola i jo vaig prendre la decisió mentre tingués els nens petits de no créixer en equip.
1: I era la següent pregunta.
0: No, perquè...
1: Fins quan estarem amb Anabel versió 0-1?
0: Un temps, sí? Perquè tenir un equip sota és una responsabilitat important. No vol dir no tenir col·laboradors, això en tinc molts i puc fer projectes conjuntament i de fet em faig, això és un altre tema, però un equip sota meu contractat,
1: una sòcia, no? O un soci, això ja són paraules,
0: un soci ja crec que no.
1: Vale.
0: Però sí que penso que en algun moment sí que haurem de fer-nos el plantejament, al final
1: és un projecte que es va iniciar d'una manera. Exacte. I que ha anat creixent.
0: No, i que algun dia el pots vendre, és un...
1: Un actiu.
0: Un actiu.
1: A mi no em surten les paraules, a tu no em surten els conceptes, estem
0: un
1: molt
0: actiu.
1: Bé.
0: Un actiu. No, jo això els explico a molts dels meus clients que potser estan amb familiars i no els hi segueix la generació. No per això la deixem caure.
1: Clar que sí.
0: Anem a deixar bé per vendre-la.
1: Arribem al punt final, Anabel. Hem parlat de tantes coses. Gràcies. On et troben? Ràpidament.
0: On em troben a LinkedIn i a Instagram.
1: A Instagram. Doncs, queda dit, jo deixaré el copy, totes les teves referències perquè t'ho puguin trobar.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Anabel. Tarda. Fins aviat. Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. L'Escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
2: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carleta, la Ribera Alta, participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la Ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el passodoble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona. L'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
4: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així. I res, si té que guanyar una, que guanya.
3: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
1: El nou centre d'Inés Pires de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Molins de Rei al dia.
5: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
4: Molins de Rei al dia.
5: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
4: Molins de Rei al dia.
5: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
6: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
5: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
8: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant-vos tota una sèrie de novetats discogràfiques. Aquesta setmana recuperem el clàssic. Després en Rosent ens traslladarà fins al 1911 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, començarem presentant-vos un primer EP que és del David Schimmel i que es diu After the Crossroads. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Georgia Raised. I walk six wild hollies and I

Doncs el Ty Segall, que acaba de treure Disnow i que es diu Chrome. El Ty Segall, el proper dilluns, si demà passat, estarà aquí a Barcelona tocant el Paral·lel 62. Us el recomanem moltíssim des d'aquí, al Highway 61. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Black Pain i no deixem de presentar noves coses, perquè ara és el torn dels Afghan Wings, que acaben de publicar aquest disc que es diu Soft Control. Us deixem amb Loose Talk.

I un dia com avui, de fa 56 anys, en Neil Young publicava aquest àlbum que es diu After the Gold Rush i s'ha convertit en un dels imprescindibles del rock americà. Doncs aquí en el Highway 61, per celebrar-us, hem posat aquest Southern Man i tot seguit us deixarem amb un altre veterà, amb el Van Morrison i aquest Somebody Tried to Sell Me a Bridge.

Gaudint aquí en el Highway 61 de la bona música de la Joanna Everett amb aquest One Million Dollars. Tot seguit us deixem amb els Eamon i els Wayward Sons amb Too Good To Be True.

0: Avui el Fer Memòria el dediquem a 1911, un any marcat principalment per la Revolució Mexicana, el que no impedirà que ens fem ressò del que va passar arreu del món durant tot l'any. Comencem el mes de gener a Mònaco, que es va convertir en monarquia constitucional. El dia 1, la llei belga de mineria dictamina 9 hores i mitja de treball diari. El 10 de gener, els Estats Units ordena retirada de les seves tropes de Nicaragua i reconeix el nou govern presidit per Juan José Estrada. El dia 3, prop del Manti, a Turquestan rus, un terratrèmol de magnitud 7,7 mata més de 450 persones. El mateix dia, els Estats Units va inaugurar la caixa postal d'estalvis. El dia 5, Portugal expulsa els jesuïtes de tots els seus territoris. El dia 6, Rússia i Alemanya pacten la construcció d'una via fèrria que connecti Pèrsia amb la línia Berlín-Bagdad. El dia 13, a Equador, Emilio Estrada és elegit nou president. El 18, Eugene Bieli aterra la coberta de l'USS Pennsylvania, estacionada al port de San Francisco. És la primera vegada que un avió ho fa en un vaixell. El 21 de gener, Alberto I, príncep de Mònaco, inaugura el primer rally de Monte Carlo, que el va guanyar Henry Rougier conduint un Turkay Meri. El 26, els Estats Units i Canadà van ratificar el seu primer acord comercial recíproc. I el dia 30, a Colòmbia, es funda el diari El Tiempo. I al febrer, a Barcelona, es publica l'Almanac dels Noucentistes. I el dia 1, en els molls de Jersey City, a Nova York, esclata una llanxa carregada de dinamita i moren 25 persones i més de 1.000 resten ferides. El dia 2, s'ha dit el primer número del magazín polític alemany Action, Action Die, dirigit per al periodista i crític literari Franz Pienfert. El dia 4, a Argentina, es promulga una llei de propietat literària i artística. El 6, a Prescott, Arizona, es va obrir la primera Yard Davis. El mateix dia, un gran incendi destrueix el centre de Constantinople, a l'actual Istanbul, a Turquia. El dia 7, el Consell Nacional Suís decideix importar carn congelada dels Estats Units per pal·liar l'escassetat alimentària. El dia 8, als Estats Units s'enderroca el president d'Honduras, Miguel Dávila. I el 14, a Barcelona, es fa la creació de les primeres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, la d'Història Arqueològica, la de Ciències i la Filològica. El dia 17, el primer vol de correu aeri quasi oficial es produeix quan Fred Wiseman porta tres cartes entre Petaluma i Santa Rosa, a Califòrnia. I el dia següent es produeix el primer vol oficial, que té lloc a l'Alabat, a l'Índia Britànica, quan Henry Peckett, un pilot de 23 anys d'edat, porta 6.600 cartes a Naini, a uns 10 quilòmetres de distància. El dia 20, contrau el matrimoni el torero Rafael Gómez, el Gallo, i la tonadillera Pastora Imperio. El 21 de febrer, a Anglaterra, la Cambra dels Lords perd el seu dret de veto en temes econòmics. El mateix dia, Gustav Mahler dirigeix el seu últim concert, la Versés Elegica. El 22, al carrer Carretes de Madrid, es genera un gran escàndol perquè dues dones es passegen en faldilla pantaló. El 24, el Reichstag aprova incrementar gradualment els efectius militars per arribar als 515.000 homes per 1915. El 24 de febrer es produeix la dimissió del primer ministre francès Brian, el qual succeeix Moniz, que rep el suport dels radicals i socialistes. L'1 de març assumeix la seva segona presidència a Uruguai, José Valle i Ordóñez, període en què desenvoluparà una enorme tasca reformista. El dia 3 s'obre a Missouri un cementiri amb sepulcres tant per als soldats de la Unió com pels rebels del Sud. El dia 4, Víctor Basé, de Wisconsin, es converteix primer en diputat socialista dels Estats Units. El dia 16, els Estats Units van enviar 20.000 soldats a la frontera mexicana. El mateix dia, Willis Farnsworth, de Petaluma, Califòrnia, patenta un vestuari que funciona amb monedes. El dia 8 de març, Clara Zetkin, líder de l'oficina de la dona del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, va posar en marxa el Dia Internacional de la Dona a Copenhagen, Dinamarca. El 18 de març, Dakota del Nord promulga una llei d'assegurança per als afectats de la calamarsa. El 22, aquí a l'Alemanya, es procedeix a la varada del primer creuer del món propulsat per turbines El Kaiser. Dewey Griffith mostra la primera gran pressa del primer pla al cinema en salvada pel telèfon, que demostra el seu creixement domini de la forma d'utilitzar el cinema. El 25 de març, un incendi a la fàbrica Triangle Silhouettes a Nova York mata 146 treballadors. El 29 de març, l'exèrcit dels Estats Units adopta una nova arma de servei, la pistola Colt calibre 45 ACP, dissenyada per John Browning. El 4 d'abril, Hugh Chalmers, fabricant d'automòbils, suggereix la idea del com es diu, MVP de béisbol, el Most Valuable Player. El 8 d'abril, Heike Kamerling, Wands, descobreix el fenomen de la superconductivitat. El 12 d'abril, el primer vol sense escales de Londres a París es fa el fa per Pierre Prier en 3 hores i 56 minuts. El 16 d'abril es crea el departament del Valle del Cauca, en capital Santiago de Cali, Colòmbia. El 30 d'abril, Portugal aprova el sufragi femení. El dia 2 de maig, les tropes franceses ocupen Fes al Vali de Marroc. El 8 de maig, Pancho Villa llança un atac contra les tropes del govern de la ciutat Juárez, sense el permís de Madero. Les tropes del govern es reteixen passats dos dies. El dia 2 de maig, Francisco Ignacio Madero nomena el seu primer gabinet. A l'11, els Estats Units signen un tractat de copyright a Buenos Aires. El 15 de maig, a Torreón, Mèxic, els maderistes assassinen els habitants d'origen xinès que es dedicaven al camp, restaurants, bugaderies i banques. El 15 de maig, seguint la Sherman Antirictus Act, el Tribunal Suprem dels Estats Units dissol l'Standard Oil. El 16, a Jersey, el Regne Unit, troben les restes d'un home de Neandertal. El 21 de maig, el ministre francès de la Guerra, Henri Maurice Bertrand, espectador a l'hipòdrom de Madrid, pateix lesions mortals quan l'aviador Morbais s'estrevella el seu avió contra el públic en intentar enlairar-se. El 21 de maig, a Ciudad Juárez, el rebel de Madero i les tropes governamentals signen un tractat de pau. El 23, a Nova York, es fa inaugurar oficialment la Public Library Main Branch, obra dels arquitectes John Carrer i Thomas Hastings. El 24 de maig, les tropes governamentals mexicanes disparen contra els manifestants anti-Díaz a la ciutat de Mèxic, matant-ne uns 200. El 25, al mateix Mèxic, el dictador Porfirio Díaz renuncia al poder davant del Congrés. El 26, el Reichstag aprova un projecte de constitució per als territoris d'Alsàcia i Lorena, però el Rheinland no adquireix els drets dels estats confederats alemanys. El mateix dia 26, a Mèxic, el secretari de Relacions Exteriors, Francisco León de Barra, és nomenat president interí. El 29, a Rússia, s'emet una llei agrària que afavoreix la dissolució de la comuna rural. El 30, es corren per primera vegada les 500 miles d'Indianàpolis. Guanya Ray Harrow, continua una velocitat mitjana de 74,59 milles per hora i el vehicle era un Marmon model Wasp, el primer cotxe del món que compta amb mira el retrovisor. El 31 de maig, a Liverpool, a Anglaterra, es vota el Titanic. I el mateix dia, a París, es celebra el primer Congrés Internacional de Normativa Aèria. Per acabar el mateix dia, encara el 31 de maig, al port de Veracruz, el dictador Porfirio Díaz s'embarca a bord del creuer Ipiranga i parteix a l'exili a França. A juny, a París, es crea la companyia Energia Elèctrica de Catalunya, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica aprofitant els recursos hidràulics de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. El 4 de juny, al Capitoli de Roma, Víctor Manuel III inaugura el monument a Víctor Manuel II, en presència de tots els alcaldes del país i els antics combatents de les guerres del ressorgiment. El dia 5, Charles Kettering presenta una patent als Estats Units per un motor d'arrencada elèctric. El 7 a Mèxic, el mateix dia en què Francisco Madero entra triomfalment a la ciutat, es produeix un fort seisme. El dia 10, la reina Wilhelmina d'Holanda obre la casa de Rembrandt a Amsterdam. El 14, a Gran Bretanya es declara una vaga general de marins. El 22, a l'abadia de Westminster, al Regne Unit, es celebra la coronació de Jordi V. El 28, el meteorit Nakhla, provinent de Mart, impacta a la zona d'Alexandria, a Egipte. I el mateix dia, un decret general traslada el cercle de Gao del territori militar per integrar-lo a la regió de Tombuctú. El 30 de juny, Domenico Pacini executa una sèrie de mesures d'ionització sota l'aigua al golf de Gènova, el que demostra que la radiació més tard reconegut com raigs còsmics no pot ser originada per l'escorça de la Terra. L'1 de juliol, el vaixell de guerra alemany Panther provoca la crisi d'Agadir, que va estar a punt de desencadenar una guerra entre França i Alemanya, el que podia haver ocasionat la Primera Guerra Mundial només 3 anys abans. L'1 de juliol, Canadà treu de les monedes la proclama Dei Gratia. El dia 4, a Nassau, New Hampshire, la temperatura va assolir un màxim de 106 graus Fahrenheit, uns 41 centígrades. A la ciutat de Nova York van morir 146 persones i 600 cavalls. El 10 de juliol esclata el conflicte de la Pedrera entre Colòmbia i Perú per la possessió territorial d'una amplíssima zona de la selva de l'Amazones. El 20 de juliol, els generals Henry Wilson i Auguste Duval presenten un nou pla de signes ideat per a l'exèrcit expedicionari britànic en cas de guerra amb Alemanya. El 24 de juliol, a Perú, l'arqueòleg Hiro Wisgam troba les ruïnes de la ciutat perduda dels Incas, al Machu Picchu. I el 32 de juliol, l'educació a Hongria només es fa en alemany. El 8 d'agost, Francis Holton presenta a l'Oficina de Patents dels Estats Units una patent de pneumàtics sense cambra. El 15, les migracions que es van produir com a conseqüència de la Guerra Civil Colombiana entre el 99 i el 1902 van facilitar a Alonso Ríos la colonització i creació d'Herrera Tolima. El 21 d'agost, un italià anomenat Vincenzo Perugia roba la Gioconda del Museu del Louvre de París. El 24 d'agost, Manuel de Arriaga és escollida primera presidenta de Portugal. El 29 d'agost, al desert del nord-est de Califòrnia, apareix Ishi, considerat l'últim natiu americà en fer contacte amb els americans europeus. El 8 de setembre, a Barcelona, es celebra el Congrés Fundacional de la Confederació Nacional de Treballadors, la CNT. El 12 de setembre, a Toronto, a l'estat d'Ontario, al Canadà, l'enginyer Fred Starkinson crea el grup empresarial Barcelona Traction Light and Power, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica a gran escala, aprofitant els recursos hidràulics dels rius catalans. El 17 de setembre, el primer vol transcontinental de Nova York a Pasadena, que s'efectua i va durar 82 hores i 4 minuts. El 19 de setembre, a Cullera, al País Valencià, el jutge Jacobo López de Rueda, l'agutzil i el secretari del jutjat de Sueca van resultar brutalment assassinats per una torba incontrolada dirigida per Joan Jové, el xato de Cuqueta, que va dirigir les operacions de linxament i agarnissament. El 25 de setembre, el vaixell Liberté de l'armada francesa explota a Toulon, causant al voltant de 300 morts a la nau i l'àrea de la badia veïna. El 22 de setembre comença la guerra entre Itàlia i Turquia. L'1 d'octubre, els treballadors de la unitat Dutch Diamond han de complir les jornades de 8 hores. El 4 d'octubre, el primer assessor públic és col·locat a l'estació de metro londinenc d'Elscourt. El 5 d'octubre, les tropes italianes ocupen Trípoli. El 16, Félix Díaz, nebot de Porfirio Díaz, ocupa el port de Veracruz com un signe de rebel·lió contra Madero. El 8 d'octubre, els revolucionaris de Sun Yat-sen deposen la dinastia Manxú a la Xina i proclamen la república. El 24 d'octubre, l'expedició de l'oficial naval i explorador Robert Scott deixa Cap Evans per anar cap al Pol Sud. El 27 d'octubre, Nestor Motion Picture Company de David Horsley obre el primer estudi de cinema a Hollywood. L'1 de novembre, a Líbia, durant la guerra italo-turca, el sostinent Julius Gavotti porta a terme el primer bombardeig aeri del món. El dia 3 de novembre, Chevrolet entra oficialment en el mercat d'automòbils en competència amb el model Ford Model T. El 4 de novembre, Dinamarca va posar en marxa el Selandia, el primer gran vaixell dièsel d'alta mar. Ivan Glunsen va ser l'enginyer. El mateix dia, el Tractat de Berlín va posar fi a la crisi de Gadir entre el Marroc i França. Els va dividir per França protectorat i Espanya com a colònia, igual que el Sahara. A canvi, França va donar a Alemanya el Camerún, que és una part del Congo francès, i Alemanya va cedir el Txad a França. El 5 de novembre, Itàlia s'anexiona el territori libis de Trípoli i la Cirenaica. El 6 de novembre, Francisco Madero assumeix la presidència de Mèxic. El 10, Andrew Carnegie forma la Carnegie Corp per a treballs acadèmics i de caritat. Des del 10 de novembre, l'exèrcit imperial xinès rescata Nanking, convertint-lo en un veritable bany de sang. El 19 de novembre, New York rep la primera transmissió sense fils enviada per Marconi des d'Itàlia. El 20 de novembre, a Múnich, s'estrena pòstuma de Das Lied von der Erde, la cançó de la Terra, de Gustav Mahler. El 21 de novembre, a Mèxic, Emiliano Zapata, sota el lema Reforma, Libertat, Justícia i Llei, proclama el Pla Ayala per restituir la propietat de les terres als camperols. El 1 de desembre, el conseller financer William Morgan Shatter és destituït i expulsat d'Iran per pressions de Rússia. El 12 de desembre, amb motiu de la coronació de Jordi V i la reina Maria com a emperador i emperadriu de l'Índia, es trasllada a la capital de l'Índia britànica des de Calcuta a Nova Delhi. El 14 de desembre, l'expedició liderada pel noruec Roald Amundsen és la primera a trepitjar el Pol Sud. El 16 de desembre es consolida la llei de drets d'autor al Regne Unit i es confirma que l'editor ha de disposar una còpia de cada llibre publicat al Regne Unit i els següents 6 centres: la British Museum Library de Londres, la Bodleian Library d'Oxford, Advocates Library d'Edimburg, la National Library of Wales a Aberystwyth, el Trinity College de Dublín i la Cambridge University Library. El 18 de desembre s'inaugura a Múnich la primera exposició de Der Blaue Reiter, el grup de pintors expressionistes format per alemanys i emigrants russos com Vasily Kandinsky. El 29 de desembre, el president del Consell de Ministres del Govern Imperial Xinès, Yuan Shikai, i el govern republicà provisional de Sun Yat-sen fixen la normativa per a la designació d'una assemblea nacional encarregada de vigilar el futur règim. El mateix 29, es restaura la proclama Dei Gratia a les unes del Canadà, que s'havia tret a primers de juliol. El 29 de desembre, Mongòlia s'independitza de la dinastia Qing. I el 31, Marie Curie rep el seu segon Premi Nobel. Bé, anem ara per una miqueta de la cultura de cada setmana i us expliquem els llibres editats al llarg del 1911, que són els següents: L'arbre de la ciència, de Pío Baroja; Les fades del mar, de Frank Baum; El card, d'Arnold Bennett; El diccionari del diable, d'Ambrose Bierce; El centaure, d'Argenton Blackwood; El jardí secret, de Francesco Hodgson Burnett; La innocència del pare Brown, de Chesterton; La caiguda de les deus, de Hugh Clifford; Sota la mirada d'Occident, de Joseph Conrad; Vida eterna, de Maria Corelli; L'ull d'Osiris, d'Austin Freeman; La soledat sonora, Pastorals, de Juan Ramón Jiménez; El paó blanc, de Diek Lawrence; El fantasma de l'òpera, de Gaston Leroux; En una pensió alemanya, de Catherine Mansfield; D'Israeli, de Louis Parker; El cau del cuc blanc, de Bram Stoker; El nou Maquiavel, d'H.G. Wells; i La vella terra, de James Insulavsky. I seguim amb els millors films de l'any: L'Inferno, una pel·lícula de terror adaptada del clàssic de la divina comèdia de Dante Alighieri; La lletra escarlata, protagonitzada per King Bacot i Lucy Liu; La filla del Pachà, dirigida per Francis Box i protagonitzada per William Gafford; La llei superior, protagonitzada per William Gafford també i James Crude; Salvada per telèfon, dirigida per D.B. Griffith, protagonitzada per Blanche Sweet; Història de dues ciutats, dirigida per William Humphrey i basada en la novel·la de Charles Dickens; Little Nemo, un film de dibuixos animats de Winston McKay; Les aventures del baró Munchausen, dirigida per George Méliès; David Copperfield, amb el George Nicol com a director; La fletxa negra, protagonitzada per Charles Orge; La defensa de Sebastopol, la primera pel·lícula feta a l'imperi rus; El conductor de ferrocarrils, amb William Garwood, Marguerite Snow i William Russell; i La sacerdotessa budista, amb Marguerite Snow com a sacerdotessa. I acabem amb les cançons i els intèrprets que més es van escoltar aquell any: Moonlight Bay, d'American Quartet; Any Old Iron, de Harry Champion; Don't Bind the Old Mill Stream, d'Arthur Clarke; Alexander Ragtime Band, d'Arthur Collins i G. Byron; Perfect Day, de Cecil Fanning; Any Little, That's a Nice Little Girl, Is the Right, de Ada Jones; Running in the Gloaming, de Harry Loder; I'm Falling in Love with Someone, de John McCormack; Oh You Beautiful Doll, de B.D. Murray; Through You Light of Mr. Moon Man, de Jack Norford i Nora Bates; Mother McCree, de Willa Oakland; I Want a Girl Like the Girl That Married the Perles, dels Perles Quartet; Com Josephine, In My Flying Machine, de Blanche Rain; I Love the Name of Mary, de Walton Brunt; i per acabar, Some of the Days, de Sophie Tucker, que són així de bé.
1: Life is a book, so they say, of records on each page. I turned my first leaf when I went upon the stage. The road was rough and it was tough, especially for a girl alone. Heartache, sighing, nights of crying. For my folks at home, why, I remember. Way back when, I was a young Connecticut lass. I was just as green as grass, had lots of nerve, no class. And the men I met then, they were some sweet bunch. Said a star they'd make me. Right away they tried to date me, but I had a Yiddish hunch. Then there came a day for a job with pay. I wondered if I'd make it. Only 20 beans, but when you're broke it seems a fortune, and you take it. And then there came along one fine song.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illa. Sota el títol Dos anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'Escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha vigilat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on hi ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per als propers hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
3: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. A mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el d'Ubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
2: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió tota terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al passeig de Lluís Companys després de tres edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables, d'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez, els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
9: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició 25 fins al número 1, i en el número 25 trobem els Kula Shaker amb aquest àlbum que es diu Worms Lair. Tot seguit us deixarem amb aquest Lucky Number.

I en el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, hem començat per la posició 25, on trobem els Kula Shaker amb Gums Layer. Hem pujat posicions a la 24, trobem el Willie Nile amb The Great Yellow Light. A la 23, la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest Wreck. Tot seguit pujarem més posicions. A la 22, trobem el Ringo Starr amb Long Long Road. A la 21, el Marcus Kingbang amb Darling Blue. I a la posició 20, l'australiana Courtney Barnett amb Creature of Habit. Tot seguit aquí us deixem amb Sugar Plum.

0: with your swim top still wet.
1: Doncs aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens havíem quedat a la posició 20 amb la Courtney Barnett i Creature of Habit. Hem pujat més posicions a la 19, ha estat Luke Winslow amb Quest of Light. A la 18 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top, estem gaudint d'aquest Plastic Cigarette. Pujarem més posicions. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia's Been Good to Me. A la 16 els Cordobas amb Back to Life. I a la 15 el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes. Tot seguit us deixem amb aquest Back to Beginning.

0: Ens trobem ja en l'equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 15 amb el Robert John and the Wreck i l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Hem pujat més posicions. A la 14 trobem els Whiskey Myers amb Womb Rock Thunder. A la 13 el Willie Nelson amb Dream Chaser. A la 12 els Weezer amb Weezer The Gold Album. I a la 11 estan els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. I tot seguit pujarem una posició més. A la 10 estan els The Black Keys amb Pitches. Us deixem amb You Got To Lose.
1: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 10 amb els de Black Keys, Bitches. Hem pujat més posicions a la 8, està el Tom Morello amb Everyone's Gets Everything They Want. A la 8 estan els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. I a la 7 trobem a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. Estem escoltant aquest tema que es diu Freedom Speaks. Pujarem més posicions. A la 6 està el Charlie Musselwhite amb Look Out Highway i a la 5 estan els Alabama Shakes amb Must Be Dreaming. Tot seguit sona American Dream.

I aquí en el Highway 61, que ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens trobem concretament en la posició 4, on està el Beck amb l'àlbum Ride Lonesome. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum, i tot seguit pujarem una posició més. A la 3 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Sonarà Cruel Streak.

i el Jack White, que ocupa la posició número 2 de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, la llista del Highway 61, amb aquest àlbum que es diu Frozen Charlotte. Estem gaudint d'aquest tema que es diu Thick Steve. Tot seguit us deixarem amb el número 1, que són els The Rolling Stones amb Foreign Tongues, i us deixarem amb aquesta cançó que es diu Rock and Twisted, i posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos farem un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. El clàssic aquesta setmana l'hem dedicat al Neil Young. En Roger ens ha traslladat fins al 1911 amb el Fer Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda aquí en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Està tot un ple com sempre. Bye, bye. I give down in my knee. I live in for my baby, don't even know me.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porto. La responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Ernest Maragall i el seu germà Pasqual amb la Isermer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats i a la militància i a la ciutadania i s'ha proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació dels contractes. 39 dels blocs d'aquests són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Xitxes o l'Hospitalet de Llobregat, a més d'altres edificis repartits per una altra quinzena de municipis. I el president del grup municipal de PP a Barcelona, Daniel Siera, ha reexigit aquest matí a l'alcalde Jaume Comboni que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms. Això ho ha fet coincidint amb la nit de les religions i ha recordat que en aquesta última dècada l'Ajuntament ha eliminat el nomenclàtor barceloní, 7 noms vinculats amb sants i santres, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassàs, fundador de les Escoles Pies, per a la denominada plaça de les Tortugues. I el govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta a l'equador del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents per al país continuï avançant. I ara fem un apunt de trànsit, i és que està tallada la C-55 a Manresa en sentit nord per un accident i s'estan fent desviaments. I també es mantenen 2 carrils tallats a l'inici de la C-58 per un accident d'entrada al nus de la Trinitat. Aquests provoquen 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac per accedir a les rondes i una afectació a la C-33. També l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern. Ara falta que les assemblees tradicionals avalin les protestes. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquest dissabte en relació a la mort d'un menor de 15 anys al Parc Pegaso de Badalona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Bona tarda, matussers, matusseres, molinecs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins. Evidentment, doncs, aquí és on ve la salutació al Cristian o a la Lola, però no els puc saludar perquè m'han deixat més sol que la una. A qui sí que podem saludar, perquè no falla, està sempre puntual, és el millor tècnic de so de totes les ràdios agudes i per haver, el David! Molt bé, colla. Benvinguts i benvingudes al Mirant al Cel, al programa més matusser de Ràdio Molins de Rei. Tanquem pinya i comencem!

0: Bueno, colla, aquí a l'espera de que arribi algú, o no, igual avui és un monòleg de 50 minuts meu, amb la qual espero que sigui el programa més escoltat de Spotify. Començarem fent una miqueta de repàs, perquè estem ja a mitjans de setembre. Per cert, estem avui a dia 14 de setembre, aniversari de la millor matussera de tota la colla. És l'aniversari de la Laura Bosch, així que Laura Bosch, si ens estàs escoltant en directe o en diferit en algun moment, Laura, moltes felicitats, a gaudir-los. 14 de setembre, portem ja dues setmanes, però han sigut dues setmanes que des que hem tornat a vacances sembla que hagin passat ja 3 o 4 anys, perquè, ostres, han sigut setmanes carregades. Setmanes que hem tingut setmanes d'assaig, hem tingut bolos, hem tingut pilars i hem tingut ja dues actuacions castelleres. L'última, just ahir, a Caldes de Montbui, de la qual doncs, avui també parlarem una miqueta, o parlaré, si és que no es digna a venir ningú més. Però no només parlarem del que hem fet, sinó també, sobretot, del que ens està venint per davant. I és que ens venen encara dues setmanes i mitges de setembre ben carregades. Com la majoria dels locals d'aquí Molins ja haureu vist, entrem ja en període de festa major. Us deixarem igual una pregunta per aquí a l'Instagram, que és: què n'opineu del cartell de la festa major? Estem segurs que no ha deixat indiferent a ningú. És un cartell, ens alegra, perquè ja no sé quants anys portem en ratxa que matussers apareixem en algun lloc de la portada del programa, per tant, la qual cosa ens alegra i ens congratula molt. I, evidentment, si tenim el programa el cartell de la Festa Major, és perquè també tenim el programa de la Festa Major i, per tant, tenim la Festa Major de Sant Miquel aquí ja a tocar. I és que aquesta setmana mateix ja tenim la Diada de la Festa Major. I faig una pausa, un moment dramàtic, per donar la benvinguda a un dels socis. Bona tarda, Cristian.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Uf, estressat.
0: Sí?
1: És que els dilluns, ara a l'inici del curs, estan sent una mica trambòlicos.
0: Però bueno, no va ser res, ja estàs aquí.
1: No.
0: Seu, relaxa't, acabem de començar. Hem fet un mini repàs del que ha passat aquestes dues setmanes. Encara no hem entrat a valorar les... Bueno, no he entrat a valorar les diades.
1: Ens han estat parlant el David, també.
0: També hem tingut un mini monòleg. I estem ja repassant una miqueta, ara començava a repassar una miqueta el que vindrà aquesta setmana, no? Aquestes setmanes que venen ara fins a finals de mes.
1: Tenim feina, eh?
0: Tenim feina. De fet, tenim una feina que se'ns solapa amb aquest programa, i és que d'aquí 20 minuts, a les 7 i mitja, tenim ja assaig del Pilar.
1: Sí.
0: Si et sembla, Cristian, també repassem una miqueta el calendari.
1: Ja ens va passar la setmana passada, que també va haver-hi assaig dilluns.
0: Si et sembla, repassem una miqueta el que ens ve aquestes dues setmanes, que sí. La setmana passada crec que hi havia tanta cosa que ens vam acabar fent una miqueta el que seria la pitjor lío. Situem-nos. Estem a dilluns 14 de setembre.
1: Correcte.
0: Estem mirant el cel. I en paral·lel, d'aquí 20 minuts, a les 7 i mitja, per si algú està escoltant ara en directe, a les 7 i mitja, d'aquí 20 minuts, heu d'anar a les escales del mercat, que començarem a assajar el pilar de les escales del Petit Camell.
1: Bueno, començarem a assajar el pilar allà.
0: Exacte.
1: Perquè el portem assajant ja unes setmanes, inclús a la Fede pujant també graons, i ara anem a assajar-ho al lloc.
0: In situ. Sí, sí. No, a més, estaria bé, perquè és un pilar, la veritat és que és un pilar molt maco, és una oportunitat molt maca que tenim davant de tot Molins. És un pilar que, llàstima, l'any passat, quan ja havíem acabat de pujar les escales per nervis, perquè ens va faltar aquell punt de pausa, no?
1: A l'hora de girar-lo.
0: Va caure? Va caure, no, va ser res. La canalla, de fet, va riure. Vam poder tornar a carregar allà mateix. Però vaja, a veure si hem de cal aprofitar aquests assajos per donar aquest punt de seguretat, no aquest punt de tranquil·litat, per al dia del Pilar, que serà un dia amb nervis, serà un dia amb molta gent, doncs poder-lo
1: sí, sobretot a veure si sumem alguna mà més, perquè, doncs això, el Pilar sí que han de ser... Aquest Pilar han de ser unes mans concretes i estaria bé que... Avui potser és més complicat que és dilluns, però dimecres i la setmana que ve, doncs a veure si pot venir quanta més gent millor.
0: Sí, de bon, aquest dimecres tenim assaig al Castellòdrom. Per tant, aquest dimecres no és assaig a les escales, segurament farem alguna prova per allà al Castellòdrom, però dimecres sí que actuem al Castellòdrom. I ja el següent, divendres, que ja comença una miqueta, tenim aquí el calendari, el programa de la Festa Major davant, divendres tenim ja la crida a la Festa Major, a la qual, evidentment, doncs, com ja fa uns anys, no, doncs ja també hi participarem, i participarem fent el què?
1: Un pilaret, suposo.
0: Fent un pilaret, sí, sí. Home, esperem que sí, perquè...
1: No crec que ens plantem amb un 3 de 7.
0: No té molta pinta. Tant de bo, eh? Algun any seria xulíssim, eh?
1: Estaria en molt plan, bé.
0: En gegants, que els gegants són alts. Doncs mira aquest 3 de 7. Pum, va, encara més alt. Però de moment som humils, no? I ens
1: podem fer dos rengles. Una amb els gegants i una tercera de castellers, allà enganxats.
0: Exacte.
1: I
0: fem un 3.
1: I fem un 3.
0: Ah, jo ja crec que això mai s'haurà provat.
1: Hem de plantejar-ho.
0: Innovem.
1: Haurem de parlar... amb els jefes de gegants. i fer un assaig conjunt.
0: A veure què, podem treure. Això de moment serà el divendres, aquest divendres, dia 18, després de la crida. Ens consta que s'està coent, s'està cuinant, no?, un assaig.
1: Sí, jo crec que per acabar de polir les proves que han d'anar a plaça diumenge, perquè diumenge tenim actuació, i jo crec que...
0: Bueno, Cristian, sí. No ho has dit amb gens d'entusiasme, eh? Diumenge tenim la diada de Festa Major.
1: La nostra diada de Festa Major, sí. Som una de les entitats que comença la Festa Major, que obre la Festa Major, i això, la tècnica, doncs, jo crec que amb bon criteri, ja que estem reunits, doncs fer les proves que han d'anar a plaça. I jo crec que l'assaig no s'allargarà més enllà de les proves que han d'anar a plaça.
0: Molt bé. Sí, a més crec que també està bé perquè crees sinergies, no? Sobretot per la gent, igual com jo, no?, que som de fora de Molins, que dius, ostres, sí, a vegades no fas com l'esforç de baixar, però només per fer un pilar. Home, doncs ja que hi ets, no?, doncs també t'apuntes, t'animes a quedar-te a assajar. I al revés, no?, igual algú que diu, ostres, jo només per anar a un pilar no hi aniria, ja que ja saps, també baixo, a veure si així també ens ajuda a sumar alguna maneta més per...
1: A veure si la gent s'anima i podem fer un assaig potent, diguem.
0: Sí.
1: I de cara a diumenge portar-ho tot.
0: Molt bé, doncs això serà el primer dels actes on aquesta festa major ens podeu trobar els matussers i matusseres pel carrer. Serà divendres a la crida. Diumenge, com just estàvem comentant, tenim la diada de la festa major, la diada castellera de la festa major. Aquest any ve amb canvi d'ubicació. Veníem d'uns anys que la fèiem allà entre plaça 1 d'octubre, plaça Llibertat, però clar, sempre havíem d'anar compaginant amb una miqueta amb la cursa de Sant Miquel, no?, amb entregues de premis, després crec que hi ha una miqueta de Vall d'Espuma, no?, i aquest any doncs s'ha decidit moure la diada a la plaça del Palau, al pati del Palau.
1: Sí, el mateix que vam fer la que fem a l'aniversari, i bueno, jo crec que és un bon lloc, ja ens agrada molt aquella... Sí. Aquell encreuament.
0: Sí.
1: Perquè no és plaça, és un encreuament de carrers, però ens agrada la ubicació. I és un lloc cèntric, hi haurà actes per tot el poble, la gent passejarà pel poble, segur que repleguem gent.
0: Sí, no, és una ubicació maca. A més, és una diada molt xula, també, perquè no estigui tan habituat a veure castells. Evidentment, no és ni que ningú s'esperi al concurs de la Tarracorena, però, ostres, venen unes colles xules.
1: Sí, home, són colles de 7 i 7 i mig, inclús 8. Els companys d'Esparreguera, que estan treballant els 7 grans, a Badalona, que també ha fet alguna vegada el 4 de 8, i Pobla Sec, que també ha tastat els 8, o sigui que són colles que no sé com vindran, perquè és això, s'apropa concurs, llavors les colles volen preparar, però no volen arriscar.
0: Ja.
1: Llavors, però bueno, són colles que vindran a fer un paper molt digne.
0: Les tres són colles d'en curset?
1: De tenim concurs, alguna colla... jo crec que van totes
0: concurs dissabte
1: tarda? Van totes dissabte, jo diria. Pobla Sec va dissabte?
0: No ho sabem encara.
1: No ho sabem.
0: A tot això, aprofitem aquesta pregunta per donar la benvinguda a la tercera pota d'aquestes quatre potes que té el gat.
2: La pota més gran.
0: La pota més gran, també la menys puntual.
2: Sí.
0: Bona tarda, Loli.
2: Però la que ve més juny, també.
0: Com estàs? Jo vinc de Papiol, que depèn de qui li preguntis, Papiol igual està a la setmana.
1: L'única que no treballa,
2: Això també és veritat.
0: Aquí
2: l'has de.
0: Això no ho havíem dit,
2: Bueno, cosis. Bona tarda.
0: Bona tarda, Lola.
2: A tothom.
0: Tu tenies opinió del tema concurset, concurs...
2: En quin sentit teniu opinió?
0: No sé, pregunto. Com que el Cristian ha dit que a les tres colles ell creu que van a dissabte tarda,
2: és que just
0: jo anaves a fer un...
2: No, perquè just ho
1: potser
2: estava...
1: Potser va de l'Anna,
2: Just ho vam mirar ahir amb la Isona. I creiem que van totes al concurset. Però clar, és que no sé si vosaltres li dieu concurs de dissabte. És que la gent li diu concurset a tot.
0: No, concurset és Torredembarra.
2: Concurset és Torredembarra.
0: Concurset és Torredembarra.
2: Concurs de dissabte, concurs de diumenge, a la TAP. És això.
1: Concurs de dissabte.
2: Pues llavors jo crec que totes van a... Potser van d'arres sí que va... No, és que crec que van totes al... Ai, crec que
0: van
2: totes
0: al
2: concurset de desinformació.
0: De rigor,
2: De desinformació, us desinformem sempre.
0: On segur que venen és aquest diumenge a Molins.
2: Sí, jo estic quasi molt segura que van al concurset.
0: Perquè per tant, Torredembarra,
2: Sí. No ho sé, ara el Cristian ens ho ha dit d'allò.
0: És possible. En tot cas,
1: jo vaig investigant.
0: Tu vas investigant, Cristian, ets el nostre periodista... informatiu.
2: Sí.
0: Insider. En tot cas, la diada serà el segon acte on ens podeu trobar matusseres i matusseres pel carrer de la Festa Major. La setmana que ve, dilluns, per fi podrem fer el programa amb tranquil·litat perquè no se'ns solaparà amb cap assaig. Dilluns que ve, dia 21, farem i desfarem. Dimecres que ve, dia 23, tornem a tenir assaig. Aquest cop ja no per preparar la diada, perquè ja haurà sigut.
2: Però sí per preparar.
0: Sí per preparar un altre cop el...
2: Pilar
0: de les escales. I també per preparar el que ens ve l'octubre, perquè octubre-novembre són mesos més relaxadets, però és que el que ve,
2: és com la vida de la Berta.
0: És very important,
2: És la vida de la Berta.
0: Colla. I per tant, això, i ja arribem al cap de setmana que ve, que per molta gent d'aquí Molins, no? Molta gent que ens escolti, és el ri al cap de setmana de la Festa Major.
2: Festa Grossa.
0: Festa Grossa, exacte, cap de setmana Sant Miquel. Bueno, Sant Miquel és el dimarts 29. I, evidentment, un altre any, a no ser que passi alguna cosa a l'última hora, de la qual
2: favor,
0: no estem informats al Mirant al Cel, tornarem a tenir barra.
2: Bien.
0: La barra de la Festa Major. I no només això, sinó que amb la barra torna la samarreta de la barra. I us informo que gairebé hi ha més peticions de samarreta que gent apuntada a la diada de diumenge. Això pot voler dir que o hi ha moltes samarretes...
2: Que ens agrada molt la festa.
0: Exacte. O hi ha moltes, moltes samarretes o hi ha moltes camises a seques. No? En plan, xin, xin, xin, xin. Veurem.
2: Apunteu-vos a l'aleta.
0: Veurem, exacte.
2: Penya, estem volent dir això.
0: Exacte. Sí, molt bé, Lola, perquè no podeu veure els nostres ganivets. Apunteu-vos a l'aleta per l'actuació i, sobretot, pel dinar. Perquè després hi ha gent que diu, és que no, jo no m'havia apuntat perquè no sabia què faria i ara em queixo perquè no em donen de dinar. Haver-te apuntat?
2: Ja fi d'aigua.
0: Haver-te apuntat?
2: Sí.
0: Tens fins quan? Anem a ser rigorosos.
2: Les samarretes fins aquest dimecres. Això és important. Jo ho he enviat avui perquè em feia falta mesurar que sapigueu que els tallatges són els de l'any passat. És a dir, si l'any passat tenia una S, aquest any, a no ser que us hagueu engreixat, tenia una S. Ho dic perquè jo l'he mesurat avui per assegurar-me que era la meva talla. I és igual que la de l'any passat. Mm-hmm. Demaneu-la ja perquè dimecres es tanca el formulari i és xulíssima.
0: Aquest és un dels formularis, samarreta. L'altre és fins demà. Teniu fins demà, teniu 24 hores, eh? És en plan
2: pim-pam, me lo quitan de les manos.
0: Last minute, eh? Last minute pel dinar de la diada de diumenge.
1: És granate, la samarreta?
0: La samarreta és granate.
1: No la vull.
0: Pues seràs l'única que no la té, perquè n'hi ha més de 60
2: encarregades. Ai, li és igual, això. Ai, li és igual.
0: Ja veuràs el fumo.
2: Però és xulíssima. És xulíssima. A veure, molt més xula que l'hem passat. Tenint en compte que l'hem passat la vam fer en un minut i mig.
0: Sí. No, no, aquest any...
2: Aquest està currada.
1: Me la podeu fer marró? Me la podeu fer marró?
2: Mira, com a mínim no és negre, vale? Que estic del negre fins al monyo.
0: Jo, o sigui, he sigut testimoni, perquè tampoc diria que part molt activa, de tota la feina que hi ha hagut d'aquesta samarreta, amb dissenys anant i venint, i hi ha hagut molt de... Hi ha hagut molta feina.
2: Sempre, sempre. No l'any passat va haver-hi molta feina. També feina el que passa que es va fer més concentrada.
0: Feina útil? Bueno, igual haguéssim pogut, diguem-ne, fer els processos més eficients. Però hi ha hagut molta feina.
2: L'any que ve ho farem millor, ja està. Ma mare sempre diu el mateix. L'any que ve ho farem millor.
0: Exacte. Si Déu vol. Samarreta, barra, quan hi ha festes. Es va estar Miqui mirant el
1: programa. Badalona, Poble Sec i Esparreguera van a dir a Torredembarra.
2: Concurset.
0: Concurset.
1: Sí, a concurset.
2: Veus, a mi em
0: sembla... I a mi ja m'ho sembla, perquè a mi concurset ja és últimament, és concurs buit.
1: Sí, sí, clar. Dir,
0: clar que... És que clar, cada cop està més car entrar al concurset
2: i per, això...
0: per ende entrar al concurs, clar. Que...
2: No, i per això els nostres companys de Quart Ramon fan diumenge, dissabte, perdó.
0: La Conference League dels
2: castells. La real concurset.
1: Intertoto.
0: Sí, l'Intertoto, exacte.
2: Ma mare li deia la Titi Sport.
1: La Titi Sport, molt bé.
2: Aquesta, sí, ma mare li canvia molt el nom de les coses.
0: Era aquella copa que
2: no sabia per res.
0: No, és perquè està el Depor.
1: La meva iaia li deia Chimichurri al Mitsubishi.
2: Molt bé.
0: Sí. Bueno, està bé.
2: Chimichurri està bé. Les iaies són molt...
0: Són molt inventives.
2: Acabes de dir ma mare, iaia. No m'escolta mai. M'escolta la mare del Salva. Una salutació a Maria Dolors. Però ma mare no m'escolta. Cosis. I la mare del Miquel i la Amanda també ens escolta.
0: Molt bé. I tota aquesta gent està apuntada a la letra?
2: Bueno, la mare del Salva, a veure, no la veig jo, però potser sí, si vol.
0: Un últim cordó allà apretant?
2: Ah, això ho faria molt bé, segurament. I la mare del Miquel i la Amanda és d'un altre color. Bueno. Ella no, la seva camisa. Ella és del mateix color que
0: també accepten gent d'altres colors, vull dir,
2: home, per suposar.
0: Ha sigut un
2: també em diuen racista a mi.
0: Exacte.
2: Que jo no soc racista.
0: Ha sigut una miqueta elitista, però no passa res.
2: Vai.
0: Tornem a centrar-nos el 25, 26 i dilluns 28, barra, la barra de Festa Major.
2: Sí.
0: La diumenge 27, no, diumenge 27 descansem perquè dilluns és laborable, per tant, relax. I el divendres 20, i el dissabte 26, doncs ja que

0: Mitchells, perdona, va dir, no és del Miquel?
1: Dels Mitchells.
0: Les Mitchells, dels Mitchells.
1: I allà estarem, vés a saber quina hora? Serà d'hora per
2: aquí? Perquè...
1: Sí, no, jo hi aniré. Jo ja, he fet gestions per canviar-me el festiu de Santa Eulàlia per...
2: Jo no em puc canviar
1: no, de la Mercè per...
0: Que l'Adri és un trilero. L'Adri...
1: Sí, a veure, jo no crec que Houston els importi massa si el festiu és el 24
0: Houston,
1: o el 29, Sí, sí,
0: literal Houston.
1: Houston
0: tenim un problema.
1: No té molta pinta que els hi vagi massa d'aquí.
0: No passa res.
1: Per tant, allà estarem al Pilar dels Mitchells.
2: Festa per un Pilar. El sector educatiu
0: pots no... Pots posar-te malalt, Cristian.
1: Pots fer vaga?
2: Puc fer vaga.
1: Pots fer vaga?
2: Jo sol.
0: A veure, de locos.
1: Segur que se t'apunta mitja comunitat educativa.
2: Convoco una vaga pel 29.
0: De locos. Mm-hmm. La vaga dels Miquels, digue-li.
1: Pues això, amb el Pilar dels Mitchells, acabarem.
0: Per fi, perquè veia dies, ens esperen.
2: Sí, i a dormir.
1: Clar, el dilluns és la nit de l'Empalmada.
0: Oh, o sigui,
1: és la matinada de l'Empalmada, clar, són les matines. Per tant, tancarem la barra, vés a saber quina hora, i vés a saber quina hora estarem fent un Pilar. Però no passa res.
0: Jo
1: som real matussers.
0: Us recomano que la gent que vagi al Pilar ja no dormiu. Perquè sí. És que a vegades és pitjor ficar-se al llit dues hores que no pas anar a l'Empalmada.
2: Jo faria el Pilar allà a la barra i el portaria fins a...
0: Fins a casa del Mitchell.
1: Anem seguint totes les matines.
0: No, fins a casa del Mitchell Noé, que està molt amunt.
1: Està molt amunt, allò.
2: Anem seguint totes les matines. No, que el recullen a l'església. No és...
0: Clar, perquè viu allà dalt. Si visc al centre, anirien a vostra casa.
1: Si no, que facin un Pilar, la Berta, la Mari i la Sabela, i així ja van dinar cap a casa.
0: Això està bé.
1: Ja es recullen soles.
0: Això està bé. Això està... La veritat que està ben pensat.
1: Però bueno, de moment, a falta de concreció, sabem això, que serà el dimarts dia 29, en algun moment del matí, i ja està. I amb això donarem per finalitzada la festa major.
0: I començaran una mica les microvacances fins a la següent actuació.
1: Fins a la següent actuació, que no,
0: que
1: no serà massa
0: tardar. Que crec que és l'octubre.
1: El 12 d'octubre.
0: Sí, 12 d'octubre.
1: 11 d'octubre.
0: 11 d'octubre.
1: 11 d'octubre.
2: Ja vam dir. Ja
0: és la de Sarrià, no?
1: La prèvia de la Hispanitat.
0: És la de Sarrià?
1: És Sarrià.
0: Que podrem anar a una samarreta de la festa major, perquè és el mateix color.
1: O amb qualsevol de les 30 samarretes de Sarrià que tenim.
0: Bueno, tu tens moltes.
1: Jo
0: només en tinc una i crec que no t'hauré de convidar mai més, també et dic.
1: Jo en tinc dues.
2: Jo en tinc.
0: Ah. Per què no vas venir?
1: Jo en tinc una, que m'han tirat un 3 de 7 pel cap.
0: Eres el que sabia de Castells.
1: I la segona...
0: Era el que sabia de
1: Castells. Per anar a fer una narració absolutament aleatòria.
0: I equivocada, per part meva.
1: Bueno, no passa res, però tot se n'aprèn. L'any que ve, quan ens convidin, jo farem millor. O no?
0: David Porta, si estàs escoltant això.
1: Sisplau.
0: Truca al 93-668-6161.
1: O envia un WhatsApp al 691-438-847.
0: Molt bé.
2: I intentaré venir, David Porta.
1: Amb tot això, espera, de moment, és que clar, és que ja estem marxant el 12 d'octubre, però és que encara no hem parlat de les dues actuacions que ja hem fet. Ja, perquè ja portem això.
0: I que no, és que el segon tram ho patem fort sempre.
1: No, és que el segon tram...
2: Que hem quedat tan lluny ja, la primera
1: actuació. Ahir era agost, i ara ja portem dues actuacions a les esquenes.
0: Molt loco, i un bolo.
1: I un bolo, i una aquest dia,
0: i un
1: pilar.
0: Pilar.
2: I un pilar, i... Mare meva.
1: No, és locura. A veure, doncs comencem fent una miqueta de repàs, si voleu. Vam començar el dissabte, dia 5 de setembre, que fa només 9 dies, però ha plogut.
0: Sí, però no.
1: A més, literal, sí, tant que ha plogut, home, els grans avisos.
0: Ui, loco, és veritat.
1: Els avisos infinitos.
0: És veritat.
2: El diluvi no va caure aquí.
0: És que a mi no em va ploure, quasi.
2: Aquí tampoc.
0: A Vic.
1: A Papiol sí, per la tarda. Jo he fet pensar que no podia venir assaig i a la sèrie algú va dir... No, a Papiol va diluviar bastant, eh? Va apretar 3 horetes.
0: Tu pots deixar caure, ja està.
1: 3 horetes apretant molt. Sí, no. Vaig venir amb el Claret. Pitjor idea de la història. Perquè vaig venir amb el Claret l'únic dia
0: Claret.
1: Que la tècnica, un dimecres, va decidir fer una reunió de 45 minuts després d'assaig.
0: Ai, tu, avorridíssim, eh?
1: Però clar, era la situació era curiosa, perquè clar, estàvem jo, l'Adena, les tres nenes, l'Estel, la Emma, que la Emma va fer el punt i va decidir que quedava fora, també. I estàvem en plan... Saps els nens aquells que se'ls obliden que ningú els va buscar a l'entreno? I estàvem tots allà, saps, en plan esperant que, clar, que tu estàs esperant el seu...
0: Bueno, estaves acompanyat, llavors.
1: Sí, però clar, llavors l'Estel i la Emma van decidir que se n'anaven al xus.
2: I l'Helena
1: l'Helena va decidir que treia el Mitchell a rastres de la reunió i se'n va anar. I clar, jo em vaig quedar allà, doncs, una mica d'esperant el Claret. Com un gosset abandonat.
0: Sempre s'han de portar llibreta i colors.
1: He decidit que jo ja no torno a baixar, que jo vinc sol, saps? El que em pugui passar. Jo baixo sol. I més ara que estem en pre... Clar, aquests dimecres que són pre-prenyades.
0: Jo et veig molt carn de pinyes, eh? O sigui, de
1: pinyes. El David Fernández, o sigui, també estava allà esperant a la Paula, és veritat.
0: Saps? Carn d'equip de pinyes, una mica l'Adri, no?
2: L'Adri?
0: Sí, no?
1: Jo, amb el meu zero coneixement de Castells.
0: Ja comença a ser...
1: també et dic... Crec que i és una cosa que igual podem comentar la diada de Caldes. Cada pinya que hem tancat es va tancar amb un ordre diferent, saps? O sigui,
0: sí,
1: això m'agrada molt.
0: Això se'l passa.
1: Perquè era en plan... Not expected, saps? En plan... Has d'estar atent a veure quan canten primeres. Perquè clar, abans van abans de les crosses, van després de les crosses, saps? Has d'estar sempre
0: atent. Bueno, i si canta la pinya l'Adriana, que és contrafons ens agafem, primers a tocar... I la resta, va dir.
1: És que has d'estar atent, perquè no saps com et cantaran ni quan et cantaran.
0: Sí, totalment.
1: Tornem.
2: Sí. Estem i més quan ho fem sense crosses i sense laterals. I...
0: Bueno, hi ha gent que creix amunt, nosaltres creixem a

0: lo slim, saps? Cada vegada menys pinya.
1: Jo sempre ho dic, som els castellers de l'IKEA.
0: Claro.
1: Perquè anem traient peces a veure quin és el mínim imprescindible per
0: muntar el castell. Que sobra un tornillo per allà.
1: Exacte. Sí. Què fa aquesta crossa aquí fora?
2: Sí.
0: Literal que és així.
1: Sant Celoni. Dissabte dia 5.
0: Molta gent a plaça. Molta gent.
1: Molta gent a plaça?
0: Moltíssima. Sí, sí. Va ser una cosa...
1: Que algú dirà, que ens has escoltat, hòstia, hi havia moltíssims matosers a plaça. No, hem dit molta gent.
0: Molta gent a Sant Celoni.
1: No hem especificat.
0: Gent molt entregada a Sant Celoni. La força negra i la força verda aquella.
1: Molt bé, sí, sí. Uns logos que eren en plan fàcilment malinterpretables, però...
0: Trobo que ella es buscava també això, segurament. Mm.
2: Hi havia l'actuació dels gegants d'allà, i llavors vam arribar i estava la plaça planíssima de gent, perquè els gegants, doncs, aglutinen molta gent.
0: Endevineu qui va seguir el cercavila dels gegants pensant-se que la portarien a plaça i la van allunyar de la plaça.
1: O sigui, tu vas agafar el cercavila dels gegants just quan estaven
2: a la plaça.
0: Sento gralles, dic, doncs ja està, el cercavila.
1: I et van allunyar,
0: I quan portàvem una estona caminant,
2: però...
0: doncs jo no veig castellers.
2: Però amb gegants.
0: I la meva amiga dient-me, on estàs? Estic a la plaça i no estàs? I jo, és que he seguit el cercavila dels gegants, però no era per aquí.
1: També, o sigui, ara, jo no tenia ni idea que hi havia un cercavila. És feo. És com feo, no? Fer un cercavila que allunya la gent de l'acte de la plaça.
0: No seran els primers gegants que allunyen a la gent dels castellers.
1: No, ni els últims, però és com raro, no? Perquè a més aquests és en plan, és justament on hi ha la diada, on va ser la diada, ens emportem especialment a la gent d'aquí.
0: Sí, sí. Però tot i així es va quedar molta gent.
1: Molta gent, molt bé. Va ser una bona diada, no?, amb els anfitrions.
2: Sí. Va ser el retorn, perquè ells van venir amb Papiol, i va ser el nostre retorn, i van fer una actuació, bueno, bàsica, el 3, el 3...
1: Nosaltres o ells?
2: Nosaltres. El 3 amb Agulla, i el 4.
1: Sí.
2: I els dos pilars d'inici final. A Sant Celoni, sí, Sant Celoni no, Baix Montseny, van fer...
1: El 3 i el 4, jo crec. Jo crec que van fer els dos, eh?
2: Els dos? Va fer?
1: Jo crec que sí.
2: Sí, com a mínim un cartell de 7 van fer, que l'anàvem perseguint tota la temporada i molt bé. Estàvem molt contents. I Figueres també, una actuació també no top, perquè ells han fet 7 i mig, però sí que van fer jo diria que també el 3 i el 4. No, el 4 crec que no, perquè no eren prou gent, crec. Però el 3 segur.
0: També és l'únic que venen ells, està molt bé que hi hagi pogut portar això a... I ja quan han tornat a les vacances.
2: Baixant de Figueres està molt bé. I el pilar d'inici de Figueres, molt xulo, perquè va pujar un nen que acaba de fer 3 anys.
0: Sí. Bueno, molt xulo i una mica de patir, també.
1: Era Figueres o era...
2: No, era Figueres, era Figueres.
0: Era Lila.
1: A mi em va semblar...
0: Sí, però jo no sé fins a quin punt és legal, eh? Crec que es pot començar a pujar a partir de 5.
2: Bueno, el Nil va pujar també amb 3 anys.
0: També era una mica il·legal. Però era molt petit, era molt mini Winnie.
2: Sí, acaba de fer 3 anys.
0: Ja de fet, tota la plaça va embullir. Quan va aconseguir pujar a fer l'aleta, la gent va se tornar loquíssima.
2: Sí, la Terça va estar fent sentadilles allà sobre el pilar.
0: Angelet.
1: El va acabar pujant allò per lo civil o per lo criminal. Sí.
0: Una mica com la Júlia.
2: Com la Júlia, el Diego. I...
0: Sí. Ui, el Diego és veritat, també. El dia de la pedregada, pobre.
2: Exacte.
0: No tornat a pujar, Angelet meu.
2: I això, una diada molt... Bueno, va ser bastant àgil, perquè era a les 7 de la tarda, no? A les 7 va ser?
1: Sí.
2: A les 7?
0: A les 7, estàvem convocats.
2: I jo pensava, dic, ostres, a veure si se'ns farà de nit, però no, va ser bastant àgil per part de tots.
0: Sí, però els pilars, pràcticament.
2: Sí, però per sort vam anar tots bastant per feina i no va haver-hi gaire... No sé si va haver-hi algun intent d'apuntar el nostre 4 de 6.
1: Jo ara anava a comentar, perquè m'agrada molt com aquesta mena de silenci col·lectiu que hem fet a l'intent del... Perquè a l'Instagram també hem passat una miqueta...
0: Bueno, és que no sé mai si he de posar o no he de posar els intents.
1: Si li preguntes a la Juliet, diré que no.
0: Per això, perquè jo també em
1: pregunto. A mi no li sembla bé, que no, en plan... Fake it until you make it.
2: A mi m'és igual.
1: Però que em sembla que, o sigui, és com un saps, com així col·lectiu, un deliri col·lectiu d'això no ha passat. Fins que ara el Cristian no ho ha comentat.
0: Jo ni me'n recordava realment, és veritat.
2: Jo, mira, justament amb la Jenny, la mare de l'Abril, ho comentàvem ahir a plaça, que està molt bé baixar els castells quan no estan bé.
0: Ui, tant, molt millor.
2: O sigui, és el que s'ha de fer. No tirar-los allà a lo loco. Si no està bé, es baixa, es torna a pujar i ja està. Que és el que va fer ahir Caldes.
1: O sigui, I el que no vam fer nosaltres.
0: Perquè no va fer falta.
1: Home, clar. Sí.
2: Doncs això, l'actuació de Sant Celoni molt bé.
1: Molt xula. Sí, jo no, crec que no havia estat mai a Sant Celoni Vila, allà donant voltes.
0: Xulo, eh?
2: Sí. Vam estar esmorzant tu.
1: Vam estar un dinant un dia, però al centre...
2: Acollat del Carlos.
1: Sí, Quan te van portar allà dintre el Carles?
0: Sí, sí. El Carles.
1: El Carles Porta.
0: No, Carles Porta, com hi vas dir tu, el David Porta.
1: El David Porta.
0: Ai, Dios mío, que vergüenza. Xula, xula, això, no?
1: Molt, molt
0: xula.
1: Maco.
0: Ens va faltar, i crec que estareu d'acord amb mi, com a mínim l'Adri, perquè ho vam estar parlant durant la diada.
1: Segur que sí.
0: Sopar allò que s'olorava.
1: Sí.
0: Que era barbacoa.
1: Sí,
0: no vam saber d'on venia.
1: Sí.
0: És que era depèn d'on venia el vent i depèn d'on el col·locaves de la plaça. Sí.
1: Jo la primera ronda predicava, fa olor barbacoa. No, no,
0: ningú el creia.
1: Ningú en creia, la primera ronda. I a cada ronda que passava anava guanyant adeptes de...
0: Feia molt bona olor, eh?
1: Ah, qui és el boig ara?
0: No, no, feia molt bona olor. Sí. De fet, hi ha una foto a l'àlbum que surt l'Adri com olorant.
2: Ah, aquella foto és olorant. Molt bé.
0: Buscant on estava la barbacoa.
1: No, de fet, a mi em va saber mig greu no haver-nos quedat allà a sopar, perquè després hi havia barraques, hi havia festa, però bueno, no, tampoc.
0: Cossis.
1: Tampoc passa res.
0: Cossis.
2: El mateix dissabte vam fer un pilar al matí, també.
1: Sí, vam fer pilar i un parell de proves.
2: Un parell de proves en un
1: acte
2: privat que ens van convidar. Ens van convidar.
0: Mm. Convidar monetàriament.
1: I nosaltres vam convidar a que ens ingressessin diners al
0: compte. Correcte. No, no, que aquestes convidacions...
2: I llavors després, això, van començar...
1: Ja, el dia sabte va ser molt complet.
2: Està. Durant la setmana van haver-hi els assajos.
0: Mm-hmm. Dilluns i dimecres.
2: Divendres van fer el Pilar a Cervelló.
1: Tu de l'11 de setembre, la diada.
0: Estava flipant. Dic, ha dit, hi va haver assajos, i jo dilluns i dimecres, i tu i divendres, dic, pensant divendres, no va haver-hi assajos.
1: No, divendres.
0: Vale, jo
2: posava la nostra peu. Diada nacional. De Catalunya.
1: No la dels Matussers, la de Catalunya.
2: La nostra
0: diada, que és l'11 de setembre, la resta ja us apanyarem.
2: L'Ajuntament de Cervelló també ens va convidar
0: monetàriament
2: a participar en el seu acte de commemoració de l'11 de setembre.
0: Que, amb una pancarta.
1: A més, érem els caps de cartell de l'11 de setembre de,
2: sí, sí.
1: Fort,
0: eh?
1: De Corbera. Vull dir,
0: no, Cervelló.
1: Cervelló. Cervelló. Vull dir, que està molt bé.
0: No, s'agraeix moltíssim, sí, perquè la pancarta era molt xula.
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: fet,
1: sí,
0: es va comentar que ens la podrien donar, si volíem, un cop hagués passat una mica els dies després de la diada.
1: Es va comentar, vol dir, ho vas comentar tu amb algú o ens ho va comentar l'Ajuntament?
2: Jo no hi era. Comentar,
1: l'Ajuntament. Ah, l'Ajuntament d'allà,
2: sí, sí,
1: ens ho va dir.
2: Sí, sí.
1: Ah, doncs fantàstic.
0: No,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: maquíssim.
1: Xulíssima.
0: Estimem Cervelló.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, home.
0: I aquí vam fer també l'Ofrena Floral.
1: I aquí, en paral·lel, aquí, sí, exacte.
2: El va baixar
0: Salva i la
2: Inés. I vam fer la tradicional ofrena que es fa al Pati del Palau, i com cada any, doncs, hi van participar.
1: Molt bé. Veus que encara estan allà la...
0: Sí, aguanta bastant. És Lloré, perquè si és Lloré a mi em fa falta. Estaria a fer com a l'emportés, no?
1: Hi ha flors grogues, perquè és l'únic amb el que m'he fixat com creuava. Però com que hem d'anar a les escales
0: del mercat,
1: perquè fa 6 minuts que ha començat l'assaig, doncs ara ho veurem. Exacte, si ens esteu escoltant malament, perquè hauríeu d'estar allà.
0: Però bé, perquè ens esteu escoltant.
2: Però que potser algú porta cascos i està allà.
1: O potser ens estan fent streaming, no?
0: Allà, seria xulíssim.
2: Amb uns altaveus.
0: Ai, amb els altaveus.
1: Han muntat allà el Pilar, però com que no estem ni a Cristian ni jo, estan allà quiets, a la base de les escales, a veure, escoltant-nos, a veure quan acabem.
0: Home, hi ha altaveus al carrer Major.
1: I pujarem.
0: Ens podríem posar. Al Nadal fiquen Nadales, per tant, ens podríem posar.
1: Cantem Nadales?
0: No, ara no.
1: No,
0: segons
1: no.
0: La Carla, segurament sí. La Carla, que avui ens ha abandonat, perquè l'altre dia es va enfadar amb mi.
1: Veus com es va enfadar amb tu i no amb mi?
0: No, però si jo tinc claríssim que es va enfadar amb mi.
1: Jo també ho tinc claríssim.
0: I llavors? Qui no ho té claríssim?
1: Ahir em recriminaven
0: no,
1: cap a gent, no sé què.
0: No, perquè la Carla explicava la història.
2: Bé, i diumenge sí, vam anar a casa.
1: No, jo vull tancar aquest tema.
0: La Carla explicava que anava a saltar perquè tu havies dit alguna cosa, però et vas autocorregir. I jo vaig dir... algo tipus, no t'ha dit res perquè no és la Júlia que l'ha preferida o algo així. I ara ho estic repetint i és capaç d'aparèixer per la porta amb cara d'enfadada.
1: Molt bé. Jo només vull que quedi constància que jo aquest cop, per raro que sembli, raro que sembli,
0: no
1: soc absolutament innocent. Perdó, Cristian, ara sí, anem a diumenge, que és el que havíem vingut a parlar avui.
0: Sí, jo tinc els punts també per parlar.
2: Perdó, que
1: Rasquin, és una CMR.
0: El Carlos en fa.
2: Ahir diumenge vam anar a Caldes.
1: De Montbui, no de Malavella.
2: De Montbui, també convidats per la colla castellera.
0: Copiats monetàriament.
1: Pels escaldats.
0: Estem tenint molta pasta, eh? Potser ens hauran de buscar un gestor.
1: Igual sí, a veure... Moni, què està passant amb el Moni?
0: Que ens ho expliqui.
1: Hem de buscar un expert. Un subject matter expert.
0: Per la setmana que ve tindrem un expert aquí.
1: Deures.
2: Doncs això, la mateixa diada que vam anar l'any passat, a Caldes.
1: No és la Carla, no.
0: És que han dat un senyor.
2: Convidats per escaldats, i vam actuar també amb castellers de Sagrada Família.
1: Jo tinc una pregunta, no sé si és un rumor, o havien d'aparèixer també els nostres fillols?
2: En principi estaven convidats. Però...
0: Hola,
1: és que en el nostre cartell no apareixien, però a mi em sona que actuaven.
2: Sí, a mi
0: bueno, que acompanyaven
2: que sí,
0: la diada, sí.
2: Sí, però crec que eren molt poca
0: segurament
2: gent
0: serien
2: i
0: poc efectiu,
2: no,
0: sí,
2: no va baixar ningú. Bueno, si va baixar algú, no
1: el vam veure.
2: Doncs això, i la diada no està força bé.
3: Sí.
2: Bueno, força bé no, molt bé. Uh-huh. Vam fer els pilars d'inici i final, vam fer un 3 a 6, un 3 a 6 amb agulla.
0: Una mica més carregant l'agulla, però tot bé.
2: Una salutació a la Berta.
0: I a l'Estel, que la va mirar amb una cara de what?
1: I el GIF, esplau, espero que tothom hagi vist el GIF.
0: El GIF que ha fet l'Adrià, que aquesta vegada no era ell.
1: No.
0: No l'has fet tu?
1: L'ha fet l'Estel. Jo sóc innocent.
0: Però que aquesta vegada no li ha caigut a sobre de l'Adri.
1: És veritat, està bé.
0: Sí que ha caigut en algú del Papiol. Jo crec que tenim alguna aquesta colla contra el Papiol. No vull dir res.
1: Sí, una miqueta de racisme. No passa res.
2: Tenim tres persones, quatre persones.
1: I a les
0: tècnicament dues reals. La resta són de Barcelona.
2: I
1: qui som les dues?
0: La Jana i tu. Bueno, i l'Anna quan ve.
1: Sí, ja ho sé.
2: Sí,
1: perdó, segueix Cristian.
2: I per acabar l'actuació, abans del pilar de sortida, la torre.
1: Molt bé.
0: Maquíssima.
2: Vam fer una torre.
0: Maquíssima, zero patida aquesta vegada.
2: La vam fer abans de marxar de vacances i la vam tornar a fer ahir. La veritat que la torre jo...
1: Jo, veient la torre d'ahir, sorprèn molt que sigui només la segona que veiem aquesta temporada.
0: Bueno, perquè ens ha costat durar amb l'alineació.
1: Hòstia, vull dir, espectacular. Així com la de Castelldefels, sí que...
0: Mira, no he pujat les fotos de les cares que fan la Ivet i la Júlia baixant de la torre, però el Cristian les ha vist i pot dir lo bones que eren. No les he pujat per respecte a les meves companyes.
1: Envia per privat.
0: No, però sí, aquesta vegada... Bueno, és que són boníssimes, però clar, són de patiment màxim. Sí. Màxim
1: la de Castelldefels.
0: Sí. La de l'altre dia molt millor, mare meva, si van baixar a Mar de Guais.
2: Ahir la veritat és que la torre és super solvent. Molt bé.
1: Va ser una bona... Va haver-hi un canvi allà d'última hora que no s'havia practicat, però sí que es venia amb la idea que va ser la de canviar els baixos.
0: Sí?
1: Tenim uns baixos últimament que
0: molars.
1: No són gens baixos. I vam provar...
2: Bueno, tenim els baixos que tenim sempre, el que passa que comencen a faltar-nos mans altes. Llavors, s'agraeix baixar una mica la mida dels baixos. I a la torre, doncs això, va haver-hi un canvi important.
0: I eren dues noies,
2: eren dues dones, o noies, la Karen i la Paula. I, home, s'agraeix a la pinya, la veritat és que és fantàstic.
1: Sí.
0: Poder agarrar del cul, digue-ho bé.
2: Sí, no, perquè els vents érem l'Adriana i jo, que l'Adriana encara, però jo no sóc tan alt.
1: I els primers estava jo,
2: i
1: el Claret.
2: I el Claret,
1: vull dir.
2: Exacte.
0: Van dir a mi que anava de primeres jo.
2: Llavors, potser bon nen. Llavors s'agraeix, sí.
1: No, molt bé. Va ser una bona jugada.
2: Tirar per aquí jo crec que és una bona idea. Sí. Perquè...
0: I tenim dones que ho aguanten tot.
2: Exacte. L'Helena també pot fer de baix.
0: L'Helena pot fer de baix, també.
2: La Júlia.
0: Correcte.
1: A mi, ja tenim pel 3 i pel 4.
2: Sí.
0: Una més i ja fem el 5 de 7. Ja està, ho tenim.
2: Doncs sí, això molt bé. La veritat és que molt bé. Després va haver-hi un pica-pica al seu local, com l'any passat.
0: Ui, amb unes patates molt bones. I unes olives molt bones, també.
2: I ja està. I després van fer un comandillo.
1: Van obrir el local.
2: Vam obrir el local i vam anar a dinar uns quants allà.
0: Va estar molt bé, la veritat.
1: Va estar molt bé. I jo, sobretot,
0: van sortir idees.
1: Sí. I jo, sobretot, ostres, fas la comparació una mica... Ja veurem aquest diumenge com va la diada, evidentment. Però fas una miqueta la comparació, i això ho parlàvem ahir, crec que ho parlàvem amb el Salva, i amb el... Ostres, o amb el Carlos, no sé. Tu te'n recordes l'última diada, diguem-ne, prèvia a la nostra diada de Molins, que va ser la del Lluçanès. Una miqueta, no?, les sensacions amb les que vam sortir de plaça, que, hòstia, va ser una actuació complicada, no?
0: Sí,
1: una
0: actuació
1: molt... Sí, que va caure una xufada important, però ja sempre vam sortir de plaça amb dos castells, els ànims estaven...
0: Lesionats,
1: els ànims estaven una miqueta regulires.
0: Sí.
1: I, ostres, veus com hem sortit d'aquesta, com vam acabar la diada d'ahir, hòstia, que van anar bé, les proves van anar bé, vull dir, la gent sortia contenta. Mm-hmm. Hòstia, convida a ser optimista de cara a diumenge, com a mínim la dinàmica amb la que afrontem aquesta diada ja no és la mateixa dinàmica amb la que veníem amb la que afrontàvem la diada d'aniversari.
2: Sí.
1: Que això tampoc t'acaba garantint res, perquè diumenge després s'han de treure les coses.
0: Ja, però el Dani ho fa molt.
2: A veure, també les peces que tenim, que no falli cap, que hi ha alguna que està a mig gas. Per accidents.
0: No direm noms.
2: I l'alineació que acaba traient la tècnica, però jo crec que sí. Els castells pinten bé, a veure si acabem de lligar les pinyes, que és el que ens falla aquesta temporada. Bueno, ja les últimes temporades, però a veure si fem una crida i diumenge s'acaba omplint la plaça de camises.
1: Jo li emet un WhatsApp al John Cito, no sé, al John.
0: Ah,
1: no
0: i al
1: sé...
0: John, si ens estàs escoltant.
1: No sé si ens escolta, no té molta pinta, la veritat. Però si ens estàs escoltant, no em deixis en visto.
0: Ai, no ho hem enviat. Bueno, ara potser ja tard.
1: Bueno, sí, ara ja tard.
0: No passa res.
1: Hem dit, Lola, que farem una pregunta a Instagram.
0: Sí?
1: Sobre si a la gent li agrada...
0: Vale, ara faré la foto i ho fem.
1: Exacte.
0: Molt bé. Jo, ja, jo tinc... Jo tinc...
1: Cascutes els unions.
0: Els punts comptats de...
1: De què?
0: Del concurs de la ràdio.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Epa!
0: I tornem a explicar breument.
1: Explica, explica, perquè el programa de dilluns passat no l'he penjat. Pregunto, voleu que el penjo el de dilluns passat?
2: Sí, sí, sí. Castanya, sí. Eh? O sigui, ja us ho dic.
0: Que no, que és xulíssim, a part apareixem nosaltres.
1: Jo no diré la meva, jo no donaré la meva opinió, perquè després la gent s'ofèn amb el que diem a la ràdio.
0: Mira, a mi l'únic que em sembla és el rei. L'hagués ficat amb una cara tatxada o algo, saps? Amb un moc o...
1: Jo, mira, sortim nosaltres.
2: Que ja...
1: Sortim nosaltres.
2: Melchior, aquí.
0: Mira, el rei que em falta a mi.
1: No sé. Perdona, Lola. Punts. O sigui, en tot cas, ara penjarem això a Instagram.
0: Sí, i preguntarem. De fet, no ho he dit, però la solució del concurs, bueno, del concurs de la votació de la setmana passada va ser que canviéssim el color de la camisa, per tant, us hem fet cas. Fanses, followers...
1: Jo Cristian, sempre ho he dit. La democràcia no funciona.
0: Mira, doncs l'Octavi està fent... Si voleu, l'Octavi està fent una enquesta. Jo també.
1: Ah, jo he votat també.
0: Tinc moltes ganes d'una boda. Sí, doncs,
1: clar, jo tinc ganes d'una boda.
0: Bueno, jo li dic que per fer una mica més de vacances qualsevol cosa. I s'ha rigut. Però sí, ens encanten les budes en aquesta colla, les coses com són. Doncs això, vam comentar la setmana passada que una de les coses noves que tenim aquesta temporada és que farem un concurs al llarg de tot l'any.
2: Tot.
0: Acabarà el juny, vale? En aquest concurs, la gent que participi anirà guanyant punts, vale? Que diguéssim que la numeració seria assistència com a públic un 0,5.
1: Vale.
0: Perquè tenim cadires, podeu venir. S'està molt fresquet i a l'hivern s'està molt calentó.
1: 0,5, eh?
0: 0,5.
1: S'ha donat molt poc punt, això. A veure la resta, què puntua.
0: Enviar un àudio i que no surti en antena, 0,5 també, perquè a vegades no tenim temps de ficar tots els àudios.
1: Vale.
0: Enviar un àudio i que sí que surti en antena, un punt.
1: Què?
0: Trucar en directe.
2: Però...
1: Estic molt desacord amb... Tira.
0: Però és que això ha durat fins al juny. No cal que la gent tingui Gryffindor 100 puntos,
2: sí,
0: saps?
2: Sí, però jo crec que enviar àudio i que sigui molt llarg hauria d'arrestar també.
1: Exacte.
0: Vale, ara anem a les restes. Ara anem a les restes.
1: Ah, hi ha restes, sí, doncs ara, sí. Ara, que les conti.
0: Trucar en directe, 1,5.
1: Vale,
0: anem dient home, sempre sí. els números de telèfon perquè vale. Truqueu, perquè ens fa gràcia. Assistir com a tertulia o entrevistar, 3 punts.
1: Però el primer punt, però no és el primer punt que només et donarà un punt.
2: No, com? Una cosa és públic i l'altra és tertulià.
0: Sí, clar, públic,
1: ah,
0: públic és la Carla.
1: Públic. Vale.
0: O el Pau, a vegades. Vale,
2: i parlar. O sigui, vale, la Carla, sí. 0,5.
1: Vale.
0: Sí, perquè no compta com a parlar.
1: No, vale. Públic, els que estan allà. Vale.
0: I després, les que restarien seria no saludar la Lola pel carrer.
1: Vale.
0: Vale?
1: El sector adolescent tindrà molts...
0: Bueno, la Martina l'altre dia em va saludar. La Laia
2: Rossell.
0: No. La Laia té menys un. Amenaçar-me amb que les fotos no li han agradat, això també resta. I l'altre que hem dit és enviar àudios molt llargs. Home. També resta. Tot això menys un punt. Vale, de moment el rànquing és el següent. Laia Rosell, menys un punt. Berta, tens un punt. No, tens, sí, un punt perquè vas enviar àudio, però te'l restaré perquè t'has queixat de les fotos.
2: Ui, i perquè l'àudio era molt llarg. O sigui,
0: bueno, no, però...
2: Té com la Laia, menys un.
0: La Carla Uller, un 0,5. La Lídia Jubanteny, també un 0,5. Després Pepe, Lluís, Valèria, Isaac, Arnau Puig, un punt. I la Laura Bosch, 3 punts, perquè va venir aquí.
1: Perquè va venir. I perquè avui és
0: el aniversari, molt bé, molta felicitat.
1: I si haguéssiu estat aquí, al principi de tot, sabíeu que el primer que he dit és felicitat.
0: Claro, molt bé, enhorabona.
1: Jo només tinc una petita puntualització, Lola. Els 0,5 aquests són necessaris? És a dir, perquè no ho multipliques per dos?
0: Sí, no.
1: I un 0,5 dones un punt i un punt dones 2 punts?
0: No, anem a fer-ho així. Adri, no encamis les ganes del meu concurs.
1: Vale, perdó.
0: Inventa't tu un concurs.
1: Vale. No, és el Cristian i jo, per venir i parlar, també tenim punts.
0: Ja, si comptem nosaltres també, sí. Arriba tard també pot ser menys un punt.
1: Hòstia!
0: Llavors tu i jo estem en menys
1: punt. Ja he guanyat. Ja he guanyat.
2: Ja porto menys dos.
1: Sí. Mira el David com fa que sí. Si guanyo 3 punts cada dia i mai tinc negatius...
0: Bueno, pots tenir negatius per altres coses, Adri, com per exemple fer comentaris fora de...
1: No hi havia cap menys un per comentaris
0: em
1: fora.
0: Em puc inventar les normes, és el meu concurs.
1: També és veritat.
0: Pues ja està, que us sapigueu que hi ha premi real, eh?
1: I llavors, o sigui,
0: que no el diguem no vol dir que no hi sigui. Hi ha un premi real.
1: Votar per Instagram, això no dona punt.
0: Ai, bueno, vinga, va, sí, això també.
1: Però és que llavors, o sigui, pot haver-hi molta penya, eh? Vull dir que hauràs de...
0: Sí, de fet, hi ha gent molt random que va votar l'altre dia.
1: Perquè ho hem passat per
0: l'altre. Però gent d'altres colles.
1: Ah, està bé.
0: No, sí, molt graciós. Ai, també una salutació al nostre arqueòleg de confiança. Que és fantàstic i que és del Nàstic.
1: Exacte.
0: Estem movent fils també amb aquest bon home per anar col·laborant.
1: Ah, fantàstic.
0: Això no ho sabies, Valdi, però que sàpigues què passarà.
1: A part de penjar coses del Nàstic, penja cada dia una cosa d'una colla diferent.
0: Bueno.
1: Avui estic a l'assaig aquí, avui estic allà, avui estic...
0: Bueno, i avui estic a Katmandú.
1: Turkmenistan.
0: O avui, ara està a la Vall de Boí, perquè també col·labora amb arqueòlegs d'allí, del Pirineu.
1: Molt
0: suposo
1: bé.
0: Que serà per això, vaja.
1: Em sembla fantàstic allò del rànquing, però això s'ha d'anar actualitzant.
0: Sí, sí, ho he portat en full, però ho portaré en un Excel, no patiu. Mm. Vale.
1: Molt bé. A veure, hem parlat una miqueta del setembre, hem parlat una miqueta d'UKB ara.
0: També podem dir que no... Mira, jo volia dir l'altra la setmana passada, però no vam poder perquè, com que érem quatre veus també aquí, era complicat. Els nostres amics i amigues de Castells de Sant Feliu, els Magentes, van fer la seva millor actuació des del 2002.
1: Siu!
0: Estem molt contents perquè, a més, ara aquest diumenge fan el seu 30 aniversari. Van a totes, segurament, i... Bueno, ja,
1: perdó, he dit molts eps, oi? Sí. Canvio d'onomatopeia.
0: Ok, bueno, no em facis directament. Perdó. Tenen l'aniversari aquest dia 20, no podrem assistir perquè nosaltres tenim la nostra diada de festa major, se'ns ha solapat una miqueta el tema, però els desitgem des d'aquí que els vagi superbé, que facin el que saben fer, que ho saben fer molt bé, perquè realment Sant Feliu s'ho ha currat molt. I es mereixen una molt bona diada. I això, i des d'aquí, doncs, tota la sort. I ja aprofitar per donar-los per molts anys.
1: Tenen la diada d'aniversari, és la que tenen ara, no?
0: Sí.
1: Aniversari i festa major la tenen bastant juntes, no?
0: Bueno, és que Sant Feliu estan sempre de festa.
1: Perquè festa major és el 12 d'octubre.
0: Poc es parla.
1: La petita és el 12 d'octubre.
0: Poc es parla perquè està a casa. I al març hi ha una altra.
1: Ja.
0: I després hi ha la d'estiu. I després la de les castanyes. I després la rosa. I després... No, no, cada mes hi ha alguna cosa a Sant Feliu.
1: Molt bé. Es nota que és la capital, eh?
0: Vaya. Vaya. És bonic, eh? A mi que m'agrada molt Sant Feliu.
1: Mentre
0: de fet, se m'ha proposat anar a Sant Feliu com a castellera.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I a la Jona també.
0: Vaja, por temes diferents, eh?
1: Ah, bueno, no passa
0: Espero,
1: res.
0: Espero, vaja. Cosis, ja està. Bueno, també tenim rumors.
1: Rumors? Rumorologia.
0: Perquè, Cristian, recordeu que el volien fitxar a altres colles. No hem dit més fitxatges, però jo que se les va representant ara... Bueno, puc dir que tinc trucades d'altres coses.
1: Epa, anda, pel Cristian.
0: No, que no t'he dit.
2: No m'has dit.
0: Però, no sé, també tenim gent que fa molt que no veiem, com vaig amb el Ferran. Ferran, si estàs escoltant...
1: Ferran Vall estava la setmana passada a Granada.
0: I on està aquesta setmana?
1: Vés a saber.
2: Ah, pensava que anava a dir, on està Granada?
0: Molt cap a llista. Ferran Vall, et volem aquí?
2: Sí, hi ha gent que aquesta temporada ens està costant...
1: Els haurem de donar...
2: La Necane, el Ferran... bueno, hi ha gent que...
0: Que us trobem a faltar.
2: Us trobem a faltar.
0: És que, si fos gent avorrida diries, pues no vingueu, perquè sou avorrits, perquè són divertits. Pues doneu-nos alegria una mica.
1: Sí, el Club de la Comèdia.
0: Per Club de la Comèdia també, no diré nom, però he rebut un àudio durant el matí, després d'haver penjat les fotos, d'una mare que no era conscient que la seva filla hi havia pujat. No diré noms. No diré noms perquè no vull destapar. Podeu fer una idea.
2: Comença per Lí, com a guardià.
0: Lídia, no em matis. Jo soc molt fan teva, però ha sigut molt graciós quan diu, he trucat al Lluís i tot. Perquè la Valeria va pujar ahir.
2: Jo t'ho juro que em faré una samarreta amb la cara de la Lídia.
0: M'ha dit, diu, visc en un altre món. Dic, jo vull viure al teu món perquè és molt divertit, Lídia. Pum, vida'm al teu món.
2: El cap de la Lídia, deu ser també divertit.
0: Ai, espero que no s'enfadi, eh?
2: No, home, no.
0: T'estimem moltíssim, Lídia. No marxis mai.
1: Dóna-li punts, per ser la Lídia.
2: Per ser la Lídia ja hauria de sumar punts.
0: Mira, pues...
1: Harry Potter! Lídia Jumantany! 100 puntos! Para Wayne Paras!
0: És com Dumbledore i Rambo, alhora!
2: I Rocky, sí. Lo siento las piernas.
1: Xauemi.
0: I perquè no li obris la cara, eh? Perquè... hagués rigut molt. Mira, el senyor Matusser, que anem a la senyora Matussera,
2: no, para, mi,
0: porta uns dies que no acaba de donar pie com bola, tampoc. Ahir ens va enviar a la difusió un missatge que no tocava. Ara ens acaba de dir que ha corregit que el dinar és el dia 20.
1: Bé, nosaltres a la ràdio ho hem dit bé, eh?
0: Per primera vegada.
1: El dinar és el dia 20, és diumenge, i tenen
0: fins demà. Una cosa que també volia dir és que, si us plau, l'Ajuntament de Molins m'aclareixi si la plaça es diu Plaça del Palau o Pati del Palau.
1: Plaça... Aquí fica
0: perquè
1: plaça.
0: Perquè nosaltres fiquem Pati del Palau tota l'estona a les publicacions.
1: Ja, no,
0: a veure si la gent no vindrà per això.
1: A l'agenda setmanal jo he ficat plaça, eh? O sigui, perquè he mirat el que ficava aquí i he copiat el que...
0: Bueno, posa el cartell que sàpiga que posa Pati del Palau.
2: La Carla està reclamant punts perquè diu que va parlar.
0: Però no compta, Carla, perquè van ser dues frases i van ser una amenaça.
1: I van ser una bronca, exacte. Plaça Palau.
2: Amenaça no compta.
0: Amenaça no. Amenaça resta. Cuidado, eh? No, Carla, que t'estim.
1: Plaça Palau, segons el programa de la Festa Major.
2: Plaça Palau.
1: Sí.
0: Sí, és que queda...
2: Això no existeix.
1: En concret, Cruïlla, Rubió i Llocs.
0: Clar, és que dieu que no és una plaça. Sí que és una plaça, que passa que la plaça en si no podem actuar perquè hi ha molts altres.
1: És una plaça a diversos nivells.
0: Sí.
1: Però vaja.
2: La Carla està escrivint.
0: Ui, me viene bronca otra vez.
1: Buah, portes dos bronques de la Carla en una setmana. Eh?
0: D'aquí, la tercera ja serà cada
1: cinc. I jo em porto zero.
2: Amenaça zero, aclariment, posa.
0: Pues que la Carla em fa molta por, eh?
2: Jo crec que ho has escrit així.
0: Amb el ditet que més el temps pupa, pobre, el ditet de renya.
1: Què li ha passat? És veritat. Ahir de...
0: Les plantes que són dolentes.
2: Ha fet la jardinera i...
0: I no va sortir bé.
1: I no té sang de jardinera. I... Carla, tu contracta'm amb mi, que jo soc horticultor.
0: De fet, el Cristian, la Carla i jo vam estar fent feina de jardiners i jo pensava, com ens vegi el Claret per un foradet, dirà on van aquests que estaven podant les plantes amb tisores d'escriptori.
2: Sí, perquè és una colla de jardiners, eh?
0: Sí que és veritat.
2: En tenim molts jardiners.
0: També vull aprofitar per enviar una abraçada forta a l'Andreu, que, pobre, no sabem si està recuperat o no està recuperat, i l'altre dia pensava en ell perquè no va haver ningú que repartís vermut enmig de la...
1: L'altre dia vaig parlar d'ell amb l'Emma, li vaig preguntar...
0: Vale, i està bé, està millor. És que, clar,
1: està millor, però que la tenim...
0: Bueno, també amb una abraçada forta, Andreu, perquè trobem a faltar. Sobretot...
1: Vine un dia aquí a la ràdio, Andreu, pots estar sentat?
2: Home, sí, a la ràdio podria venir.
0: Sí. Seria molt graciós, i porta patates. Sí.
1: Cervesa no, que no en
2: també del món casteller, destacar Serrallo.
0: Sí, és veritat. Va fer per primera vegada la seva torre de 8.
2: Va carregar la torre de 8.
0: Folrada.
2: Que déu-n'hi-do. O sigui, feia uns anys, feien castells de 6, després de la pandèmia, feien castells de 6, i han començat a treballar molt bé. Bueno, han començat, no, ja treballaven molt bé, però aquests anys estan fent una pujada considerable i han fet la torre de 8 per primera vegada. L'han carregat. Si ha quedat tan carregat, però... Déu-n'hi-do.
1: Jo tinc una pregunta aquests minutets que ens queden. Hem parlat de Sant Feliu, ha fet la seva millor diada des de...
0: 2002.
1: Sant Vicenç també, per la seva festa major, van fer la seva millor diada des del 2018. Matussers, què hauríem de fer i on hauríem d'anar per superar la nostra última millor diada? O actual millor diada.
2: 2017. La diada final de temporada, la nostra diada. Mm? 2017 van fer el 3 de 7, el 3 de 7, bueno, el 5 de 7, el 3 de 7 amb Agulla. I el Pilar 5.
1: O sigui, 3 de 7, 3 de 7 amb Agulla, 5 de 7, Pilar 5.
2: Mm-hmm. Sí.
1: Hòstia.
2: Hauríem de fer pues, dos castells de Agulla de 7 i el 5 de 7 per superar-la. Ara mateix ens queda lluny.
1: Però...
0: Jo estic dubtant si la millor diada de Sant Feliu era des del 2002. Crec que el Pilar de 5 no el feien fora des del... Bueno, no ho sé. La qüestió és que van fer una diada molt top.
1: Molt bé.
0: Perdoneu-me si dic malament les dades. És que no les tinc apuntades. I el Miquel em va ficar moltes dades al cap l'altre dia i potser les he...
1: M'has barrejat.
0: Liat. No tornaré a dir que la Torre de 8 la fan moltes colles abans de fer la Torre de 7.
1: Perquè és més fàcil
0: perquè
1: té forra.
0: Perquè em caurà una altra vegada un moc minyó. Sí, ho dius tu?
1: Ja està dit.
0: Pues ara que es queixin de tus
1: millors. No, no, jo dic el que vas dir tu. Jo parafrasejo... Jo et cito.
2: Sí, després de... A part del 3 i el 4, la última que vam fer algun castell de 7 i mig va ser el concurset.
1: Sí.
2: No, el concurset, no. No, la vam fer aquí també, que vam carregar també el 3 de 7 amb Agulla.
0: Ah, sí.
2: Després del concurset, a la diada final de temporada... de 2022, potser?
0: Sí, 22, va ser un grandíssim any aquell.
1: Perquè el 24 no vam entrar a concurset, 26 sí. Tampoc hem entrat. Doncs
2: pues el 22 també vam carregar el 3 de 7 amb Agulla.
1: Hòstia, això no me'n recordo.
2: Sí, perquè van caure les dues agulles.
0: Sí, les dues agulles super seguides, perquè...
2: Van caure les agulles.
0: Perquè anem bastant seguit al concurset de la diada nostra.
2: Són les últimes així una mica més potents que vam...
0: Però sí que vam fer el Pilar 5 per sota.
2: Sí, això sí.
1: Va ser la mateixa diada?
0: Sí.
1: No, el Pilar 5, tia, no fa 4 anys que no el veiem.
0: No, per sota estic parlant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estem al 2026.
2: Sí, que va ser
0: el 22.
1: 25, no, va ser el 24.
0: No, el 24, ser... m'estic confonant el 24, clar, és veritat.
1: No portem 4 anys sense veure el Pilar 5. No. Vale, que s'està fent llarg, però...
2: S'està fent llarg, però...
0: Bueno, està arribant. Sí. El Pilar 5 està arribant.
2: Bueno.
0: Quànticament ja existeix el Pilar 5.
1: Sí, en algun multivers.
0: Un multivers
1: sí, sí, sí, sí, si mires Marvel, en algun multivers...
0: O Loki. Està, estic mirant Loki una altra vegada.
2: Som colla de nou.
1: Exacte. Sí, que...
0: De locos.
1: En algun multivers som el Vilafranca dels Castells, eh?
0: Home, recordem, sisplau, que tenim un tronc fet pel Jan de fa 2 milions d'anys d'un 3-11. Poca gent pot dir això,
1: Jo l'únic que sé és que el David ha decidit que sí, hi ha que ja la fumada sense drenat de mare.
0: Però que és real, això.
1: I que fins aquí hem arribat. Per tant... Treballi, David. Cristian, Lola, moltes gràcies no per la vostra puntualitat, que un dilluns més brilla per la seva absència, però per estar aquí un dilluns més.
0: Gràcies, Adri, ho sentim moltíssim.
2: I...
0: Bona
2: demà
0: fi.
2: És el cumple de l'Adri.
0: Ah, sí! Per molts anys, Adri.
1: Moltes gràcies.
2: També he donat les gràcies al David.
1: Sí. Moltes gràcies, David.
2: I...
1: Tu sí, puntual.
2: I gràcies a tu, Adri, també.
1: A vosaltres, home.
2: Per ser puntual.
0: Sí, ho sentim.
1: Marxem pitant?
0: A les escales. I ens veiem la setmana que ve?
1: Sí.
2: Vale.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Bona fira.
0: Bona fira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Eisener. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
3: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La teva finestra a la cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.
2: Bon dia, Conrad.
3: Bona nit, però
2: bon bueno. Dia es pot dir tot el dia. Les 24 hores del dia... No, dada curiosa, el dia té 24 hores... El dia té 24 hores, 24 hores del dia que tenim nosaltres per dir bon dia, perquè què és dia? Dia...
3: És quan hi ha el sol, normalment.
2: No, no passa res. No bueno, passa
3: és
2: res.
3: És igual, Lia, bona nit.
2: Bona nit, bon
3: Com
2: dia.
3: Com estàs? És igual, mira, ja està.
2: No, jo estic molt bé. I tu, Conrad, com
3: jo
2: estàs?
3: Jo també.
2: Avui estem molt content. Amb ganes. Sí, perquè... Per què?
3: Per què? Mira, t'explico per què.
2: Ho anunciem? Perquè...
3: Vale, a la de 3, vale?
2: 3, 2, 1... I... S'acaba perquè... l'estiu!
3: Bueno, jo no dic comença l'hivern, però bueno...
2: Perquè, bueno, és més o menys el mateix,
3: és
2: no?
3: És que, mira, jo quedant...
2: No, el pitjor és que no comença l'hivern,
3: Jo comença la tarda, però és igual. Jo, vale, estimats oients, m'he de despertar a les tantes de la matinada.
2: Tu? I només?
3: Jo em desperto 15 minuts abans que tu.
2: A quina hora et despertes? A les
3: 6. A les 5:45.
2: Però aleshores, 15 o 9, mitja hora.
3: Ostres, pensava que et despertaves a les 6.
2: No, no em desperto a les 6.
3: Bueno, pues això, doncs això. I després, quan baixo, vale, quan surto de casa, em poso una dessuadora i l'altre dia...
2: I és feliç.
3: El primer dia que em vaig posar la dessuadora vaig haver de fer un vídeo per la Lia perquè veiés que anava amb la jaqueteta.
2: Sí, diem-me... Lia, estic molt feliç.
3: Estic molt content, perquè vaig amb la primera dessuadora.
2: Jo, ara mateix, aquí a l'estudi...
3: Va amb una rebequeta.
2: Vaig amb una jaqueta de color negre. No és... O sigui, sí. Vaig amb una... I amb pantalons llargs i botes.
3: Jo això ho conec com a rebequeta. És com una peça de roba que no es tanca. Jo això...
2: Que sí que es tanca, que té botons.
3: Ah, doncs sí que es tanca, però no ho tens tancat. Jo conec això com a rebequeta.
2: Doncs sí, és bàsicament una jaqueta fina. I botes, bueno, no botes, són com unes Isabel Marant. Però bueno, els que sabeu, sabeu. Els que no, doncs us informeu.
3: Bueno, llavors, què portes avui, Lia, tu?
2: Què porto avui? Jo portaré una pel·lícula i música, però no us puc dir la pel·lícula.
3: Ah, no?
2: No, perquè és com...
3: Ah, bueno, doncs...
2: És com jo, misteri llavors, de com faré avui la secció.
3: Vale, doncs jo tampoc diré què faig avui. Ah, no, jo dic què faig, perdona. Jo faig sèries, una sèrie que aquest estiu s'ha posat molt de moda. I després faig teatre, que és una obra de teatre que és així, proxot, que amb... Bueno, és que no és com proxot, és com que és...
2: No, però bueno, teatral, ja està. Sí, o sigui,
3: de Trescat.
2: O sigui, és com... Pregunto, a veure, ja sé que t'ho preguntaré després i tot això, però...
3: Yeah.
2: Has dit que no és proxot, és com l'escenari fixa, la càmera fixa gravant l'escenari?
3: No, però hi ha com zooms, però no hi ha com... O sigui, no hi ha com el passatge pel mig de l'escenari. Perquè els proxots hi ha vegades que...
2: Perdó?
3: O sigui, que hi ha com càmeres movibles.
2: Ah,
3: sí.
2: És
3: com que totes les càmeres són des de lluny... amb zoom.
2: Ah, clar, sí, són càmeres fixes. Vale.
3: Sí, són càmeres fixes,
2: o sigui, no
3: que
2: són càmeres
3: es fa zoom, simplement.
2: Vale, perfecte.
3: Però no és la típica càmera de, per exemple, Heathers, que la tens aquí al davant i es va movent quan estan ballant, no és tipus això.
2: Exacte, vale, perfecte.
3: Bueno, i també avui tenim a l'Anna.
2: Sí, que... Anna, avui estem som els originals.
3: Això no ho pots dir, bueno, és igual.
2: A veure, originals del primer dia... Estàvem els tres.
3: Bueno, sí. Que, bueno, ella fa literatura i, bueno, comencem amb ella.

0: Bueno, des d'aquí volem enviar una salutació a l'Anna. Hola, Anna.
1: Hola, com esteu? Espero que hagi anat superbé l'estiu. I avui doncs us vindré a presentar un nou llibre. Aquest cop el títol és El odio que das, en català L'odi que dones, escrit per Angie Thomas. De què va aquest llibre? Us diré quatre pinzelladetes per veure si us crida l'atenció. Tampoc us diré molta cosa, com sempre. Ja sabeu que tampoc m'agrada molt explicar massa de la història perquè sigui més sorpresa. De què va L'odi que dones? Doncs l'Star és la nostra protagonista i és una noia de 16 anys que viu entre dos mons molt diferenciats. El barri pobre de la gent negra, on ella va néixer, i a la zona de l'escola, que és un districte residencial blanc, bastant elegant, d'acord? Llavors, ella, tot això que us dic, surt a la sinopsi, d'acord? No us estic donant cap spoiler. De cop, el seu món es ve bastant a baix quan veu com maten a tirs el seu millor amic a mans d'un policia. Ja sabeu com va, sobretot a Amèrica, tot aquest tema, no?, amb la gent negra, amb els polis, etc. Llavors, a partir d'aquest punt d'inflexió, no?, d'aquest moment, el seu món de cop es va a baix, perquè diu, ostres, què està passant aquí, no? La protagonista té uns 16 anys, per tant, si teniu al voltant de 16 anys, us podeu sentir identificats amb ella. I el llibre, doncs, abordar temes importants com el racisme, la violència policial per part de la policia, el dret, no?, a la protesta, a protestar doncs, pels drets i per tot això, i els problemes entre bandes urbanes, perquè també us trobareu amb el tema de les bandes urbanes, d'acord? Llavors, podreu veure que hi ha llenguatge bastant col·loquial, algunes escenes així més dures, no?, que us poden impactar així més emocionalment, perquè veure... no deixa de ser mort, baralles entre bandes, etc. I és un llibre que també en parlen bastant per secundària, batxillerat, no? Perquè, ostres, és que jo considero que és un tema molt important, està molt ben escrit. Jo quan el vaig llegir, que tenia aquesta edat, no?, uns 14, 15, 16, ostres, em va impactar, però em va agradar molt i ostres, és que el segueixo recordant moltíssim. Imagineu-vos que ja fa molts anys això, que ara en tinc 24, no? I és com, uau, em va impactar. Crec que és un... que tracta uns temes molt importants, sobretot avui en dia. Són coses que no haurien de passar i segueixen passant. I llavors crec que, a part de que és un llibre molt ben escrit i que enganxa, és un llibre important pels temes que tracta, per la moralina que té, per l'impacte que pot arribar a tenir. Per tant, si us crida l'atenció, us animo moltíssim a llegir-lo perquè és un molt bon llibre que emociona i que us pot agradar moltíssim. Per tant, espero que us animeu, espero que comenceu molt bé aquest curs i ens anirem escoltant durant tot aquest curs, d'acord? Una abraçada.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Anna.
0: Sí, moltes gràcies. Em sona, t'he de dir que em sona molt el títol.
2: És que ara la veritat és que Liam, em sembla com molt raro que em digués això. Oh. Em sembla molt raro.
0: Sí, la Liam llegeix. No, però no pel llibre. No.
2: Ah, per
0: no
2: què?
0: No ho sé. Ah. No crec que hi hagi una pel·lícula d'això.
2: No, però el que potser sona és que hi ha potser alguna cosa semblant.
0: Però algú... ho has sentit parlar d'algú? Algú n'ha parlat d'això, que jo conec.
2: L'Anna?
0: A part de l'Anna. No, a part de l'Anna.
2: Doncs no sé, a mi personalment no em sona, no el coneixia aquest llibre.
0: Jo no el coneixia, però em sonava el nom.
2: I no sé si me l'arribaria a llegir realment.
0: Jo no.
2: Perquè, o sigui, jo és que llegeixo com llibres molt específics.
0: Ja.
2: Però bueno, sempre hi ha una primera vegada per tot.
0: Exacte, sempre es pot canviar, sempre es pot com trobar hobbies nous.
2: Sí, sí. Bueno, si algú se l'ha llegit o... se'l llegeix,
0: ens ho podeu dir, encara que no ens ho diran. Però no passa res.
2: Nosaltres
0: perquè estem aquí per equivocar-nos. Nosaltres ho intentarem fins que algun dia algú ens dirà jo m'he llegit aquest llibre, jo m'he vist aquesta pel·lícula, és la meva pel·lícula preferida, com ho heu sabut? Som joves d'antena.
2: Bueno, seguim, que ara tenim una sèrie que presento jo.

0: Bueno, doncs, la sèrie que jo us porto, anava a dir llibre, no sé per què. La sèrie que jo us porto és una sèrie que s'ha fet molt famosa aquest estiu, que es diu Sterling Point. Ho he pronunciat bé, Lia?
1: Sí.
0: Sí, oi?
1: A mi em sona. Què? Em sona tot.
0: Sí,
1: em sona
0: no?
1: tot avui.
0: Et dic per què et sona, perquè t'he preguntat segurament com 200 vegades si te l'has vist.
1: No me l'he vist. Però... No, però... És que em sona molt.
0: És que pot ser que... És que segur que t'ha sortit alguna vegada per xarxes o alguna cosa així.
1: Sí, segurament, perquè si dius
0: és
1: que s'ha fet tan famosa...
0: L'any passat, El verano que me enamoré... Bueno, que
1: ui,
0: ja
1: no,
0: era...
1: no. Aquella sèrie... Passo ja de la sèrie.
0: Ja,
1: és que a tothom li agradava, però a mi em semblava sobrevalorada. Ho sento molt, eh?
0: Ja.
1: Però és com... Vale, no estava malament, però...
0: Ja, bueno.
1: Tota l'estona mateixa.
0: T'explico de què va, si vols.
1: Explica'm de què va, Conrad.
0: Doncs Sterling Point és una sèrie dramàtica i romàntica, vale? Que és, bueno, pel jovent, sobretot adolescent, vale?
1: Ploren sota la pluja una parella... Com a la pel·lícula The Notebook, saps quina és?
0: Bueno, no,
1: ja
0: no l'he
1: presentat un dia. De... Per què no em vas escriure? Però sota la pluja.
0: No,
1: o sigui, estil... Has dit dramàtica i romàntica.
0: No ho està.
1: M'ho he imaginat... Bueno...
0: Bueno, hi ha una primera temporada al Prime Video des de l'agost de 8 capítols, vale? Bueno, la història gira al voltant de l'Ani... Ja comencem amb els cognoms, és que no m'agraden els cognoms. Jacobs.
1: L'Ani, ja està.
0: L'Ani, bueno, sí. Gira al voltant de l'Ani...
1: Jacobson,
0: això.
1: Crec
0: que està interpretada per Ella Rubin. Una jove que, com la seva vida, fa un gir inesperat quan hereda una misteriosa illa de Canadà.
1: Ah, així tothom, no? Una illa Canadà, així tothom!
0: Sí, sí.
1: Jo també vull una illa Canadà.
0: O sigui, son avi és mort i ella hereda aquesta illa.
1: Comprem una illa Canadà, Conrad.
0: Un pel cara, eh?
1: Propietat de joves a l'antena.
0: Bueno, llavors, ella el que fa... és traslladar-se en aquest nou entorn, no? en aquella zona. Bueno, just en aquella illa hi ha una casa i s'hospeda allà. I això, bueno, doncs coneix la gent d'allà.
1: Espera.
0: Digues.
1: No, és que no m'està quedant clar.
0: L'Ani?
1: Sí, l'Ani ha heretat la illa sencera.
0: Bueno.
1: No.
0: És que és una illeta, eh? No és
1: bueno,
0: una illa
1: però
0: tipus...
1: Però sencera, sí o no?
0: Sí.
1: Vale, hi ha
0: però,
1: més
0: espera,
1: gent allà.
0: Un moment, un segon, ara t'ho explico.
1: No, però que els faci fora, és la seva illa.
0: L'ha heredat amb son germà. Son germà bessó, vale?
1: No, el germà.
0: L'ha heredat amb el seu germà bessó.
1: No, l'herència compartida.
0: Llavors, això... Quan es trasllada, l'Ani, doncs, comença a conèixer gent... També s'enamora, ui, que estrany,
1: oh,
0: una sèrie adolescent
1: bonic.
0: Que s'enamoren. I també comencen a aparèixer secrets familiars,
1: no.
0: Els quals no es volien saber. Que, bueno, us puc dir que de cop arriba una persona random a la casa, vale? Perquè és una...
1: Hola, illa... què tal? Soc el cosí de Suïssa. M'han donat l'herència. En totes les pel·lícules que hi ha una herència, sempre hi ha un cosí d'Austràlia pel mig. Oi que sí?
0: Doncs no és d'Austràlia.
1: No, bueno, és igual. Sempre hi ha un cosí de l'altra punta del món pel mig. És com, sí, m'han donat a mi l'herència. Quan tu ets el fill, no m'has vist en la vida, però m'han donat a mi l'herència. Doncs no.
0: Bueno, doncs, això. De cop apareix una persona mig... O sigui, ella entra a la casa perquè és una illa que està al mig de l'aigua, vale? O sigui, és una... O sigui... Està tot envoltat d'illes, vale? Hi ha com la illa principal i després hi ha la seva illeta amb la casa, vale? Que aquella és només la seva casa i, doncs, natura. I quan arriba un dia, a la nit, es troba una persona. No us puc dir que és aquesta persona.
1: Oh, God. No, jo un dia a la nit...
0: Però és un ésser humà, no us preocupeu.
1: Però, home, a veure, és que no sé què em fa més por, si fos un animal o un ésser humà.
0: Ja.
1: Perquè l'hospital de casa seva, vull saber-ho.
0: El què?
1: Que si la persona que està misteriosa es queda a casa seva.
0: Això jo no t'ho puc dir, Lia.
1: Bueno, és que si es queda, és d'inconscient.
0: No t'ho puc dir. Bueno, la sèrie està creada per Megan Park, qui també assumeix la direcció juntament amb Andrew Han.
1: I Han.
0: Això. I Aurora Guerrero. La producció és de... O sigui, la sèrie és d'Amazon Prime i de... A veure si ho dic bé, això, eh? Lucky Chap Entertainment, algo així. I, bueno, d'Amazon, que es diu... O sigui, és com l'apartat d'Amazon, que es diu MGM Studios, vale? I, bueno, el rodatge va tenir lloc a Canadà, no? Que estrany, si van a Canadà.
1: Bueno, no creia.
0: I, bueno, és igual...
1: I,
0: a més a més, ja han confirmat una segona temporada, perquè això, o sigui, ha sigut increïble el suport que li han donat en aquesta sèrie. I ja està. Espero que us la mireu, perquè és una sèrie increïble. Jo la vaig començar a veure gràcies a ma germana, oi, que estrany. I això està a Prime Video. I, per cert, hi ha subtítols en català, vale? Per si algú se la vol mirar en anglès, hi ha subtítols en català.
1: Hi ha subtítols en català. Uh-huh. Ah, Prime Video. O sigui que potser en català també està.
0: No, en català, no està. Idioma, quan jo la vaig veure, no. I pel que jo he investigat, durant aquesta setmana tampoc hi era. Pot ser que d'aquí dos o tres mesos hi apareixi.
1: L'altre dia vaig començar a veure una sèrie en català, a Prime Video. És una sèrie americana... o britànica.
0: Però espera, la pots presentar la següent setmana?
1: No, la presentaré ara. No,

0: Creu que hi hagi algú?
1: Perquè les frases que dic són molt típiques d'aquesta pel·lícula, no? Començo?
2: Comença.
1: Va, d'acord, us llegeixo...
2: 3, 2, 1, acció!
1: Vale, comencem. Ha arribat un nou any en... Què et passa, Conrad? Tens calor.
2: Tinc calor ara.
1: Engega l'aire condicionat. Doncs... Ha arribat un nou any en l'elitista i conservadora escola Welton. Si algú li sona el nom escola Welton, pot fer... Ja sé d'on dius, no? Tu saps què és l'escola Welton?
2: No, la veritat és que no. Suposo que l'escola d'aquesta pel·lícula, sí. Però no puc suposar res més.
1: On apareix un nou professor? Aquí sí que els que heu vist la pel·li o que us agradi mínimament la pel·lícula sabreu pel nom. John Keating. Keating, no Kitty. Kitty és gat, però bons igual. Doncs això, que mentre esperen a la presentació del nou professor, és un professor de filosofia, us aviso. Aquest els demana que surtin de l'aula i en el passadís cita un poema de Walt Whitman, o sigui que el Walt Whitman, és un home, va dedicar al president Abraham Lincoln. I aquí sí que aquesta frase ja sabreu d'on surt. O capità, el meu capità. Sabeu què és? Vale. Els que ho sabíeu, us calleu.
2: Tampoc ho poden... O sigui, que ho diguin per Instagram.
1: Sí, ens envieu un missatge de... He entès la pel·lícula, he sabut la pel·lícula, quan has dit això, aquesta frase, aquest no sé què, d'acord? Poc després, es refereix a la classe d'un alumne de primera generació, o sigui, de primera generació dels meus joves, i indica que no ha comprès el concepte de carpe diem i que ara, des del més enllà, demana als nous alumnes que no perdin el que mai poden recuperar. És tot filosòfic, o sigui, és com abstracte, saps? Doncs el que mai poden recuperar doncs, bàsicament és el temps, que no poden perdre el que mai poden recuperar, el temps. És una bona frase per tatuar-se, Conrad, pilles la referència? Bueno,
2: espera, però explico la referència. Hi ha un profe que...
1: Un professor nostre,
2: que ens diu molt
1: que ens diu frases... moltes frases que ens podem tatuar.
2: Sí, però jo crec que són frases de veritat.
1: O sigui, sí,
2: són frases
1: molt...
2: exemple. La gent que... Espera, com era?
1: És la d'escriure?
2: Sí.
1: Qui escriu bé pensa
2: millor. Això. És una molt bona frase,
1: Doncs això, us explico, us deixo explicant. En la classe el professor, no el nostre professor, el professor de la pel·lícula, ens demana, o sigui, els demana, a nosaltres no, ens demana que mirin el quadre de coordenades de la introducció del llibre. O sigui, tenen un llibre, evidentment. I, o sigui... Hi ha un llibre de coordenades, o sigui, hi ha una pàgina de coordenades, en resum. I refereixem com escombraries. Basura, trash, jo què sé, no sé més idiomes. I doncs els diu que arrenquin aquella pàgina perquè la seva concepció de la poesia és que no té estructura ni regles. Per mi sí que la poesia ha de tenir una estructura. O sigui, no escriuràs com... al principi, la segon vers és al final, però després tornes al principi, no?
2: Ja, bueno.
1: O sí, no ho sabem.
2: Bueno, però cada professor té un mètode d'estudi diferent.
1: Doncs es tracta de crear i pensar en alguna cosa, la poesia, evidentment. Donar-li l'èmfasi que necessita i trencar, doncs, el motlle. Una mena de motlle, no? És metàfora. Corre, pots contestar una mica el que dic. És que jo m'estic avui.
2: És que no sé què dir-te.
1: Vale. Davant d'aquesta introducció, els quatre amics... Bueno, quatre amics, són protagonistes quatre amics, d'acord? Res, no ho he dit abans. Mm. Els quatre amics mostren interès per esbrinar qui és el seu estrany professor, perquè, evidentment, és com... No, o sigui, no investiguem gaire sobre els nostres professors. D'on ha vingut? Ha sortit de la presó? Ha sortit d'un psiquiàtric? No ho sabem. Esperem que no,
2: Jo prefereixo no saber-ho, a vegades.
1: Esperem que no. Ja, a vegades prefereixo no saber-ho, però, o sigui, sí... És guai, no? Això. Doncs, aleshores, a través del seu anuari... Sabeu que és un anuari? Doncs el llibre de fotografies de la promoció,
2: del final de
1: no sé
2: curs.
1: Què, no sé quantes. Efectivament.
2: Però no sempre és de la promoció,
1: Bueno,
2: és com de tota la gent que està a l'institut.
1: Sí, i es fan... posen la fotografia i el nom, i ja està.
2: Bueno, a vegades és tipus per classes i a vegades és tipus personal.
1: I a vegades fotografies de si fan un esport, doncs l'esport, no sé què. I dels equips, etc. A través del seu anuari es veuen que formava part de la Societat dels Poetes Morts. Aquí algú ho ha pillat, si no ho he pillat, doncs mala sort. I en preguntar-li a ell directament, o sigui, li pregunten a ell directament al pati del col·legi.

0: que és un col·legi, aquest els explica que el grup es reunia en una cova que anomenaven l'Índia, i escrivien poesia. Imagina't quedar en una cova per escriure poesia.
1: Ja és raro, eh?
0: És raro. Llegir, quedar per llegir-la ja és una mica... Però quedar per escriure-la, bueno, és igual.
1: Ja. Yeah.
0: Pensa'm en lliurement i expressa'm les seves emocions a través d'una... Bueno, de moltes coses. D'una frase que important de la pel·lícula, però, òbviament, si no... si no m'espavilo, no es cobra mai el programa. Els nois decideixen crear un nou club de poetes morts que dius, per què?
1: Perquè
0: vols tornar a quedar per escriure, no? Vols quedar per escriure? Vols reprendre això? No. Que és home. És antiga, la pel·lícula. Liderats per Neil Perry, que és un dels protagonistes.
1: Un dels personatges.
0: S'escapen una nit a la cova, la mateixa cova, perquè, evidentment, bueno, és igual. I inicien un ritual. Espelmes. Espelmes de ritual, les caputxes, o sigui, de color negre...
1: Comencen aquí a fer...
0: Exacte, i comencen satàniques. A cantar... No me'n recordo com es deia. Inicien un ritual, un que reflecteix en el fet de la cova. En el fet de que la cova, perdó. Està lliure dels prejudicis de la societat, on no hi ha ningú que els oprimeixi i que els molesti, que els faci sentir malament. I els comença a agradar la poesia i continuen reunint-se en la cova. Aquí no us diré més, perquè no vull explicar-vos tota la pel·lícula, perquè és llarga. És llarga la pel·lícula.
1: És llarga, també.
0: És llarga la pel·lícula. Doncs, pels que hagueu fet... ja sabeu quina és, podeu dir-ho.
1: Molt bé. O no?
0: Espero que us hagi donat temps, perquè el títol és llarg. Es diu El Club dels Poetes Morts, La van fer TV3 fa poc.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però no està a 3CAT, ho he buscat. Està a Amazon Prime.
1: Pagant?
0: Requereix un complement. Efectivament.
1: És que tots els llocs d'ara es fa això.
0: Sí.
1: Tots els clàssics, tots els èxits ho acaben
0: fent així. I a Disney també
1: la
0: trobes.
1: Bueno.
0: Però no és Disney, la pel·lícula.
1: Bueno, és igual. I Disney ara ha comprat molta cosa.
0: Surt molta gent. Important.
1: Important, et refereixes a coneguda, no?
0: Molts actors coneguts importants. Alguns que ja ens han deixat, alguns segueixen aquí. I bàsicament això, que espero que us ho hagueu passat bé.
1: Jo no l'he vist, com ja he dit abans.
0: La meva explicació.
1: Jo no l'he vist, però hi ha hagut unes quantes vegades que amb la meva família ha sigut com, va, la mirem, no, ara no, que fa com pal.
0: És que a vegades fa mandra, eh? I a més aquesta pel·lícula que s'ha d'estar com atent.
1: Atent, sí.
0: Però us agrada Marley?
1: Abans, sí.
0: Marley està basat en aquesta pel·lícula.
1: Nosaltres abans era com... no la mirem, que no l'entendreu. I bueno...
0: Clar, perquè s'ha de tenir... O sigui...
1: S'ha de tindre
0: prou coneixement. S'ha de tenir cert nivell de sabidoria. S'ha de tenir cert nivell de saber coses per poder com...
1: Entendre-ho, simplement.
0: Exacte, per poder arribar a entendre-ho. O sigui, la pots mirar i entendre algunes paraules del que diuen, però no entendre's com el concepte de la pel·lícula i el que vol explicar. I s'ha convertit en un clàssic. I fins aquí deixo la meva explicació del Club dels Poetes Morts. Espero que us la veieu. I si heu fet a alguna part de l'explicació, sisplau, digueu-nos-ho. Perquè així... I si us ha agradat la manera en la que expliquem, o sigui, en ordre de sense dir el títol primer, ho seguirem fent. Ens ho direu perquè ho seguirem fent, perquè és molt divertit.
1: Bueno, i ara seguim amb l'apartat del debat.

0: Bueno, doncs la pregunta que ens fem avui és la següent. Vale? És una pregunta una mica rebuscada, la veritat. Com de famosa ha de ser una persona per poder arribar a anar a un esdeveniment públic? Vale? A què ens referim amb això? Concerts, festes majors, manifestacions, llocs...
1: A veure, no, a manifestacions on... pots anar a qualsevol persona.
0: Ja, però el que, ens referim...
1: Posem que si et conviden a un lloc.
0: No, però... o sigui, el que ens referim és als esdeveniments públics. O sigui, que tothom hi pot anar, o sigui, al mig del carrer. Bueno, no tan senzill, o sigui, llocs on no has de tindre una entrada VIP.
1: Com pot ser qualsevol tipus de coneguda. Jo pensava que ens referien amb això a que com a convidats d'events, coses no, festes...
0: No ens entenem.
1: Bueno, podem fer les dues coses.
0: Bueno, fem primer aquesta que he dit jo.
1: En llocs públics?
0: O sigui, concerts, festes majors, llocs així on hi ha com molta gent i és com que pot estressar-te una mica. Perquè potser heu vist aquests dies doncs, vídeos d'entrevistes d'aquestes tipus ràpides que estan com fetes al mig del carrer a cantants o influencers així catalans.
1: Jo crec que això és important, eh? Que vagin a llocs...
0: Sí, que facin cultura.
1: Exacte, no que vagis com... No vagis només a un event de Dior que es fa a Londres.
0: Yeah.
1: O sigui, entén-me, si tu ets d'aquí... I veus que es fa una festa popular d'aquí, o sigui, la cultura de les festes populars ja s'està perdent, o sigui, que diguéssim. Yeah. Perquè la gent és com, vale, no sé què, el concert, no sé què. Ves a un concert de festa major, o sigui, ves a la festa major, o sigui, la gent va a la festa major per fer empalme, bàsicament. És que, bàsicament. Yeah. I aleshores jo opino que és molt important que la gent coneguda vagi, però és que és trist que la gent hagi de donar visibilitat a una cosa yeah. tan clàssica que porta tants anys.
0: Però és que a mi el que em sabria greu és tipus, de cop ets famós i no hi pots anar. No. A mi no em canvies
1: però
0: el camell per res. No em
1: canvies... Hi ha alguna norma d'això de...
0: No, però ho acaben fent per, doncs, jo què sé, por qualsevol cosa. En moments d'aquests...
1: O sigui, és com si ve en Hathaway. És... O sigui, jo m'ho estic passant bé.
0: Sí, sí, en moments d'aquests simplement és com el poble i, doncs, el motiu principal. O sigui, per exemple, una festa major, doncs, per exemple, el correfoc, doncs, la gent es focalitza en els diables o el camell, l'enxuscat, el que sigui. Un concert, la gent s'ha de fixar en allò? No. Allà hi ha la Pequita Salas. No, com es deia? Pequita Salas, és que no sé com es diu ara, no m'ha sortit el nom.
1: No, però jo crec que, o sigui, evidentment pot ser que t'agobis perquè et pots agobiar. O sigui, entén-me.
0: Jo entenc que, doncs, al cap de, jo què sé, per exemple, si el correfoc dura 3 hores, doncs al cap de les 2 hores... diguis, ja està, o sigui...
1: No, em refereixo a això.
0: Ja fet...
1: Em refereixo a la gent venint-te.
0: El què? Ah, ja.
1: A la gent. Pot ser que t'agobis, però també has de pensar que, vale, jo soc un personatge públic, vulguis o no, ho ets. O sigui,
0: yeah.
1: I aleshores...
0: Tu ho has acabat fent perquè has volgut,
1: Exacte, ara o no.
0: Bueno, però bueno, normalment acostuma
1: a ser que sí. O sigui que, vale, pot ser que t'agobis. Doncs te'n vas. Però, o sigui, si tu vols estar-te allà, o sigui, si no entenc per què una persona com necessita... no anar per por que la gent els hi vingui.
0: Jo crec que s'ha de fer Catalunya, o sigui...
1: Per molt important que siguis, vull dir, és un lloc comunitari, si et ve algú i no et ve de gust fer-te una foto o alguna cosa...
0: Doncs dius, no, si us plau, i la gent ho ha de respectar.
1: Perdona, disculpa, ho sento, és que estic passant molt bé, no sé què. Però és que... És que també la gent no respecta, això.
0: Ja, però jo crec que s'hauria de respectar.
1: Sí, però, bueno, bàsicament, això, que jo crec que per anar a una festa major, un lloc públic, un no sé què, no sé quant, tot això, el que opino és que per anar a una... O sigui... Torna a dir festa major.
0: Ja, és que festa major és com el primer que et ve al cap, perquè, que estrany, estem arribant-hi.
1: Per anar a un lloc de poble, ciutat, no sé què, algú que celebra una celebració de carrer, jo crec que no has de comptar-hi por. Evidentment que pots tenir, perquè jo m'agobio amb la gent, però, clar, si ets una persona que ja directament s'agobia amb la gent i no vols anar per això, doncs, vale, respectable. Però si tu hi vols anar i no hi vas per és que, no, és que em fa
0: per
1: cosa
0: por,
1: que
0: m'hi vinc no
1: a demanar
0: què.
1: Una fotografia. Doncs pues, pues para, tio. O sigui, no ets tan important. O sigui, pot ser que ho siguis, però no ho ets tant.
0: Ja.
1: Si és un cas.
0: Però jo el que també trobo és que és com, per exemple, poso l'exemple ara més gran que pot existir, vale? Rosalía o l'Aitana, vale? Les dues són catalanes, les dues han arribat a escenaris mundials. Vale? Mm. Elles és com... Per què no feu la cultura catalana? O sigui, sou d'aquí. I potser
1: exacte.
0: La fan, però...
1: Bueno, si la ben fas, més.
0: Ja,
1: ben. Ho fan per això.
0: Però si la fan i després no ensenyen com la fan, perquè jo no t'estic dient que ho hagis de fer obligatòriament, però estàs publicitant el no sé què de Nova York...
1: New York,
0: el que sigui. Però no pots publicitar, doncs jo que sé, que aquest cap de setmana fan un festival de música emergent a Neue, que segur que és superguai.
1: Sí, però, clar, jo crec que això, però que si tu no tens... O sigui, si tu... Òbviament et paguen a la Nova York, per exemple. No, però dic, si tu, per exemple, fas una festa de poble, del teu poble de Catalunya,
0: festa
1: no sé
0: major.
1: Què, una festa major, o a menjar calçots, exemple.
0: O una calçotada.
1: Una calçotada. Si vas, vale, que no has d'estar compartint tota la teva vida, però... Fes un favor a la cultura i
0: ja no ho grava, facis tant pels,
1: o sigui,
0: teus fans,
1: grava
0: si no
1: només un
0: això.
1: Vídeo i digues, o sigui, encara que ho posin castellà, anglès, no sé què, estic a Catalunya, Catalunya NY, si us plau, no ho fiquem amb enya, perquè és igual.
0: Això és un tema que ja en parlarem, però que els artistes internacionals que vinguin aquí i parlen tota l'estona en castellà o...
1: No, parla en català.
0: Bueno,
1: Bruce
0: depèn
1: Springsteen
0: de quin.
1: Va intentar parlar.
0: Ja en parlarem
1: bueno,
0: algun dia.
1: Això, bàsicament, que si vas a una calçotada, graves un vídeo així tal qual, o sigui, només o fas una foto dels calçots, i no ho publiquis en el moment, si no vols, però ja, ho pots penjar, saps? O sigui, d'una visibilitat una mica com a la cultura, a la teva cultura, que tu mateix l'estàs perdent, perquè evidentment la gent l'està perdent. Però, bueno, és igual. I després, això que hem dit dels events.
0: Espera, un segon.
1: Què?
0: Un segon. És que... La pregunta és perquè jo vaig veure una persona famosa al mig de la manifestació.
1: Aquí?
0: A Barcelona.
1: La vas veure tu? O sigui,
0: jo, amb els meus ulls.
1: Qui?
0: La Jules. No sé si saps qui és.
1: La Jules no ve aquí?
0: La Jules ve divendres aquí, correcte.
1: Aquest divendres?
0: Aquest divendres al Bidisco, a cantar. Per el 150 aniversari d'Estrella d'Am.
1: La vas veure. Molt bé, molt bé.
0: I jo em vaig quedar com, així es fa? O sigui, per Catalunya?
1: Però jo crec que el de la Jules és completament diferent perquè canta en català, la Jules. Però si veu un cantant o influencer que és català però parla, o sigui, però fa contingut en castellà...
0: Però acaba sent Catalunya, tu vius a Catalunya.
1: Exacte,
0: tu
1: no,
0: pagues els
1: per
0: impostos,
1: això, si no
0: tu fas servir la seguretat social, fas servir...
1: Bueno,
0: tot
1: no ens posem en política.
0: Ja, és igual. Però, o sigui,
1: no ens posem en política i no sortim.
0: Fas Catalunya. O sigui, vius en un espai al qual s'està perdent.
1: Sí.
0: És almenys el mínim que pots fer. O sigui, has viscut aquí i d'aquí uns quants anys ja no reconeixeràs on vas néixer.
1: Bueno, ja no ho reconeix.
0: Ja, costa molt de reconèixer.
1: Jo no ho reconec ni jo i no surto. Precisament perquè no surto. És igual. El tema, això, que no tinguis por d'anar no sé on, perquè... No sé què.
0: Esdeveniments.
1: Esdeveniments que t'han convidat no influencers. O sigui, sento molt, Però per molt famós que siguis tu, no t'has guanyat el teu mèrit. O sigui, sí, vale, fas contingut a xarxes, què fas? Explicar la teva vida, no sé què. Para ja. O sigui, els influencers no els... Normalitzem no convidar els influencers i que la gent famosa sigui la gent, actors, cantants, gent que s'ho ha guanyat de veritat, perquè els influencers que ven... Es graven un vídeo...
0: Ja, però tots tenen el mateix mèrit,
1: O sigui, no comencem amb això,
0: Vale, espera, un segon. Hi ha alguns que han fet, jo què sé, exercicis, no, han fet extraescolars, o han fet, doncs, un ensenyament, i hi ha altres que simplement, doncs, han tingut un do, o simplement els hi feia il·lusió començar i han vist que això a la gent li agradava.
1: Sí,
0: un segon,
1: però,
0: un segon.
1: Vale.
0: I llavors jo crec que... Si una marca vol convidar en el seu lloc, jo ho trobo això normal, però que, per exemple...
1: Evidentment, si ets... Si...
0: Jo, Dior, et convidi a tu en el Canet Rock, és com...
1: És que és això, és
0: o
1: això.
0: O sigui, això d'una marca convida una altra a un altre lloc, no. Ho sento. O la marca et convida a tu, o tu et pagues l'entrada.
1: És que precisament això, o sigui, si tu ets influencer, no tens, o sigui, t'he de dir, per molt que facis el tonto, xarxes, facis no sé què, o sigui, no, hosti, mira, és que m'he anat a Bali, perquè estan molt pesats en Bali, m'he anat a Bali...
0: A Bali o Miami?
1: Sí, bueno,
0: Miami i es graven... Ai, no, Miami platja no, Miami punt i final.
1: Ja, i es graven
0: Miami.
1: 3 vídeos al dia... No, 3 vídeos al dia, no, es graven 1.000 vídeos al dia i els pengen i aleshores això rep milers de likes. Aleshores, viuen d'això, bàsicament, i és com... Quin mèrit té això que tu tampoc has anat de vacances? Tu per fer vídeos fent qualsevol cosa i una persona que porta tota la vida treballant no pugui pagar-se ni unes vacances a no sé on?
0: Ja,
1: o sigui,
0: bueno,
1: no
0: acabo d'estar del tot d'acord, ja en parlarem la setmana que ve.
1: La setmana que ve parlem dels influencers.
0: Hem de seguir. Seguim en teatre.

0: Bueno, doncs avui de teatre, com ja us hem dit, us portem doncs, aquest teatre gravat que es diu Noies de Ràdio i està a 3CAT. Va sortir a la carta el dilluns a la nit i no sabem quan sortirà, perquè a vegades, o sigui, quan se n'anirà, ¿vale? Perquè a vegades treuen les coses que pengen. Però no se sap ni si es farà. Bueno, us explico de què va. La Rosa, de 55 anys, lidera un programa de ràdio d'èxit. És una dona irònica i de caràcter fort. La Gata, que volta allà als 40 anys, treballa d'infermera en un hospital i destaca per la seva discreció i sensibilitat. I la Carol, que encara no ha fet els 30, viu sense un rumb professional massa definit i és directa i decisiva. Són tres dones amb tres vides aparentment sense res en comú. Fins al dia que cadascuna es troba un bony petit al pit, que cadascuna li diu d'una manera diferent. Una li diu un pèsol, l'altra li diu un bulto, perquè és així una mica xoni, i l'altra un bony. I a partir d'aquell moment les seves vides fan un gir doncs, bastant radical. La direcció d'aquesta obra és de Sergi Balbel i el repartiment és de Àngels Gunyalons com a Rosa, Sara Espigol... Espígol fent d'Àgata i Sara Diego fent de Carol. I després també hi ha algunes veus en off, ¿vale? Però que, bueno, hi ha molta gent que ja sabeu que en una producció hi ha molta gent. És una projecció de Vito, delegada per 3CAT, que allà hi treballava Oriol Sala i Esther Dueñas. I aquesta gravació ha estat feta amb el suport de la Generalitat i l'Institut Català de les Empreses Culturals. No sé si segurament no l'has vist perquè acaba de sortir.
1: No.
0: No, eh? Però sabies que existia?
1: No.
0: Vale, és que a mi, jo l'altre dia que estava amb els meus avis mirant la tele, va sortir i vaig dir, ai, que guai això. I bueno, la vaig mirar l'altre dia i és molt xula. Us la recomanem moltíssim des d'aquí. I això, està el 3CAT. I mireu-la quan abans perquè a vegades això treuen les coses que van penjant perquè si no tindrien la plataforma a petar.
1: Sí, plena.
0: I, bueno, seguim amb música, que és la nostra... Com es diu?
1: Secció preferida?
0: No, la nostra... No. O sigui, el que ens defineix. És igual. La secció que ens acostuma a ser més llarga, també.

0: A veure, Lia, comences tu, no?, pel que m'han informat.
1: Sí. Començo a presentar-vos una... Començo presentant-vos una cançó de la Miley Cyrus. Es diu Bass Persuades, i és així. Let's go.

0: Aquesta és la cançó de la Miley, que es diu Bass Persuades. La cantant estatunidenca Miley Cyrus, Hannah Montana, per alguns, jo què sé.
1: Com li vol conèixer.
0: Jo què sé, és que es canvia el nom més cops. Obre una nova era artística fent servir comercialment només el seu nom de pila, Miley, per això dic que es canvia el nom els cops. El nom tants cops. No sabem si és per... No, jo dubto que sigui per la mort de la seva padrina Dolly Parton, però com tenia,
1: no,
0: com, però com tenia com molta afinitat amb la família, Cyrus, pues potser s'ha tret el nom com per oblidar una miqueta la seva etapa amb Miley Cyrus. Bueno, ja sabem que Miley Cyrus va fer la transició de Hannah Montana a Miley Cyrus i de Miley Cyrus a Miley, ara. I doncs aquest nou senzill, que és aquest que està sonant Bass Persuades, perdó, tal com sona, Bass Persuades, amb dos S al Bass. Aquest nou senzill és la targeta de presentació d'un esperat àlbum nou de la nova artista reformada Miley Cyrus, Hannah Montana.
1: Creus que canviarà molt el format?
0: Bueno, és que per mi comparat, o sigui, per mi ja va canviar de Hannah Montana, però yeah. Hannah Montana era bàsicament Disney Channel. Per mi ja va canviar de Hannah Montana a Miley Cyrus, i ara que escolto aquesta cançó, em sembla que ha canviat bastant, o sigui, una miqueta el seu tipus de música, o sigui que jo crec que sí que canviarà el seu estil.
1: Però és que durant aquests últims 2 anys, 3, com tota la música que jo personalment coneixia ha canviat com bastant.
0: Sí.
1: No sé si t'ha passat a tu també.
0: Sí, és un munt de reformes artístiques, dels artistes, perquè és com que a la gent ara li avorreix tot, ja.
1: I ha de ser una cosa que em enganxi molt al moment.
0: Exacte, precisament.
1: Sí, no.
0: I tu, Conrad, què ens portes?
1: Bueno, és fort. Ui, que estrany, món del K-pop, amb la Lisa, amb aquesta cançó que es diu Sawadika.

0: Bueno, doncs això és Sawadika, com ja us he presentat, i bueno, va sortir el 4 de setembre. I bueno, és el seu abans del seu nou disc, que bueno, ja us en parlaré més endavant quan surti. A més, el 12 d'octubre, però que també hi estarà el 14 i el 17, bueno, el 12 estrena el seu nou documental, i el 14 i el 17 també estarà, doncs, a la... com se li diu? A la cartellera, això. I es diu Always Lisa, el documental. És un documental, doncs, que segueix la seva vida durant un any de transformació fora de Blackpink. Mentre el grup feia una pausa, l'artista, doncs, iniciava la seva carrera en solitari i s'enfrontava al repte de descobrir la seva pròpia identitat, que, com podeu escoltar, segurament, si l'heu seguit, doncs, agafa bastant el món dels seus primers senzills, Money i la Lisa. I, bueno, en el documental tenim, doncs, el treball musical, no?, del procés de la creació, la composició i el seu llançament del seu primer àlbum en solitari, la interpretació, doncs, el seu debut com a actriu a la tercera temporada de The White Lotus, en els escenaris, sobretot tot el moment de la preparació i el darrere de l'escenari del Coachella del 2025, i bueno, tot el... o sigui, també explica com va anar tot el moment de moure's de Tailàndia fins a Corea del Sud per arribar fins on ha estat, i bueno, acaba sent això que acaba presentant, doncs, això, el 12 d'octubre. Jo tinc ganes d'anar-hi, no sé si acabaré anant, bueno. Però bueno, ja... si hi anem, si hi vaig, anava a dir si hi anem, bueno, ho he dit, és igual. Si hi vaig, ja us informaré de què tal està. I bueno, què ens portes, Lia, tu?
1: Us porto a la Ellie Goulding.

0: Doncs aquesta és Ellie Goulding, com us he dit, i aquesta cançó es diu I Know Too Much. La britànica ha llançat el seu nou treball discogràfic, un disc sencer, bàsicament. Ho sento, és que estic molt cansada. Consolidant un gir en la seva evolució pop amb lletres molt personals. O sigui, bàsicament era feia pop, us coneixeu alguna cançó, ara mateix no em ve el cap-cap, de la... cap-cap-cap-cap.
1: A mi cap, realment cap, no cap. Em sona, aquest nom.
0: Cap-cap-cap. Bueno, segur que... Cap-cap. Segur que et sona en algun moment, o sigui, d'alguna...
1: Sí, segurament si em posessis la seva discogràfica, que... jo ho reconeixeria.
0: Fixa't que vaig a mirar quines... O sigui, és que les cançons... La Ellie Goulding té cançons molt famoses. Ara vés explicant, Conrad, i ara us dic.
1: Bueno, és que no sé què explicar. Mira, si de cas escoltem la cançó...
0: Vale.

0: Vale, ho hem revisat i sí que
1: és
0: hi ha una...
1: Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You Do, la, la, la.
1: Aquesta, doncs, ha passat
0: aquest... És que faig la interpretació perquè la gent la pugui reconèixer.
1: Ha passat aquest estil de música a...
0: Això.
1: A això. Ho diem com si fos dolent.
0: No.
1: A lletres més sentimentals i balades més tranquil·les, bàsicament.
0: Que tu què trobes que és com més real... O sigui, més realista no, però que crees més identitat... Tu com creus que acabes creant la millor identitat amb això?
1: Amb la teva marca personal, o sigui, el que tu pensis que... O sigui, no el que tu pensis que enganxa més, bàsicament el que tu, doncs, et sentis més còmode fent i, doncs, és com la teva identitat. Per molt que siguis més o menys famós, doncs, bàsicament és com et sents tu i, bueno, ja està.
0: Bueno, doncs, canviem un altre cop i anem cap a Àsia amb la Jisoo, amb aquest senzill que es diu Click.

0: Bueno, doncs la Gisto també ha fet, o sigui, va fer just l'estrena el mateix dia que la Lisa, el 4 de setembre, i també és el seu avanç pel seu proper disc. Com ja us vaig dir, tant la Lisa com la Gisto estan, o sigui, totes quatre, ara totes quatre ho sabem. Sabem que totes quatre estan treballant en nova música. Bueno, la Jenny ja el va treure. La Gisto i la Lisa el tenen bastant a punt, i la Rosé encara no sabem del tot cap a on acabarà anant, perquè no tenim ningú senzill ni ninguna cosa. L'únic que sabem és que es diu New Trick, el seu senzill o el seu àlbum. És que no tenim ben bé res d'informació, la veritat. És increïble com acabes creant l'atenció des del no res d'informació, eh? Perquè la gent busca més i acabes fent més visualitzacions.
1: Sí, perquè és com que comença la...
0: És una molt bona idea,
1: què passa?
0: Eh?
1: No sé què. Començarem a fer els programes de Joan Antena en silenci. No, així la gent farà... Ui, què passa? Que interessants són aquests nois.
0: Bueno, i seguim acabant amb el Disney, el món Disney del D23.

0: Bueno, doncs per qui no ho sàpiga, el D23 és un event que es fa per als fans de Disney, que, bueno, doncs es presenten les noves propostes que es faran durant el següent any, vale? El 2027, vale? Bueno, de tot el que tenen, Marvel, Pixar, Disney en si, Star Wars, tot el que tenen. Llavors, us direm algunes d'elles, però ja us a les xarxes ja trobareu l'enllaç amb sí, tot el que ja fan, perquè és increïble tot el que arriben a dir.
1: Totes les seqüeles i tot el que estan fent, sí.
0: Hi ha Increïbles 3, vale? La pel·lícula de dibuixos animats que parla dels superherois. També tenim Princesa per sorpresa.
1: Que, la 3, evidentment.
0: Sí, que és Princess Diaries, que és aquella de...
1: L'Anne Hathaway.
0: Mia Princess, shut up! Vale? Que es va fer molt famosa aquesta part. Tenim Coco 2.
1: Coco 2, no estic d'acord, però ja ho parlarem, això.
0: Tenim Enredados, la versió real, que també en parlarem un dia, real. De tot el que està fent Disney amb segones parts i com es diu, live
1: 2.
0: Actions... després també tenim Lilo i Stitch 2, tenim sí. Ice Age, que això havia format molta part de la meva infantesa. També tenim Zootropolis 3, vale? Que, bueno...
1: També Frozen 3.
0: Frozen 3, tenim X-Men i Avengers Domesday. I després també tenim algunes sèries, que us en direm una o dues, que és Oswald i... Scrubs, que hi haurà la segona temporada, vale? Bueno, això que us hem dit...
1: Això ho podeu trobar a la web de...
0: Sí, si busqueu D23 novetats, us surt el dia que sortirà, que suposo que també és més o menys, perquè a vegades s'ho acaben passant pel forro, però bueno. I amb aquestes últimes notícies acabem el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Cuideu-vos molt i ens retrobem al proper programa. Que passeu una molt bona setmana i acabem amb aquesta cançó del dia d'avui. Que quina és, Lia?
1: I See the Light de, evidentment, una pel·lícula
0: Enredado, Rapunzel, Tangel, com li vulguis dir. Bona nit!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, als quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 8 i 8 minuts d'aquest divendres 18 de setembre i això és la segona temporada de l'Última Volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Bona tarda, bona nit, o el que sigui que toquin aquest nou horari, perquè sí, ha tornat l'Última Volta. Avui comença oficialment la segona temporada del programa i això vol dir moltes coses. Vol dir nou horari, noves falques, noves seccions, noves idees que segurament avui ens semblen brillantíssimes i que d'aquí 3 setmanes potser ja haurem abandonat sense donar cap explicació. Però també vol dir una cosa molt important, que contra tot pronòstic, seguim aquí.
0: Perquè sí, tornem amb els mateixos 2 pseudoperiodistes de sempre, 2 persones que tenen un programa d'esports, tot i que a una no li agraden especialment els esports i a l'altra no li agraden especialment els periodistes. Que, si ho penses fredament, és una base bastant preocupant a l'hora de fer ràdio esportiva.
1: I el més fort de tot és que hem decidit seguir un any més. I quan diem que això ha sorprès a tothom, volem dir també a nosaltres mateixos. Perquè després d'una primera temporada en què hem malparlat del Barça, del Madrid, de Xavi Pat, de mig Molins i probablement en algun moment de Molins sencer, el cap de la ràdio, l'Oriol Romeu, ens va enviar un àudio agraint-nos la feina.
0: Així que només hi ha 2 opcions, o bé l'Oriol no escolta el programa, cosa que seria perfectament comprensible, probablement saludable fins i tot, o bé que el que li diem no li sembla tan malament. I, sincerament, per si de cas, no ho preguntarem. A vegades, la clau per conservar un espai en aquesta ràdio és no demanar masses explicacions quan ningú te les està exigint. Si algú et diu, molt bé, ho heu fet molt bé, continueu, doncs mira, tu continues, somrius, intentes no recordar-li que va ser una secció sencera comparant l'actualitat esportiva amb una crisi institucional del poble i cap endavant.
1: El que sí que continua igual és que l'esport no para mai. Hem tingut un estiu llarguíssim amb Mundial, pretemporades, rumors de fitxatges, presentacions, lesions absurdes, vídeos d'entrenaments que no volen dir absolutament res i la Lliga començant cada cop més d'hora. Cada any sembla que la temporada s'hagi d'acabar una mica abans i començar encara abans. Fins que un dia la final de la Champions serà un dimarts de juny a les 10 de la nit i l'endemà ja tindrem la primera jornada de la Lliga a les 6 de la tarda a Getafe. I nosaltres, fidels al nostre estil, començarem cada cop més tard. Que també és una manera de posicionar-se contra el sistema. Mentre el futbol modern va accelerat, nosaltres arribem amb calma, amb una mica de retard i amb la sensació que encara tenim coses de l'estiu per processar.
0: Però ara ja hi som amb moltes coses acumulades. Tenim Barça, tenim Mercat, tenim Mundial, tenim el retorn a les competicions, tenim Molins, tenim seccions noves i també aquesta necessitat humana de comentar qualsevol cosa que passi al món de l'esport com si fos molt important, encara de cada vegada sigui només un senyor fent una roda de premsa molt estranya o un futbolista penjant una història d'Instagram amb una cançó sospitosa i acaba fent veure que tot plegat té algun sentit. I mira, si no el té, doncs tampoc passa res, perquè ja portem una temporada sencera demostrant que es pot fer ràdio des d'aquesta premissa.
1: Així que avui estrenem temporada i ho fem amb ganes de tornar a casa, perquè al final això també és una mica casa nostra. Aquest espai on podem parlar de futbol, de bàsquet, de Molins, del Barça, del Madrid, de qualsevol crisi absurda i de qualsevol tema que ens sembli prou justificable per convertir-lo en contingut esportiu. No ens entretinguem gaire més, perquè tenim una temporada per estrenar i moltes coses a comentar. Gràcies per tornar a ser-hi, gràcies a qui ens ha escoltat durant el primer any i gràcies també a qui s'incorpora ara i encara no sap ben bé on s'ha ficat.
0: Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de l'Última Volta. Comencem.

0: Comencem, com sempre, parlant de Molins, tot i que avui poca cosa podrem parlar, ja que, igual que nosaltres, els equips de Molins han anat amb tota la calma del món aquest estiu i encara no han començat les seves temporades. Ho faran igual que hem fet nosaltres aquest cap de setmana. Qui sí que ha començat per això ja amb els seus partits ha sigut el Molins, club de futbol, però que... per desgràcia, ja ha sigut eliminat de la Copa Catalunya a la segona eliminatòria, van passar-ne una, i han quedat eliminats
1: com a mínim,
0: amb polèmica inclosa, com pràcticament sempre, perquè van caure per 2-3 contra el Ronin, equip del que ja vam parlar la temporada passada, perquè jugava la mateixa categoria que l'Incresa, que és aquest equip que va comprar i va llanos una plaça, que va omplir de jugadors semiprofessionals o inclús professionals que havien arribat a debutar a segona divisió i que bàsicament va posar la quarta categoria del futbol català per dedicar-se a guanyar tots els partits per 18-0, una miqueta com el Barça de Flick, però sense cap tipus de justificació. Doncs el Molins, a més, va començar el partit molt bé. Va, de fet, anar guanyant el partit fins al minut 89, amb un 2-1, on va arribar un penal a favor del Ronin, que va acabar convertint l'equip d'Ibai, i a l'afegit, en una centrada d'un córner, van fer el 2-3. Així que avança la ronda del Ronin, que segueix viu a la categoria d'ara de l'Incresa A. Fins ara, l'any passat estava a la quarta catalana, on està l'Incresa B, ara jugarà a la tercera, i que de fet compartirà grup amb l'Incresa ara, per això, amb l'A. I traiem aquest tema també perquè no és l'única polèmica que hi ha hagut a l'esport català, a l'esport de la Federació Catalana de Futbol, el Ronin, perquè avui hi ha hagut una queixa del Nàstic conjuntament amb l'Olot.
1: Doncs sí, han actuat en nom i representació dels 42 clubs catalans no professionals que formen part d'aquesta assemblea i, bueno, han volgut denunciar públicament l'últim menyspreu institucional que han rebut per part de la directiva d'aquesta federació. I és que han tingut bastants problemes per trobar un moment, com si diguéssim, un lloc, un... poder-se reunir, diguem-ne.
0: Amb els caps de la federació.
1: Exacte, amb els caps de la federació. I és que no els hi han posat gens fàcil. Han estat constantment doncs, donant-los una mica de llargues, per no dir simplement no contestant, per bueno, complicar-los aquesta reunió amb els caps.
0: Una reunió que per això s'ha acabat completant avui, en un hotel pròxim a la sala que havien demanat i que, com tu has dit, no els hi havien donat cap tipus de resposta. De fet, el Nàstic es queixa de que el cap de la federació ha trucat personalment a alguns presidents d'aquests equips que representen, d'aquesta llista de 42, per dir-los que aquesta reunió no se celebraria, intentar com boicotejar-la des de dins, i això també ho inclouen en aquesta queixa conjunta del Nàstic i l'Olot. I, bueno, una setmana en la que passa tant... un partit com el que vam viure aquí a Molins amb el Ronin, amb aquest equip que està molt qüestionat perquè per què hi ha jugadors semiprofessionals a l'última categoria catalana, en un equip que no existia fins fa 2 anys, s'ajunta amb que 42 equips representats per dos grans com són el Nàstic i l'Olot, que són històrics tant a nivell català com nacional pràcticament, que a aquests equips no els hi facis cap tipus de cas, intentis boicotejar una reunió entre ells de la Federació Catalana i, en canvi, obris les portes a equips com el Ronin, doncs, dona com a mínim del que parla.
1: Sí, més que una mica qüestionable és tota aquesta situació. Però, bueno, veurem com segueix evolucionant.

0: Però bé, com ja hem dit, aquest estiu les coses no han parat en el món de l'esport i un dels grans titulars, bueno, i del que ha mogut sobretot l'esport aquest estiu ha sigut, com no, el Mundial.
1: Doncs sí, efectivament, aquesta competició que arriba un cop cada 4 anys destinada a fotre tots els catalans al màxim de temps possible i que té tota la pinta, com hem vist aquest any, que això s'allargarà i s'allargarà perquè la generació de futbolistes de la selecció espanyola...
0: Són molt bons.
1: Són espectacularment bons. De fet, és dels anys en els que crec que es pot afirmar sense cap mena de dubte que la selecció que millor juga a futbol és la selecció que ha guanyat el Mundial. Això no sempre passa, no sempre es dona. Una de les gràcies de la màgia que té en part del futbol és precisament això. En molts partits, sobretot d'handbol, de bàsquet, és pràcticament segur que guanyarà el millor equip. Són esports que estan pensats per això.
0: Sí, sí, però el futbol no sempre s'acaba complint això. Exacte. I en aquest cas, sí.
1: De fet, el Madrid té 15 Champions i no ha sigut el millor equip d'aquesta competició els 15 anys que l'ha guanyat, en el sentit de que, sobretot, competicions d'eliminació directa, que en 90 minuts es decideix si segueixes o no, potser no passa tant això a la Lliga, doncs és clau aquest factor atzar, aquest factor sort. I això aquest any no ha passat. Aquest any no ha passat perquè la selecció espanyola va jugar meravellosament bé. Té a veure, segurament, que la immensa majoria dels jugadors fossin d'un mateix equip, ja no específicament perquè siguin del Barça.
0: Sinó perquè es coneixen, saben com juguen entre ells, tenen una complicitat que, si ja jugues junts, és molt més fàcil que tinguis que no ajuntar-te amb una mica de cada equip.
1: Efectivament, i a més la selecció espanyola va proposar un futbol maco de veure, no només eficient, sinó maco de veure. Un futbol que, per cert, avui ho parlàvem, per alguna raó estàvem parlant d'això avui a la universitat, de com van anar els partits del
0: Primer
1: Mundial.
0: Primer dia que ens veiem, sí. Com no s'ha de parlar del Mundial.
1: Exacte. I ha sortit una reflexió prou interessant, que és que la selecció espanyola s'assemblava molt al Barça de la segona temporada de Flick, un Barça que li vam veure també a Xavi en alguns moments, i fins i tot algun Barça de Guardiola en els anys no tan espectaculars, i en canvi s'allunya molt del Barça que estem veient aquest any, ja ho parlarem una miqueta més endavant, del Barça de Flick i el Barça originari de Cruyff, que era una selecció que es defensava claríssimament amb la pilota, que tenia un control absolut de la possessió, sí. Però que no necessàriament això s'acabava transmetent en ocasions clares de gol. Què vull dir amb això? Que el joc de la selecció era apallissar el rival en el sentit de no deixar-los tenir la pilota. Però no necessàriament això es veu en els resultats. No van haver-hi 5-0, no van haver-hi 4-0 més enllà del segon partit del Mundial. No va haver-hi cap partit on el resultat marqués un clar domini, però en tots els partits va tenir un clar domini. Per què pot passar això? Doncs segurament per la davantera que tenia.
0: Home.
1: Que no és una MSN com va tenir Luis Enrique, no és la que té Flick aquest any amb bojos, no és la que té el PSG, per exemple, que són tres psicòpates que van a fer tot el possible durant els 90 minuts i al final que és un Mundial, que jugues 20 partits en 2 setmanes.
0: En molt poc, realment estan molt sobrecarregats en quant a minuts tots, i llavors també no pots esperar-te que estiguin constantment fent-te uns resultats tan alts.
1: Sí, de fet, això es va veure reflexat també en els propis jugadors del Barça, que alguns d'ells van sortir molt criticats. Pedri, per exemple, Lamine fins i tot, que sí que és veritat que Lamine venia d'una lesió, no s'ha d'oblidar això. Lamine no juga el primer partit, és l'únic partit en el que no juga els 90 minuts, de fet no en juga cap, i és l'únic partit que Espanya no va guanyar. Van quedar empat a 0 contra Cap Verd. Casualitat, no ho crec gens ni mica, encara que Lamine no fes un festival de gols i assistències, va ser clau en aquest Mundial, i també ho va ser Pedri. Pedri és un jugador que va començar sent titular a la fase de grups, que finalment va acabar els partits començant des de la banqueta, sortia cap al minut 60, però és que Pedri, per mi com a mínim, va ser el millor jugador de la final. Pedri va ser un jugador que quan el joc d'Espanya ja semblava que s'estava acabant, quan aquest domini del que hem parlat semblava que ja no donava per més, apareixia al camp al minut 60 i el feia encara més. Ho feia encara més fort. Quan tots els equips al minut 60 es veuen per darrere el marcador i posen els jugadors més desequilibrants, intenten trencar el partit, crear ocasions, la selecció espanyola feia el contrari. Posava Pedri al camp i d'allà no passava absolutament res. El partit es moria automàticament. Pedri aconseguia que ningú que no fos ell jugués a una altra cosa. Es jugava única i exclusivament al que Pedri li donava la gana.
0: Sí, sí.
1: I això fer-ho en un Mundial, quan una selecció està defensant el seu país, li queden 20 minuts per marcar un gol... I que tu pots dir un jugador
0: i et canvi tot
1: és una cosa espectacular, i a la final va ser radical. el que va aconseguir Pedri a la final
0: bo,
1: contra Argentina, contra bojos que si no estiguessin al camp estarien segurament atracant a la botiga del costat.
0: Raó.
1: Perquè segurament ho feien amb els seus jugadors.
0: No, pot ser.
1: Doncs ho va aconseguir. Ho va aconseguir en una final d'un Mundial que una selecció que ja no estava proposant gaire, quan va intentar accelerar, va aparèixer Pedri al camp i s'acaba això.
0: Però també et dic, Argentina no estava fent precisament un Mundial ni com per estar a la final ni com per guanyar-la.
1: No, de fet no, però...
0: Només si salvava Messi.
1: Sí, efectivament, Messi per mi de fet va ser millor jugador del Mundial. Li van acabar donant a Rodri, també en part per aquest joc que comentàvem d'Espanya, que era molt clau la possessió i qui ho ordenava això era Pedri, o sigui, era Rodri, així que s'entén en part. Però el que va fer Messi en aquest Mundial, amb 39 anys, cap tipus de sentit del món.
0: Sobretot la part de l'edat, també, perquè normalment la gent perd rendiment i, òbviament, no està en su prime, però, hòstia, el tio segueix sent, amb diferència, el millor del seu equip i el millor en respecte a la majoria de la resta dels jugadors, per no dir tots.
1: Sí, sí. O sigui, si Argentina, com tu has dit, si Argentina arriba a la final és únic exclusivament per Messi. Uh-huh. De fet, a la final es queda... quan ja havia marcat el gol de Ferran, hi ha un centre de Messi, precisament, que el treu Cubarsí. Ningú sap quan, perquè és Cubarsí.
0: Si no fos Cubarsí,
1: allò acaba en gol i se n'anaven a penals. I a penals Argentina no ho perd.
0: No.
1: O sigui que Messi va estar a una rematada...
0: De guanyar.
1: De portar una selecció que no sap jugar a futbol a guanyar una final d'un Mundial. O sigui que no seria el primer cop que fa una cosa així. Sí.
0: No, òbviament. I si algú ho pot fer, clarament és ell. O sigui, això no hi ha dubte.
1: De fet, una actuació com la que va tenir Messi al Mundial l'ha posat en la conversa de la pilota d'or. I ha sigut un dels primers 30 seleccionats. Ja ha sortit la llista de preseleccionats. Fins feia uns anys... aquesta llista ja venia ordenada, tot excepte el top 3, i llavors només quedava el top 3 final, és quan van sortir les fotos de Pedro, Messi i... Xavi, Messi i Iniesta en el podi i tot això. Ara ja no, ara fins al mateix dia de la cerimònia no sabem quin és l'ordre complet dels 30 classificats, però ja sabem...
0: Qui són els 30. I hi ha sorpreses o com a mínim coses amb les que potser nosaltres no estem del tot d'acord, com per exemple la falta de presència de Rafinha o de Pedri.
1: Exacte, sobretot, especialment, de Pedri.
0: Perquè, bueno, com el que comentàvem, el Pedri realment ofereix un joc i té una funció i un rol que fa superbé, en plan és claríssimament el millor... I no està en aquesta llista dels 30 millors jugadors.
1: Sí, l'equip que millor juga a futbol del món és el Barça. Potser amb el PSG. I els dos dels tres jugadors més importants de l'equip són Rafinha i Pedri. Et puc arribar a comprar que Rafinha no hi sigui perquè es va lesionar en moments molt importants de la temporada, no va fer la millor de les temporades, exacte, i realment el Barça no aconsegueix els títols que li van faltar, no aconsegueix la Champions, no aconsegueix la Copa, precisament per la falta de Rafinha, que això parla de lo bo que és Rafinha, però també s'entén que, clar, és que Rafinha no hi era.
0: Yeah.
1: Però que Pedri no estigui en els 30 millors del món, o sigui, és una llista que teòricament et diu qui són els 30 millors futbolistes del món. Pedri és top 5 millors futbolistes del món.
0: És que com pot no entrar en la llista dels top 30?
1: És una veritat. Entenc. Com hem dit, va ser el millor jugador de la final del

0: millor jugador d'aquell equip. Va, quan la va guanyar Bet de Mele va ser així,
1: sí, sí, sí.
0: Quan la va guanyar Benzema en el seu moment va ser així, tot i que li haguessin hagut de donar Courtois, però bueno. Llavors, en el fons, un cop ja no la guanya o Messi o Cristiano, s'està definint per això. Què passa aquest any? Que és que el millor jugador de la Champions, el millor jugador del millor equip, és Kvaratskhelia. Kvaratskhelia és de Geòrgia i no juga al Mundial. Llavors, clar, queda llavors pràcticament descartat. Perquè exacte, els anys de Mundial, el millor jugador del Mundial se l'emporta. Què passa? Que Rodri, l'MVP del Mundial, va estar tota la temporada lesionat amb el City. Seria estrany, també.
1: Clar, aquest és el punt. O sigui, que no pots tirar ni per un costat ni per l'altre, i llavors què fas? Mires en general? És que és el que hauríem de... És que,
0: és,
1: en realitat,
0: és complicat,
1: el que hauríem de fer és mirar en general, sempre.
0: És complicat. Clar, però és quin punt per tu té una miqueta més de valor. Hi ha gent que té més valor haver guanyat més títols, que el teu equip hagi sigut el més bo que la resta. Per exemple, a la NBA només es dona a l'MVP si el teu equip ha guanyat la final, per exemple. No? Uh-huh. Encara que el millor jugador de la final perdi, és igual. Li donen a qui l'hagi guanyat. A l'MVP, un dels requeriments és que el teu equip estigui en el top 3. O sigui, hi ha gent que li dona molt de valor a què hagi fet el teu equip.
1: I que és normal, òbviament no li donaràs el millor, o sigui, la pilota d'or a un jugador que literalment no ha guanyat absolutament res, ha quedat dels últims de la seva lliga. Òbviament, no? Sí, sí. Però dins de les persones, jo què sé, dels equips que han arribat a la final o de les seleccions que ha arribat a la, en plan més endavant o així, ostres, en allà jo crec que hi ha molt de suc on es podrien treure jugadors que potser no han guanyat, és el que dèiem, en 90 minuts a vegades les coses donen moltes voltes, sí, sí. I llavors no pots decidir només en aquells 90 minuts, vale, com que els has guanyat tu, doncs, o sigui, els has guanyat el teu equip, doncs tens tres vegades més punts que el de l'altre equip que ha arribat també a la final o a la semifinal i que potser està jugant molt millor.
0: Sí, de fet, aquí la clara comparació, per exemple, és entre Kane i Fabián Ruiz. Kane ha sigut el màxim golejador, ha sigut la bota d'or d'aquest mm-hmm. any, juga a la Lliga Alemanya, va quedar semifinalista de la Champions, va quedar semifinalista del Mundial amb Anglaterra, no ha guanyat cap dels dos títols importants, i en canvi Fabián Ruiz ha guanyat absolutament tot. Ha guanyat Champions, ha guanyat Lliga, va guanyar el Mundial amb Espanya, però no és el millor jugador ni del seu equip ni de la seva selecció.
1: Yeah.
0: I aquest és el punt. Què passa? Que aquí dos dels noms que estan sortint també clarament són Lamine i Mbappé. Lamine, per una banda, no ha guanyat el Mundial, no ha guanyat Champions, és el millor del Barça, però no ha fet el millor dels Mundials. En canvi, Mbappé no ha guanyat absolutament res, però ha sigut màxim golejador de la Lliga, màxim golejador de la Champions i és semifinalista del Mundial. Qui millor que jo per explicar això? Doncs el propi Lamine Yamal, que ha donat aquestes dues possibilitats com a continents a aquesta pilota d'or.
2: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, bueno, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti,
2: entonces,
3: ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y...
3: Así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Coses molt importants d'aquest tall, per mi. Ell marca una diferència molt clara entre a qui li donaria ell i a qui li donaran. I ell diu, jo li donaria al millor jugador del món.
1: Ara, a qui li donaran?
0: No el jugador que més ha guanyat, no el jugador que més gols ha fet, el jugador mm-hmm. que millor juga. I, de fet, acaba el tall dient, això ho sabran els qui miren els partits. No els qui després obren l'app de Foodscore per veure qui mm-hmm. ha fet més goles, assistències i no sé què. El qui mira el partit de futbol sap que els millors som Mbappé i jo. Pel meu gust, ell.
1: Sí.
0: I fa també una clara diferència entre el qui jo donaria i el què donaran. Per què? Perquè com es guanya aquesta pilota d'or? Aquesta pilota d'or les guanyen per unes votacions que fa mm-hmm. un representant de cada país. En el cas d'Espanya, aquest representant és José Félix Díaz, que és el director del diari AS, diari, d'altra banda, clarament madridista, i precisament José Félix Díaz ha fet una entrevista amb Mbappé avui mateix per parlar tant del tema de les samarretes de Ceuta, que no té absolutament res a veure, com precisament d'aquesta pilota d'or. I Mbappé li ha dit això.
4: Mi opinión es que yo pienso que puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo quiero que el Balón de Oro vuelva en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas. Y yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero a ser mi máximo y convencer a la gente que vota. Porque al final es, gente como tú que votan, ¿no?

0: Així és.
1: Literalment, gent com ell, perquè ell serà qui votarà. O sigui...
2: I Mbappé no és tonto.
1: Home, no.
2: Mbappé li permet fer una entrevista privada de 25 minuts gairebé al diari OAS, precisament a José Félix Díaz, que és qui acabarà votant. Veurem ja quan s'acosti aquesta gala qui finalment és qui s'ho endú.
1: Sí. Però bé, hi ha molts altres temes que han estat passant aquests dies, sobretot en quant a polèmiques, i és que una de les coses que més han ressonat aquestes últimes setmanes és el conflicte que ha hagut entre Maica García i el Club de Natació Sabadell. I és que, bé, Maica va fer unes declaracions fa un parell de setmanes, i el Sabadell després doncs, ha volgut tancar aquest silenci i intentar respondre a aquesta polèmica dient que bueno, ells van actuar dins de la legalitat i que els seus criteris són estrictament esportius. Però anem a fer una petita repassada de què és el que ha passat. Bé, la Maica portava 32 anys vinculada al Sabadell, aconseguint 7 Champions i 70 títols.
2: És una barbaritat.
1: El propi club la considera la millor esportista de la seva història. Però ja per allà el 2025, quan se li acabava el seu contracte, ella va expressar la seva... Bueno, que volia ser mare. Llavors, aquí és on entra una mica el conflicte en quant a contracte. I és que normalment, bueno, segons l'article 6 bis del Reial Decret 1006, per protegir el dret de les dones de ser mares dins l'esport i tot això, doncs hi ha una clàusula, com si diguéssim, que fa allargar un any més el contracte en el cas de que hi hagi un embaràs, un part, bueno, durant una temporada. ¿Vale? Aquí està també una mica el punt on hi ha les diferències d'opinions. I és que el seu contracte original s'acabava el 31 d'agost del 2025. Ella té la seva criatura al setembre del 2025. Llavors, el Club Sabadell ja li havia allargat, però li va allargar un any més aquest contracte fins l'agost del 26, és a dir, fa 20 dies. Què passa? La Maica considera que l'aplicació d'aquesta normativa s'ha d'aplicar després de la maternitat, és a dir, allargant un any més fins al agost del 27. Però, com he dit, el Sabadell no ho interpreta així, interpreta que ja ha donat aquesta... ja ho ha allargat i que no tindria sentit allargar-ho un any més. Llavors, a l'abril d'aquest any, el president del Sabadell, Claudi Martí, li va comunicar a la Maica que no continuaria, que, bueno, segons el club, és una decisió amb criteris exclusivament tècnics i esportius. Eso dicen. Però bé, el 6 de maig es van tornar a reunir i el Sabadell li va oferir com seguir vinculada a l'entitat, però fora de la pràctica esportiva. La Maica va dir que no, en absolut, perquè ella té molt clar que vol seguir practicant aquest esport, vol seguir amb la seva carrera i arribar fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Llavors, aquí és on la Maica no renova aquest contracte amb el Sabadell i se'n va al Sant Andreu, on continuarà aquesta carrera i és on, bueno, quan va fer la seva presentació en aquest nou club, és on va fer les declaracions de per què i com havia marxat del Sabadell. Bueno, aquí hi ha una mica...
2: És molt fort.
1: Sí, la situació és una mica... crítica, perquè cada un d'ells, bueno, el Maica ha decidit fer una denúncia en el club per com han tractat tot aquest tema, per com han gestionat aquest prolongament del contracte, perquè és això, com que les dates van tan justes, clar, entra dins d'una temporada, però l'embaràs entra dins d'una altra. Llavors, ella ho llegeix d'una manera, el club ho llegeix d'una altra, i... Bueno, ella havia deixat superclar des de l'inici que ella volia seguir la seva carrera com a mínim fins als Jocs Olímpics del 2028. Llavors...
2: És tot, és tot.
1: Es crea aquesta situació que, bueno, a poc a poc entenc que a mesura que avanci es anirà veient com es resol, però cadascú pot arribar a les seves pròpies conclusions de potser qui està més en... en lo cert i qui no, no? En aquesta situació, qui ha actuat potser millor o algunes coses que potser s'haurien d'haver fet d'una altra manera.
2: Doncs sí, però completament. És un tema que no solem veure, no hem trobat en cap cas com aquest sobre l'any passat, i sobretot amb un esportista tan important.
1: Sí,
2: estem,
1: sí.
2: És que és, no estem parlant només com de que és la millor d'un equip, és la millor d'un dels equips més importants, i per no dir que és de les millors esportistes del món, o sigui que realment, o sigui, és un cas com prou important com perquè hagi passat desapercebut, entre cometes, aquest estiu.
1: Sí, han anat sortint notícies, sobretot quan va fer la primera roda de premsa i aquest comunicat, que no sé si és perquè a mi em va sortir o com, però comunicat del Sabadell també es va fer prou ressò, perquè, òbviament, doncs, ells també van voler fer les seves declaracions. Però, bueno, el tema de l'embaràs en les esportistes és un tema que a poc s'està intentant aconseguir més drets i més ajudes i intentar afavorir, no?, que puguin ser mares lliurement i poder seguir amb les seves carreres a posteriori, però tot i així es complica i mira que, ostres, no està tenint fills tampoc super d'hora. No, o sigui, els està tenint a mitjans dels 30, que és una edat prou, bueno, actualment és bastant lo normal, però, ostres, no està tampoc tenint-los aquí al 25, que dius ja s'ha allargat la seva carrera tot el que ha pogut i ara ha decidit ser mare. Ostres, doncs li respectes, i tu com a club, que a més t'ha aconseguit tots aquests premis,
2: sí, sí,
1: i tot, o sigui, tot aquest reconeixement, lo mínim és seguir-li el contracte un any. És que ja parlareu l'any que ve, però, ostres, un any més com a mínim. En fi, bueno, ja es veurà com es resol tot això i us ho informarem, òbviament.
2: Òbviament. Aquí anirem seguint tota aquesta història. Ara anem a la gran zona una miqueta més,
1: sí,
2: després d'això, perquè anem a parlar del Barça, que ja tocava, ho hem deixat prou pel final, perquè el Barça ha començat aquesta temporada de manera espectacular i, de fet, la millor manera per intentar-ho entendre el més ràpid possible és obrint una de les noves seccions d'aquesta temporada, que és la nostra base de dades.
0: La base de dades de l'última volta.
1: L'actual... bueno, el Barça és el més golejador dels últims 100 anys, vale?
2: 100
1: actualment,
2: anys.
1: Ara mateix, en aquestes 7 jornades que portem de la Lliga.
2: 100 anys. 100 anys, i el Barça més golejador en un inici de temporada és aquest, que estem veient.
1: És una barbaritat. Els de Flick porten 33 gols en els primers 7 partits. La xifra més alta des de... bueno, sí. Des de la temporada de 1926-27, és a dir, fa exactament un segle. La Lliga es va crear el 1929, així que realment no era una Lliga com a tal, però bueno, era això.
2: Sí, però en els 7 primers partits oficials del Barça, el màxim al que s'havia arribat era 34, precisament a la 26-27, però de fa 100 anys.
1: L'actual, bueno, és amb una diferència sideral el Barça més golejador de la història, que, bueno, en els primers pocs partits que portem. El 2026... ho estic llegint bé? Crec que sí.
2: Sí, més o menys. O sigui, clar, com hem dit, la Lliga es va crear el 1929.
1: Sí.
2: Per tant, fins llavors estàvem parlant dels 7 primers partits independentment, però en aquesta temporada un d'aquests 7 és el partit de Champions contra el Feyenoord. Llavors, si ens anem a la Lliga...
1: Agafem només
2: 6. Si agafem només els 6 partits que ha jugat el Barça a la Lliga des de 1929, que és a dir, a la temporada que es va iniciar, segueix sent igualment el Barça més golejador.
1: Doncs sí, en aquesta temporada en porten 28, el següent és 2011-2012 i 50-51, que en van fer 23. Llavors passem a la temporada 24-25 amb 22 i a la 13-14 també amb aquests 22 gols en els 6 primers partits.
2: Doncs no hi ha millor manera per resumir com està el Barça ara mateix.
1: Doncs sí, el Barça signa un ple de victòries en aquests 7 primers partits de la temporada, per primera vegada des de la Guerra Civil. L'últim 7-7 va ser l'inici de la temporada del 35-36.
2: O sigui, fa més de 90 anys.
1: Una barbaritat.
2: Doncs aquesta, si amb aquestes dades no us ha dit prou de com està el Barça, jo em vull afegir una més, que és que en un d'aquests recitals de gols que va ser el de dimecres contra el Racing es va lesionar Joan Garcia i va haver de sortir Chesney. Chesney, que és el segon porter, el tercer és Livakovic, també estava a la banqueta, de fet es va veure una escena espectacular en la qual Chesney li deia a Flick amb la por, per què no surt ell?
1: Per què m'estàs fent sortir a mi?
2: Per què m'estàs fent sortir a mi? No ves que està plovent?
1: No ves que l'altre és millor? Deixa'l passar.
2: Doncs efectivament Chesney al cap de pocs minuts es va fer un lío ell sol amb la pilota i va arribar un dels gols del Racing. Sí. I la dada és que si a Livakovic, tercer porter del Barça, li donessin un euro per cada partit en els últims 12 mesos en què ha vist com el porter titular que li anava per davant seu regalava un gol per liar-se amb els peus, ara tindria 3 euros. Que 3 euros és poquet? Doncs potser sí, però és una dada que fa bastanta gràcia i amb 3 euros li dona per una birra i un got a la barra de festa major. O sigui que a mi em sembla una gran oferta. A més, tots els 3 a la Lliga, perquè recordem que era segon porter del Girona. O sigui que realment, doncs mira, 3 euros per Livakovic, que li vindran molt bé.
1: Sí, sí, bueno, per venir a la festa major de Molins. Però bé, la temporada ha començat també una mica desubicat. Alguns equips que no t'ho esperaries potser estan en la part prou alta de la taula. És veritat que només portem 6 jornades, són molt poques jornades, però tenim a un Deportivo en setena posició.
2: Sí, sí, que ha fet un mercat espectacular. Casador, no, clar, sí,
1: és que
2: ho han fet molt bé.
1: És que... un Racing en desena. Tenim, bueno... un Betis tercer, bueno, que, bueno, Betis tercer no sorprèn tant, però que hi ha un moviment de taula, un Villarreal 14è, un moviment de taula prou interessant per aquest inici de temporada que a poc anirem comentant al llarg de la temporada.
2: Sí. Doncs sí, sembla més espectacular que avui no hem hagut de parlar de Molins, hem tingut 40 minuts per parlar de tot el que ha passat aquest estiu i encara així hem fet curs, així que fem un últim repàs a tota l'actualitat que hi ha hagut aquesta setmana.
0: Una última volta a l'actualitat de la setmana.
2: I és que ja està de tornada la Champions d'handbol i el Barça s'ha col·locat primer de grup.
1: Després d'una victòria 39-28 contra Skanderburg i un partit més ajustat ahir amb un 27-28 contra el Montpellier. El Barça aconsegueix un molt bon inici de Champions i un gran posicionament de cara als següents partits a l'octubre.
2: S'ha jugat ja la primera jornada de l'Europa League i els equips espanyols no han tingut gaire bons resultats.
1: El Celta es va enfrontar al Omonia amb una derrota de 1-0 i la Real Societat va jugar ahir contra el Bournemouth, suposo, amb un 1-2 prou ajustat però ple de targetes grogues, 6 per ser específics.
2: Eric García ha rebut la primera medalla al mèrit esportiu de Martorell i espera tornar a la seva vila per celebrar la Champions.
1: El jugador del Barça va ser homenatjat ahir al seu poble per la victòria al Mundial, però no es va oblidar del Barça i va dir el següent.
3: Moltes gràcies també del Barça, doncs ojalà la temporada que ve ens puguem tornar aquí i puguem celebrar molts títols i ojalà puguem estar celebrant la Champions. Moltes gràcies.
2: Doncs així ha expressat Eric García aquesta voluntat de tornar a celebrar-ho. Torna, atenció, al supermanager de bàsquet.
1: Doncs sí, l'aplicació de l'ACB per poder gestionar el teu propi equip de bàsquet torna aquesta temporada. El Molins de Bàsquet no s'ha quedat fora d'aquesta notícia i ha creat la seva pròpia lliga per jugadors, entrenadors i familiars del club.
2: I acabem l'actualitat sabent que la setmana que ve hi ha la primera aturada de seleccions d'aquesta temporada i ja sabem la llista de convocats de la selecció espanyola.
1: Sí, finalment amb la baixa de Joan Garcia després de la seva lesió en el partit contra el Racing i amb les principals novetats de Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, Fermín, que no va poder ser convocat al Mundial per lesió, i Hausen.
2: Hausen,
1: fuà, tio, fatal.

0: Doncs ha començat una nova temporada, tant a l'última volta com al món del futbol, com al món en general, perquè sí, tot i que el sistema capitalitza, catolitzat, teocèntric ens vulgui fer creure que el Nadal és el final de l'any i després ve Reis i els propòsits d'any nou i la cuesta d'enero, tothom sap que realment l'any comença al setembre. Tornada a la feina després d'unes vacances potser massa curtes, amb el burro de torn de l'oficina que diu que necessitava unes vacances de les vacances, Ramon, carinyo, igual el que tu necessitaves és no haver malcriat els teus fills, no unes vacances de les vacances. Amb el pobre influencer que s'ha passat tot l'estiu treballant, i aquest treballant està escrit entre moltes cometes, a tots els festivals d'Espanya, en els que sembla que cada part del cos destapada et fa l'entrada una mica més barata. Igual que tothom, també ha començat el curs pels jugadors del Barça, que cada dia semblen més una classe de primer de batxillerat de l'últim institut que et posaven els teus pares a la llista de selecció i que t'acabava tocant igualment perquè les ràtios de l'educació pública estan pitjor que el vestuari del Madrid en l'aniversari d'Mbappé. I és per això que avui hem decidit fer-vos un petit paral·lelisme entre aquests dos mons i descobrirem quin tipus d'alumne és durant el primer dia de classe, sobretot cada jugador del Barça.
1: Comencem amb Joan García.
0: Joan García és l'alumne tranquil, que no busca protagonista, però que apareix quan tot s'està enfonsant. Se t'ha acabat la tinta del boli a mig examen? Ell en té un de sobres. La calculadora se t'ha mort just quan començava el problema de funcions? Ell te'n porta un altre. Ningú sap que entra a l'examen? Ell té una foto borrosa del full que va penjar el professor fa 3 setmanes. I si tota la classe l'ha liat i ningú vol assumir la culpa, ell aixeca la mà i diu: "He sigut jo, només perquè tots pugueu sortir al pati."
1: Chesney.
0: Chesney és el repetidor que cau bé a tothom. Té 37 anys emocionals, ha repetit 2 vegades, però ningú sap ben bé per què continua allà. El pati fuma d'amagat darrere del gimnàs amb el profe de biologia, li diu jefe al conserge i coneix tots els bars del voltant de l'institut. No porta llibre, no porta llibreta, però si un dia hi ha excursió, ell sap exactament quin bus s'ha d'agafar i on es pot comprar cervesa sense que et demanin el DNI.
1: Eric García.
0: Eric García és el delegat, no hi ha cap tipus de debat aquí. És el nen que el primer dia ja pregunta qui vol ser el seu subdelegat i apunta els noms a la pissarra i diu: "Va, fem-ho fàcil, que després sempre hi ha problemes amb el grup de WhatsApp." Té una carpeta transparent amb els fulls de tutoria, sap quan és la reunió de pares i és l'únic que recorda portar l'autorització signada.
1: Coversí.
0: Coversí és el típic que s'asseu a primera fila amb un estoig desplegable de 3 pisos, retoladors de tots els colors ordenats cromàticament i una llibreta diferent per cada assignatura. El primer dia ja ha subratllat el títol, ha posat la data, ha fet un esquema i ha preguntat si els criteris d'avaluació estan penjats al Classroom.
1: Gerard Martín.
0: És aquell alumne que el primer dia ningú sap ben bé si ha vingut a classe o si només passava per allà. S'asseu al fons, és calladet, discret, intenta no molestar. De cop el professor li pregunta una cosa i ell la respon bé, però ningú sap si ha estat sort o si realment estava escoltant. És el típic que no destaca mai en res concret, però quan falta el company que havia de fer l'exposició, ell surt, improvisa 4 merdes i acaba salvant el grup.
1: Xavi Espar.
0: És el nano que han pujat d'una classe per sota. Tothom pensava: "Pobret, això se li farà gran." El veus entrar el primer dia amb cara de no voler molestar, una motxilla massa grossa, amb pistes d'haver-se confós de curs, i de cop, al cap de 2 setmanes, està contestant bé totes les preguntes, ha fet que hi ha més d'un que el mirava per sobre de l'espatlla, i encara li falta consolidar-se, però encara ha de fer-se fort, i hi haurà dies que se'l notarà el salt, però, mira, el nano s'ha de fer notar.
1: Cancelo.
0: Cancelo és un alumne brillant però molt caòtic, que arriba tard el primer dia, entra sense picar, fa un comentari que fa riure tota la classe i al cap de 10 minuts ja està al despatx del director. Té talent, però treballar amb ell en grup és una experiència de risc. Igual que et pot fer una presentació espectacular sol, pot desaparèixer 3 dies i no presentar-se a l'exposició perquè no encaixa amb la seva moralitat.
1: Rodri.
0: Rodri ve d'un institut privat molt exigent. Al principi no entén com funciona el caos de la pública, mira les cadires coixes, les finestres que no tanquen, el projector que només funciona si li dones un copet al costat, i pensa: "Mira, jo aquí he vingut a estudiar o a sobreviure." Però al cap de 2 dies ja està ordenant fins i tot els mestres, és seriós, estructurat i fiable, i el típic alumne que quan el professor perd el fil, ell li diu en quina diapositiva s'havia quedat.
1: Pedri.
0: Pedri és el nano intel·ligent que està a tot arreu, està al Consell Escolar, a la Secretaria d'Estudiants, a la representació de classe i a sobre no falla ni una prova. Arriba amb els apunts arrugats, el boli mig mossegat i una son que sembla patrimoni immaterial de la humanitat, però després fa l'examen, treu un 9,2 i és aquell que et diu que no ha estudiat res i realment no ha estudiat res, però perquè el seu cervell funciona d'una manera que segur no hauria d'estar regulada per la llei.
1: Gavi.
0: Gavi és el que al minut 2 ja està fora de classe, no sabem ni què ha passat, alguna cosa ha passat segur, algú li ha mogut una cadira, l'ha mirat raro, ha dit alguna frase amb un to que no li ha agradat i de cop Gavi ja està dient: "Tu què has dit, eh?" És intens, noble, estima els seus, però necessita que el tutor li digui cada matí: "Va, vinga, avui intentem acabar a primera hora sense una incidència al Clic Edu." En una excursió és el que probablement ha començat la guerra amb els de l'altre institut que passava per allà.
1: Gordon.
0: Gordon és l'alumne d'intercanvi que cau bé absolutament a tothom, arriba sense entendre gaire res, somriu, diu gràcies amb un accent molt estrany i en dos dies ja té tota la classe ajudant-lo, no sap què és el fuet, no entén per què la gent crida tant quan parla del Barça i segurament confon a Sant Jordi amb Harry Potter, però té molt bona actitud.
1: Adeyemi.
0: Adeyemi és l'alumne d'altres capacitats, l'alumne que ningú acaba d'entendre, és raret, però en el sentit en què tu el veus mirant per la finestra durant tota l'hora, dibuixa fletxes a la taula i fa sorollets amb el boli, penses que no s'està assabentant d'absolutament res, però llavors arriba a l'examen, treu un 10, i no només un 10, sinó que ho ha fet per un camí que el professor no havia contemplat.
1: Rafinha.
0: Rafinha és l'alumne que arriba el primer dia com si fos la setmana d'exàmens el dia següent, té l'agenda nova, carpeta nova, tots els dossiers d'estiu acabats fins l'última coma, és intensíssim, protesta si el professor no li dona la paraula, celebra un 7,5 com si hagués guanyat la Champions i si algú del grup no treballa li fa una mirada que el deixa sense pati. Però és dels que tiren del carro, és el típic que comença el curs qüestionat i acaba sent el que salva el treball final.
1: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal és el popular, el que passa d'estudiar, igualment és dels primers de classe, arriba tard, amb la música posada, sense carpeta, amb un boli que li ha deixat algú i en 15 minuts ha fet més que tots els que estaven a classe. És el primer que es cull en educació física, el que tothom vol tenir al grup de treball i els que els professors intenten renyar sense massa convicció perquè saben que és un nen especial. Aquell alumne que fa molta ràbia perquè sembla que no s'esforci gens, però quan toca exposar, surt, improvisa, riu una estona i treu matrícula d'honor i encara li sobra temps per mirar el mòbil per sota la taula.
1: Hansi Flick.
0: Hansi Flick és el típic profe de plàstica que tothom estima, però que et fa treballar com no has treballat mai. El primer dia sembla tranquil, proper, una mica místic, fins i tot, com si vingués de fer ceràmica i llegir Ausias Marc sota l'olivera del pati. Però després et posa un projecte final de trimestre que inclou esbós, memòria escrita, presentació oral, maqueta, reflexió personal i autoavaluació. No et dona ni un moment per respirar, et fa repetir, retallar, enganxar, tornar a començar i justificar per què has posat aquell color. I tu, mentre ho fas, el vols denunciar directament al Departament d'Educació, però quan acabes, mires el treball i penses, hòstia, probablement mai havia fet una cosa tan currada.

0: Va, tornem als esports de la vila, perquè aquests dies comença la majoria de partits dels equips de Molins, així que anem a fer una última volta perquè ens espera aquest cap de setmana.
1: I començarem per casa nostra amb el Molins de futbol masculí, que jugarà diumenge a 12:15 contra el Planadeu en allà.
0: I demà l'Atlètic Ingresa A jugarà contra el Can Parellada a 8:15 i el B jugarà diumenge a 6:00 contra els de la Ciutat Cooperativa.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà demà a 6:00 contra l'Igualada en un complicat desplaçament al complex esportiu Les Comes.
0: I el sènior femení A jugarà dissabte a 7:00 contra les vigents campiones de la Lliga Or amb un primer partit molt exigent.
1: El Barça comença aquest cap de setmana la Supercopa de bàsquet amb un partit contra el València demà a 9:00 de la nit.
0: I pel que fa a la Lliga, el Barça jugarà demà dissabte a 9:00 de la nit contra el Sevilla, en el que, com hem dit, és l'últim partit abans d'aquesta aturada de seleccions. Està pendent encara la titularitat de Joan García arran de la... aquesta lesió que va tenir el Racing. Va ser una lesió tontíssima.
1: Tontíssima. Va ser una relliscada per la pluja, a més, fora del camp, ja.
0: Sí, o sigui, estava anant a buscar una pilota a l'última jugada de la primera part i, de fet, passa una cosa al Camp Nou, que tota la gespa és increïble, el drenatge és espectacular, va ploure com mai la gespa anava fluidíssima, però la part ja del final del camp, la que toca amb les tanques, és gespa artificial. És pràcticament per fer bonic, diguem així. I clar, al fer el canvi de la gespa natural a la gespa artificial és on Joan García va relliscar. I aquí va relliscar, va notar alguna cosa al genoll, no se la va jugar i va marxar del camp i és quan va entrar el Chesney.
1: Molt bona decisió per part seva, dir no me la jugo per ser un cast. I mira, total, tenim dos esporters més que poden entrar.
0: S'ha de dir, el dia següent en el periodisme esportiu va ser molt divertit, perquè els periodistes van fer un dia més de periodisme del bo, i en un mateix matí es va dir, des de diaris diferents, que Joan García s'havia lesionat 3 setmanes, va dir la gent de l'Esport 3, es va dir, d'altra banda, que Joan García no estava lesionat, que només tenia molèsties i prou, i es va dir que Joan García sí que s'havia lesionat, però que en una... Que efectivament no jugaria el partit contra el Sevilla, però que podria arribar a ser convocat per la selecció en un mateix matí.
1: I d'on treu la informació aquesta gent? Aquí perquè ja, clarament aquí ja cadascú té una font totalment diferent, eh?
0: Però finalment el Barça ha confirmat que efectivament no té cap lesió, que sí que té molèsties, la molèstia específica concreta té un nom, no te la sé dir, i que és dubte pel partit contra el Sevilla. Tot i així, com hem dit al principi, no en el viatge ara amb la selecció. Al seu lloc, de fet, entra el porter de l'Inter, porter que és espanyol també, que va fer una gran actuació en el primer partit de Champions contra el Madrid. Gran actuació entre cometes, perquè la primera part es va menjar un gol. Torna a passar, no hem parlat d'aquell partit de Champions, però torna a passar això que els porters se'ls oblida com jugar contra el Madrid.
1: Sí, és l'equip, casualment.
0: És l'equip, si no m'ha recordat el número exacte, és l'equip amb més errors del porter a favor seu, amb més del doble respecte al segon.
1: Sí,
0: sí, estem parlant de que, si no m'equivoco, els números són com 24 al Madrid, 12 al següent.
1: És una cosa
0: espectacular. Els dos gols del Madrid venen per un error de la defensa i per un error del porter, que és bastant boig.
1: Com
0: però
1: sempre.
0: Sí que és veritat que tota la segona part va fer un partidàs i serà el tercer porter en aquesta convocatòria de la selecció. Fins ara el porter era Sommer, que va fer el partit de la seva vida a les semifinals contra el Barça, i que ara està sent un dels porters més criticats del món perquè no ha tornat a jugar un partit. No és només un partit com el que va fer en aquelles semifinals, és que no ha tornat a fer un bon partit des de llavors. Ell, efectivament, va vendre la seva ànima al diable
1: durant aquell partit,
0: perquè si no s'explica això de cap manera.
1: Però bé, d'aquí 5 minuts exactes comença el partit de l'Espanyol Elche. Així que, bueno, fem una petita... prèvia d'aquest partit.
2: La Lliga juga a l'última volta.
0: Doncs sí, estrenem secció aquests últims 4 minuts que queden de programa, perquè amb el canvi d'horari de l'última volta ens passa això de que just quan acabem nosaltres comença la Lliga. Sí. I hi ha ganetes de parlar d'aquests partits, perquè sempre parlem molt del Barça, parlem del Madrid, que tindrà un derbi aquest cap de setmana, i mai parlem del més pròxim, del que tindrem absolutament ja, que serà apagar la ràdio i encendre la tele. I avui, de fet, comença la jornada a l'Espanyol.
1: Cosa que és un bon punt, no? Podem parlar dels equips catalans. Però bé, en aquesta temporada de Lliga, només el Celta, el Màlaga i l'Elx no han guanyat encara cap partit, així que posa a l'Espanyol, suposadament, en una certa avantatge.
0: Doncs sí, de fet, s'ha de dir, per això s'ha de matitzar, l'Elx, que ara mateix va últim a la classificació, ha jugat tant contra Barça com contra Madrid. De fet, el Barça li va fotre un 0-5 a la primera jornada, llavors això el té una mica condicionat, però sí que és veritat que amb el canvi d'entrenador no estan acabant encara de trobar-s'hi. Contra el Barça van fer un partit digne al principi, i l'exemple més clar, de fet, és en l'últim partit contra el Real Madrid, en una primera part en la que van marxar perdent 2-0 i que es van arribar a posar 2-2, van empatar durant la segona part, molt bona segona part de l'Elx, que es va passar una miqueta de frenada i es van veure superiors al Real Madrid i van seguir atacant amb el 2-2, van buscar els 3 punts i això els va acabar condemnant, perquè a l'últim minut va aparèixer Carlos Despí per fer el 2-3. I d'aquesta manera l'Elx, que estava a punt d'aconseguir un puntet contra el Madrid, precisament el seu primer no era el seu primer empat, però estava a punt de sumar un puntet, es va quedar finalment sense.
1: Una pena. Però bueno, de fet, curiosament, a l'Espanyol li va passar exactament el mateix en el partit contra els blancs, també amb un gol de Carlos Despí en l'últim minut.
0: Sí, de fet, és això, els hi ha salvat 6 punts, 4, de fet, si contem que haguessin quedat empats, sinó 4 punts del Madrid els hi ha salvat Carlos Despí, i són precisament els del partit contra l'Espanyol i contra l'Elx. Així que serà partit interessant. Serà partit interessant de veure, de fet, perquè l'Espanyol presenta una mica de canvis a l'alineació, i és que sortirà de titular Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, un dels fitxatges més importants de l'Espanyol aquesta temporada, i encara no havia jugat de titular, sortirà per banda esquerra de l'atac i torna Edu Expósito. L'Espanyol, que ve de perdre contra el Rayo, va notar moltíssim la falta d'Edu Expósito, sobretot a la primera part, una primera part que hagués pogut acabar perfectament 0-4, i va acabar finalment 0-2, 2-1 va acabar finalment el partit, i en el que clarament l'Espanyol no va tenir el control del partit en cap moment, i això en gran part passa per les botes d'Edu Expósito. Veurem com li va la tornada dels jugadors més importants a l'equip català, i com li va aquest debut com a titular a Brian Zaragoza, que a la Lliga ja ha demostrat molt de nivell. A la seva aventura per Alemanya no li va anar tan bé.
1: Però bé, tanquem aquesta petita prèvia del partit i així tanquem una altra setmana. I divendres vinent, a les 8, tornem amb una nova última volta.
0: Òbviament, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero. I això ha estat l'última volta.
0: Veiem la setmana que ve.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb ganes, com sempre. Això és el bo de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences, tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast, d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. De ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio. Doncs ara d'això se'n diu un podcast. I la gràcia dels podcasts és que els pots recuperar tots, absolutament tots. Hi ha gent que ens diu, escolta'm, t'estàs escoltant aquesta setmana, però és que, com que se'm va fer curt, només 55 minuts, vaig tirar i em vaig sentir un de fa un mes i mig. Doncs mira, perfecte. De la temporada passada, d'aquesta temporada, ja els he sentit tots. Molt bé. Que sàpigues que els pots recuperar tots a la web de la ràdio. Saps que estan allà penjadets, tot aquí, tot ben posadet, que són molt ordenats, una altra cosa no, però ordenats ho són molt. I això, doncs, tenim aquí els programes ben posadets perquè tu els puguis escoltar quan vulguis. D'això en diuen podcast. Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé, doncs a través d'Instagram, per exemple, amb la roba al davant, Generació Chic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Chic, i per què no, a altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de saque, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slowhand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: aquestes llàgrimes al cel no pot ser d'una altra manera, ja saps, t'ho he explicat cada vegada que posem aquesta cançó i bé, l'hem posat més d'una vegada. Aquesta Tears in Heaven és la cançó que va escriure l'Eric Clapton just uns mesos després de que el seu fill Connor caigués, es precipités des de la seva vida, des del seu apartament a Manhattan, des del pis 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh? És el Vanilla Ice, un raper americà que ens porta aquí.

Doncs això, un geladet de vainilla. No sé si anava ben bé per aquí la cosa. Ja saps que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, vanilla, vanilla ice... Potser sí que ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu què és, més vainilla o...? Ah, no, que parlem de gelats. Val, val, no sortim de... No ens sortim de mare, que al final encara prendrem mal aquí. Ice, ice, baby. Sí, senyor. És l'àlbum de debut, és la, per la cançó que vam conèixer, el Vanilla Ice, doncs aquest Ice Ice Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejam, anem a buscar una versió d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com

Ja venen la pila, aquesta és una versió en la que incorporaven doncs aquest rap així cantat pel Auceron, que mira que té aquella gràcia. Què, ho provem o què? Que ens agrada, no podem fer més. Aquestes parietes ens agraden. M'agraden i llavors fem el burro una estoneta. Va, que ens acompanyes o què? Va, vinga, fem-ho junts, va, sí. Fem-ho junts.

0: Auxerón, quan encara estaven amb l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... No, que és... És del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents... Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Chic. A vegades cantes, diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rain.

aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja saps que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, els veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens queien bé. Era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava, perquè era així com dolceta i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan eren els nostres ídols del superpop. Ai. De rossets amb serrell també, aquests en podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Moda Talking, Sherry, Sherry, later!

Aquest Sherry Sherry Lady, que segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Mother Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. Ai, quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és un de... i el Thomas Anders, la parelleta que feien, que eren aquests Mother Talking, nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia. Doncs amb gent com això, com els Mother Talking, com la Sissy Cats, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louie, l'Atlantic is calling. A uns grans dels 80 i els 90, aquest parell, aquests duet, aquests dos en Mother Talking. Mira, de dos en dos anem, també, ara. Sí, senyor. Va, què passa que aquests dos tenen una altra història? Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, que no cantaven ells, i de totes aquestes històries. Però sí, senyor, a nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres Milli Vanilli.

0: Girl You Know Is True és una història aquí que tenim que aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí, i que ja segur que la coneixeu. Aviam, anem per parts, a veure qui són aquest parell. Primer, coneixem-los, Milli Vanilli. Ni es diuen Milli, ni es diuen Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan. Aquest és el nom d'aquests dos personatges, que un era jugador de futbol, bé, eren ballarins... Els agafa un paio, un productor alemany, que es diu Frank Farian. Aquest sí que el coneixes, és el mateix dels Bonnie M, que després també vam saber que tampoc cantaven ells. Bé, Frank Farian, al final és el que fa les cançons, fa les produccions, ho grava, ho fa tot, això, i busca dos xavalets guapos, d'aquests forracarpetes que dèiem abans, amb bon cos, que saben ballar, bons ballarins, i que fan els playbacks, molt bé. Però no ho expliquen, això. Treuen el disco, els... De fet, la cançó tampoc no és ni d'ells, eh? La cançó és una cançó americana que ve de... Com que hi havia bases americanes a Alemanya, doncs des d'allà doncs escoltaven aquesta cançó i diuen, hosti, aquesta cançó tocada així una mica més amb rotllo més eurodance ha de funcionar molt bé. I això és el que va fer el Frank Farian, va agafar aquesta cançó d'un grup americà que la veritat és que sona com molt més suau, la versió original. Ells la van agafar, el Frank Farian la va agafar, la va retocar pels Milli Vanilli, va fer aquesta versió que van vendre una borrada, una autèntica borrada. Una autèntica borrada, parlo de milions de discos, eh? Per això fins i tot els hi van donar un premi Grammy. I van vendre més de 7 milions de còpies. Li van donar el Grammy al millor artista revelació de 1990. Després els hi van haver de... És la primera vegada a la història que Grammy retira un premi. Això va ser pels Milli Vanilli.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

0: Operació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models, guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar.

0: Toda la noche. Aquest Yo Quiero Bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a juntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest. Tota una història, allò de la Sonia i Selena, Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí, de Barcelona, la Sonia, eh? Mare de Déu. Yo quiero bailar. Ai, toda la noche.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb aquesta banda, sí? Aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt... com molt guai, eh? I que al final et va pujant... et va pujant la història... i t'envia dalt de tot... el Simply Red. La banda del Hangnell, de Mike Hangnell. Ja ho saps, ja els coneixes. Les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. Des del Man and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simply, no? Anem a fer-ho bé. Que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, que ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble, aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que dèiem, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com... recordes quan el John Travolta, la pel·lícula Gris, agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular?
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

rock and roll, del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera dels High Schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xics, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Gris, per exemple.

Gris Lyren, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, eh? Però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Bunny and the Master Mixers, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Bunny... No, el Bad Bunny. Jay Bunny and the Master Mixers.

0: Amb això arribem, doncs, al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jeff Bunny and the Master Mixers, dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, dels anys 80, que ens van fer ballar. Això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que el Generació Chic sigui això, una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
1: That's good, yeah. Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: A la vida del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

escoltes ICAT.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo, què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.